Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de la Tenora, programa que dediquem cada dia a la sardana i a la música per a cobla. Bé, avui començarem amb la sardana que es diu Primaveral, és del mestre Pau Guanter, una sardana feta l'any 1931 i que l'escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal. I després, Primavera Gentil, una sardana d'Antoni Català, aquest famós i conegut compositor, més aviat per la seva sardana La Processó de Sant Bartomeu. Escoltem, doncs, aquestes dues sardanes dedicades a la primavera.

Hem començat avui escoltant les sardanes Primaveral de Pau Guanter i després Primavera Gentil d'Antoni Català. Bé, i ara una altra sardana dedicada a la primavera que es diu així, Primavera. És del mestre Antoni Botell. L'escoltarem amb la copla, la principal de la Bisbal. I després Buscant l'Infinit. Bonica sardana de Josep Maria Tarrides amb la copla, la principal del Llobregat.

Hem pogut escoltar les sardanes Primavera d'Antoni Botey amb la cobla La Principal de la Bisbal i després Buscant l'Infinit de Josep Maria Tarrides amb la cobla La Principal del Llobregat, amb una gravació de fa molts anys en directe. Bé, i ara escoltarem L'Anís del Tigre de Josep Aguiló amb la cobla La Principal de la Bisbal, encara que també l'escoltarem amb algunes deficiències i sorolls de so. I després Maria Rosa, sardana de Josep Marimon, que també l'escoltarem amb la cobla La Principal del Llobregat.

Acabem d'escoltar les sardanes La Nit del Tigre, de Josep Aguiló, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I després Maria Rosa, de Josep Marimon, amb la cobla La Principal del Llobregat. Bé, ara farem una petita, molt petita pausa i continuarem amb la sardana Blanca Neu, de Vicenç Bou, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I després Donzelles Andorranes, d'Àngel Obiols, amb la cobla Mediterrània.

Hem pogut escoltar les sardanes Blancaneu de Vicenç Bou amb la cobla La Principal de la Bisbal i després Donzelles Andorranes d'Àngel Obiols amb la cobla Mediterrània, amb gravacions doncs, fetes amb unes certes deficiències de so. I ara escoltem Noies Martinenques d'Artur Rimbau i després una sardana molt antiga, Records de Vilafant de Carles Comas, amb una cobla fa molts anys ja desaparescuda, que és La Principal de Peralada.

Bé, acabem d'escoltar les sardanes Noies Martinenques d'Artur Rimbau i després aquesta gravació molt, molt antiga de la cobla La Principal de Peralada, Records de Vilafant, de Carles Comís. Bé, i ara escoltarem a la cobla La Bisbal Jove. Ens interpreta el Rabalet Alegre de Joaquim Noalart i després Va de Tenor. Esclar, una sardana obligada de tenora del mestre Ramon Rossell, que escoltarem amb la cobla La Bisbal Jove.

Bé, amigues i amics, acabem d'escoltar les sardanes El Ravalet Alegre de Joaquim Nualart i després aquesta llarga, llarguíssima sardana que es diu Va de Tenor, que és obligada de tenora i que tenia un tiratge de curs de 43 compassos i de 105 de llargs del mestre Ramon Rossell. Bé, i d'aquesta manera, amigues i amics, em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de la tenora. I mentrestant, escoltin la sardana molt maca, Tendresa del mestre Francesc Mas i Gené. Adeu-siau i fins demà.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Adéu, filla. T'espero per dinar?
5: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
6: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Ràdio Molins de Rei.
8: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei. Tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Si vi a fora, cobrim camins ara mateix. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Camins i ens allibera, cobrim camins enrere. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla amb molt de gust l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: El 30 i el 31 de juliol, més de 60.000 persones van creuar la frontera des del Marroc en menys de 48 hores i almenys 67 van morir al mar. Un mes després, hi ha a la ciutat més de 2.000 menors no acompanyats, segons el Ministeri d'Infància. En aquest mes llarg, l'Església n'ha parlat molt i no sempre amb la mateixa veu. Què ha dit l'Església sobre Ceuta? La monografia d'avui intentarem respondre a aquesta pregunta. La primera veu eclesial va ser la de la ciutat mateixa. El 30 de juliol, el bisbat de Cadis i Ceuta expressava en un comunicat profunda preocupació per la gravetat dels esdeveniments i per l'especial vulnerabilitat de tantes persones. Oferia plena disposició a col·laborar amb les institucions civils i destinava les col·lectes d'aquell cap de setmana a la Delegació Diocesana de Migracions. Dues setmanes més tard, l'administrador apostòlic del bisbat, Ramon Valdivia, en una carta convocava per la vigília de l'Assumpció una vetlla per la pau, l'estabilitat i la justícia, i parlava dels migrants com a missioners de l'esperança que eixamplen el nostre cor. Segons el mitjà Religión Confidencial, no tothom hi va estar d'acord. Hi va haver fidels que van trobar excessivament ambigua la resposta del bisbat i que reclamaven aquelles col·lectes pels comerciants que havien abaixat la persiana per por. El vicari de la ciutat, Francisco Fernández Alcedo, ho resumia el 31 d'agost en una entrevista a la cadena COPE. Ceuta, va dir, està amb l'ànima en un fil i amb el cor trencat. Un altre sacerdot de la ciutat, Jesús Francisco Molina, obria polèmica en una tertúlia televisiva defensant que s'ha d'atendre abans el veí que el nou vingut. Des de l'altra banda de la frontera, l'arcabisbe de Tànger, el franciscà Fra Emilio Rocha, ho deia així a Catalunya Cristiana. Més enllà de veure-hi números, hi veiem persones. El papa Lleó XIV s'hi va referir una sola vegada directament a l'Àngelus del 2 d'agost. Va dir, segueixo amb preocupació l'alarmant situació a Ceuta, demanant a Déu, per intercessió de Nostra Senyora d'Àfrica, que es puguin trobar solucions de pau, d'estabilitat i de justícia. La invocació és la de la patrona de la ciutat. 9 dies més tard, signava el missatge per la Jornada Mundial del Migrant del 27 de setembre. Fins i tot un sol d'aquests petits, dedicat als infants desplaçats, no hi surt Ceuta, però es va llegir a la llum del que acabava de passar. Les diòcesis amb seu a Catalunya també van parlar aviat. L'1 d'agost, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat i responsable de migracions de la Conferència Episcopal Tarraconense, Xavier Gómez, publicava una reflexió entorn dels esdeveniments de Ceuta. El text situa els fets en dos plans. D'una banda, els esdeveniments a Ceuta i Melilla ens situen davant d'un drama humà, polític i social. I les víctimes totes tenen nom i rostre. D'altra banda, no som davant d'un drama migratori ordinari, sinó davant d'una qüestió eminentment geopolítica, en què la migració seria només l'epidermis del problema. D'aquí la pregunta principal d'aquest text del bisbe Xavier. Qui es beneficia que jugui amb la por i el sofriment? Ni les persones que es llancen al mar, ni els ciutadans de Ceuta i Melilla, els quals vol expressar la seva solidaritat. Cap d'aquests es beneficia que jugui amb la por i el sofriment. Qui es beneficia? Doncs els que utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política. El bisbe tancava el seu text recollint el programa de Lleó 14, que els migrants no són números ni expedients, que calen vies legals i segures i que s'ha de defensar també el dret a no haver de migrar. El mateix 2 d'agost, a l'Àngelus, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, escrivia a la xarxa X que la biopolítica és la clau de l'actual poder mundial i que la invasió de Ceuta, així ho va anomenar, és un test, perquè la demografia, segons ell, és una arma. La paraula invasió, en boca del president de l'Episcopat, va marcar, no cal dir-ho, la cobertura mediàtica. Tres dies més tard, el director del Departament de Migracions de la mateixa conferència, Fernando Redondo Pavón, publicava una nota de to diferent. Deia: és urgent oferir una resposta adequada als més de 1.000 menors que necessiten ser acollits i protegits. Demanava responsabilitat, humanitat i celeritat, i recordava que la dignitat no coneix fronteres. Càritas Espanyola, el 4 d'agost, denunciava la instrumentalització de les persones migrants com a eina al servei d'interessos polítics o estratègics. I ho feia citant la mateixa frase del papa Lleó XIV que havia recollit el bisbe Gómez: no són números ni expedients. Després d'aquest resum que us acabem de fer, a continuació escoltarem aquesta reflexió del bisbe Xavier entorn dels esdeveniments de Ceuta.
2: Reflexió del bisbe Xavier entorn dels esdeveniments de Ceuta. Els esdeveniments a Ceuta i Melilla ens situen davant d'un drama humà, polític i social que reclama veritat i responsabilitat. Les dades disponibles parlen d'almenys 67 persones mortes al mar. Això és un terrible i veritable drama humà. Totes tenen nom i rostre. També parlen d'una entrada massiva de desenes de milers de persones a Ceuta, de les quals, de moment, més de 48.000 han retornat cap al Marroc, segons el govern espanyol. També s'han viscut tensions a Melilla, amb el tancament temporal i la posterior reobertura del pas de Beni Enzar. Comparteixo l'opinió dels experts que han advertit que no som davant d'un drama migratori ordinari. El Servei Jesuïta a Migrants ha assenyalat que hi ha una confusió que busca fer veure que som davant d'un fenomen migratori, però això va més enllà. I ha recordat que moltes de les persones que han entrat eren marroquines, no migrants procedents de rutes africanes clàssiques. Per això parla d'una qüestió eminentment geopolítica, en què el fenomen migratori seria només l'epidermis d'un problema més profund. Per tant, cal preguntar-nos honestament: a qui pot beneficiar aquesta situació? No beneficia les persones que s'han llançat al mar, moltes empeses per la pobresa estructural, la desigualtat econòmica, la manca de feina i la frustració d'un futur bloquejat al Marroc o en altres països africans ferits per la guerra o la fam. no beneficia tampoc els ciutadans de Ceuta i Melilla, als quals volem expressar la nostra solidaritat i que tenen dret a viure amb seguretat, sense sobresalts i amb una convivència pacífica. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques amb possibles amenaces híbrides, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral. I si fos això el que, d'alguna manera, estigués funcionant? Tampoc em resulta creïble atribuir aquesta allau ni a una sentència del Tribunal Suprem ni a la regularització vigent a Espanya, que respon a perfils concrets i que no és indiscriminada. Tampoc sembla raonable pensar que milers de joves estiguin pendents de la jurisprudència espanyola abans de jugar-se la vida. De fet, la immensa majoria han retornat al seu país. El papa Lleó XIV, a les Canàries, va posar paraules evangèliques a aquesta ferida. Aquí arriben tantes vides ferides, despullades de gairebé tot, però mai de la seva dignitat. I afegia, no són números ni expedients, sinó persones amb una família i una casa deixada enrere, amb somnis que ningú no té dret a menysprear. També advertia als migrants, no entregueu la vostra existència als qui comercien amb ella, perquè les falses promeses són cants de sirena i indústries de mort. El papa Lleó XIV també ens recordava a les Canàries que no n'hi ha prou amb gestionar arribades, distribuir xifres, reforçar fronteres, per necessari que sigui, o lamentar les morts quan ja han ocorregut. Calen vies legals i segures, una lluita decidida contra els traficants, la recerca de la veritat dels relats i, sobretot, defensar també el dret a no haver d'emigrar. Signat Xavier Gómez, bisbe responsable de migracions i interculturalitat de la Conferència Episcopal Tarraconense.
0: I per cloure aquesta monografia sobre els fets de Ceuta, a continuació escoltarem una intervenció que va fer a Catalunya Ràdio Sor Lucía Caram arran de l'assassinat d'un home de 45 anys a Manresa. Sor Lucía Caram, religiosa dominica i activista social vinculada al convent de Santa Clara de Manresa, divendres passat va atendre la trucada del periodista Ricard Ostrell i va denunciar la instrumentalització política del crim i va reclamar que el dolor provocat per l'assassinat no es converteixi en un motiu d'enfrontament entre veïns i comunitats. Lucía Caram va relacionar directament el debat obert a Manresa amb la situació migratòria a Ceuta i amb els episodis de tensió que, segons va explicar, també estan afectant entitats socials que treballen amb migrants. La religiosa Lucía Caram considera que els dos escenaris, Ceuta i Manresa, comparteixen un mateix risc, que una situació real de preocupació social sigui utilitzada per assenyalar un col·lectiu sencer. Escoltem Sor Lucía Caram divendres passat al matí de Catalunya Ràdio.
3: En aquesta concentració de dol per homicidi que va haver-hi a Manresa, es va desplegar, Sor Lucía, una pancarta que segur que has vist amb la teva fotografia, on deia, us heu carregat la nostra Manresa, foteu el camp. Com et vas sentar això?
4: Bueno, yo inmediatamente después de aquesta manifestació, a la que no vaig anar perquè sabia que darrere d'això hi havia alguns grups polítics que l'estaven instrumentalitzant en
3: Aliança.
4: Un moment de dolor, Aliança Catalana, sense dubte, pues molta gent de les que estaven allà em diuen que se van sentir molt incòmodos i que van marxar. Jo, la veritat, que a mi no em fa ni vergonya ni por que posin la meva foto. Em sembla que són uns descerebrats que primer que en aquest moment estan exercint una mena de violència, estan tirant gasolina al foc en un moment de crispació social i estan intentant treure rèdit polític d'una desgràcia que s'està vivint a Manresa. No crec que ni l'alcalde ni jo siguem els culpables de lo que ha passat, ni que sigui el moment d'utilitzar les nostres fotografies. De què se m'acusa? Exactament de lo mateix que està passant ara en Ceuta. Les entitats socials que estan donant de menjar als immigrants estan sent boicotejades, les estan fent pintades, les estan agredint. Aquí la gent s'ha confós. Hem d'entendre la situació que estan vivint a Ceuta i la gent de por. Entenc perfectament la situació que està vivint la nostra gent, però precisament en el meu barri on van passar aquests fets ara i fa unes setmanes també alguns altres, la gent amb un respecte absolut i intentant buscar una solució. Donar de menjar al que està en una situació d'exclusió social és una obligació d'humanitat. No donar de menjar a la gent pot generar precisament més violència. No m'avergoniré mai de tenir un banc d'aliment, de donar oportunitat de formació, de treballar per la inserció social de persones que són d'aquí i que són de fora. Nosaltres mirem persones. En aquest moment el que s'ha fet és no només criminalitzar a tots els immigrants, sinó criminalitzar a tots els que treballem amb els més pobres, siguin d'aquí o siguin de fora, no? Per tant, ja fa una temporada que la gent d'Aliança Catalana i alguns altres grups també estan utilitzant la immigració, i quan vaig pel carrer la gent m'ho retreu i em diuen: estàs puntant tota la porqueria aquí. Primer, la gent no són porqueria, segon, jo no porto a ningú, simplement ajudem, i el que fem som exigents quan ajudem, acompanyem, donem opció de formacions i intentem que la gent torni a treballar i fer un acompanyament. Estem educant, tenim programes d'educació, i això no m'ha de fer sentir vergonya, sinó m'ha de fer sentir molta pena per aquells que estan fent política d'una situació que estem vivint. I el que em fa, el que em preocupa més, és que això s'està retroalimentant, això està creixent molt, i que aquesta gent acabi amb aquests sentiments i amb aquesta forma d'actuar, que acaben governant, perquè aquesta gent està creixent cada vez més força. El que estan fent és tirar gasolina al foc. Hi ha un foc que és imparable i no sé com lo apagarem.
3: De fet, el Papa Lleó XIV, per exemple, en la seva encíclica també parlava, no?, en aquests termes de deshumanització, del risc que corre la societat actual de que caiem en l'error de deshumanitzar col·lectius sencers, persones que formen part, diguéssim, d'un col·lectiu en el qual, doncs, cadascú és com és, no?, i hi ha les diferències com en tot arreu.
4: Sí, sense dubte. Jo crec que estem... Mira, ja quan Pasqual Maragall va donar el Premi Internacional de Catalunya a Casal d'Àliga, ja en aquell moment ja el deia: el que ens està passant és que hem deshumanitzat la humanitat. I el gran repte que tenim és humanitzar-nos de nou, no? Han passat molts anys i tot el tema de la violència que s'està exercint, els joves que porten armes blanques, la crispació que s'està generant, ens està obnubilant el pensament i ens fa treure de nosaltres una agressivitat en el que tots els immigrants són dolents, tots els moros són assassins, perquè aquest és el discurs etern. Ahir m'enviava un missatge una noia que va estar en un programa nostre des que era molt petita i que ara està estudiant, i em deia: tinc por de sortir al carrer. I Manresa és una ciutat molt maca, no tenim... tenim un problema i el que hem de fer és, entre tots, intentar solucionar-lo.
3: Un problema de civisme, no?
4: Civisme, i després no podem confondre fermesa, compromís, treball per reinserció amb l'odi, no? Jo crec que el que no es pot permetre en aquest moment és que facin política amb una ferida oberta. I tenim una ferida oberta perquè ens ha fet mal. Això ha sigut a davant del convent, aquest assassinat. Ho tenim molt a prop. Una de les monges va sentir el crit a la matinada. És com que, dius, bueno, és una situació de molt dolor, de molta preocupació, i és el moment en què hauríem d'estar tots junts. I aquests violents que estan acusant a la immigració de tots, jo crec que la violència que estan fent i el discurs que estan tenint és un discurs terrorista. És un discurs terrorista, dediquen totes les letres. Estan alimentant l'odi i estan crucificant persones, i bueno, pues no és just el que estan fent. Perquè a més ho fan sense cap tipus de pudor. I ara han tirat la pedra i han amagat la mà. O sigui, la gent estava enfadada per com han intentat polititzar un moment de silenci que s'estava fent davant d'una tragèdia. I aquesta mateixa gent són els que van... tenim una persona del Banc d'Aliments que va venir plorant i em va dir... havien fet un vídeo amb una caixa d'aliments que sortia que la gent lo tirava al carrer. I aquesta persona va venir plorant i diu: escolta, m'han pagat 50 euros per deixar la caixa per filmar-la. Vinc a demanar-nos disculpa. Un usuari. Bueno, pues la gent tira el menjar, no, a lo millor algú ho llenci, però que han utilitzat i que paguen per dir aquestes coses, és gent que està fonamentada en la mentida. I el problema és que aquesta gent està creixent, i davant d'un episodi com el que hem viscut, bueno, pues la gent es creix. No crec que sigui la majoria de la gent de Manresa, la manifestació que es va fer davant del convent, el lloc on, on van ser el fet, la gent estava molt dolguda, havia molta tristesa, però no havia aquesta politització d'aquests descerebrats que estan alimentats per la Sílvia Orriols i per altres partits que també estan que tenen por de que Aliança els tregui vots i s'estan també radicalitzant.
3: No, no, és interessant escoltar-te en detall del que acabes de dir, Sor Lucía, perquè ho veus en primera persona i perquè al final tu estàs fent una tasca humanitària, que l'únic que vols és ajudar a les persones. No entres ja en el que hi ha darrere, en el politiqueig i en tot això quan bruta, no? Deixa'm preguntar-te bé per Ucraïna, perquè ara mateix a Ucraïna la guerra continua sent el pa de cada dia i a més arriba el fred. No sé si aquest és un dels temes més importants ara entre la gent, perquè jo mentre continua el conflicte ja arriba el fred.
4: És el tema més greu que tenim en aquest moment. Dos, en aquest moment Rússia està atacant dia i nit, està atacant molt supermercat i grans superfícies on hi ha aliments perquè volen un Kiev buit. I després estan atacant la infraestructura. L'any passat van tenir 20 graus sota zero. Kiev va ser un infern, però les zones del Donbass van ser també un infern. El gran problema que tenen en aquest moment és aquest... com preparar-se per l'hivern. Nosaltres hem centrat en aquest tema, com aconseguirem ecoflows i generadors, una mica per pal·liar la situació, perquè dins sota zero és molt difícil de suportar, no? Parlen del general frío, que és el que ens fa tan mal, però és que Putin ha dit que aquest hivern es matarà de fred. I ho diu amb tota la, amb tota, també com deia abans, sense cap tipus de pudor. Parece que la violència i aquest extrems poden dir les bestieses més grans i com si no passés res, no? I després una altra cosa que penso que és molt important, per mi és molt important la presència del president de la Generalitat i que es doni visibilitat a això, perquè ahir el conseller, al sortir el conseller Duc ho deia, no ens oblidem que... Ucraïna està defensant les nostres fronteres. Tenim una guerra a les portes d'Europa i ens estan rebentant les fronteres d'Europa. Les estan rebentant per Ceuta amb interessos. No tinc cap mena de dubte que darrere de tot això està Marroc i està els Estats Units i està Rússia. I ens estan rebentant la frontera d'Europa també per Ucraïna. I el fred que estan passant ells penso que l'haurien de sentir com nostre perquè... estem sota una amenaça i escoltar el relat d'ells m'alegra que el president demà vingui per entrevistar-se amb els ferits, amb les persones que han patit el fred, que han patit els atacs i que pugui escoltar-los i que després pugui explicar-los perquè Catalunya ha sigut la que des del primer moment ha estat al costat d'Ucraïna en aquest conflicte acollint sense parar ferits i malalts oncològics i preguntant-nos en aquest moment què podem fer, no? Jo l'he explicat clarament que la gran prioritat en aquest moment és protegir a la població civil del fred que ve, però també, clar, sona malament que una monja ho digui, no? Ucraïna necessita armes per defensar el seu cel, no d'atac, per derribar els drons. Aquí, ahir, tot el dia van estar amb alarma. En aquest moment estem amb alarmes i no hi ha manera de derribar els drons. Per tant, estan atacats pels drons, per les bombes i també pel fred que vindrà i que en aquest moment ja ens fa que estiguin realment preocupats. Els nens han començat les classes en els búnkers i això genera una tristesa tremenda.
3: És la imatge d'Ucraïna, de Kiev, ara mateix, amb Sor Lucía Caram. Sor Lucía, una abraçada i gràcies per acompanyar-nos i per la feina que fas. No defalleixis.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Sou a Ràdio Molins de Rei, al programa Obrint Camins. Acabem d'escoltar declaracions que va fer Sor Lucía Caram, religiosa dominica i activista social del convent de Santa Clara de Manresa, al programa El Matí de Catalunya Ràdio, divendres, concretament divendres passat. I aquí tanquem aquesta primera part del programa, avui dedicada a la crisi de Ceuta i d'altres que hi tenen relació. Escoltem ara, doncs, una mica de música per distendir i després no marxeu perquè continuarem amb la resta d'espais del programa. Fins ara!

0: Has descobert alguna cosa? Has llegit alguna cosa que t'ha fet llum? Nosaltres les compartim amb tu a l'espai de...
1: El pensament.
2: Viatge al País dels Blancs és el nom d'una pel·lícula que s'ha estrenat aquest estiu i que us recomanem de veure fervorosament. Està basada en fets reals, està rodada entre Ghana i Espanya i explica la travessia migratòria que va viure Usman Umar des d'una petita vila de Ghana fins a Barcelona, on va trobar una nova oportunitat vital gràcies a l'acollida d'una família catalana. Fa un any, abans de que s'estrenés la pel·lícula i de que sapigués que es faria una pel·lícula, jo vaig conèixer el cas de l'Usman i mentre estava veient la pel·lícula dic, ostres, tot això em sona molt, i pensava jo, de què conec el cas d'aquest xicot? I vaig recordar que havia llegit una entrevista que el periodista Eliseu T. Climent li va fer a la revista El Temps i que va sortir publicada el juny del 2025. L'he recuperat i a continuació us llegiré un fragment d'aquesta entrevista que es va publicar a la revista El Temps, una entrevista a Usman Umar, que és la persona en la que es basa la pel·lícula titulada Viatge al País dels Blancs. Usman Umar parla i actua des de l'experiència d'haver sobreviscut al desert i al mar. Treballa per un nou paradigma de l'ajuda humanitària perquè la veritable solució és a l'arrel i no salvant vides al mar. Vaig conèixer-lo acabat d'arribar a Barcelona. Devia ser l'any 2005. Era un adolescent discret que en penes i treballs xapurrejava el català. Un bon amic meu li havia donat treball a la seva botiga de bicicletes que jo visitava sovint. Un dia vaig preguntar-li quines intencions de futur tenia. Em va respondre que seria metge, perquè el seu pare, el xaman de l'aldea natal, curava gent. Quan vaig conèixer l'Usman, l'any 2005, era analfabet. Avui, en canvi, té un grau d'administració i direcció d'empresa, a més d'un grau de relacions públiques i màrqueting, un parell de màsters i ha publicat dos llibres autobiogràfics, un que es titula Viatge al País dels Blancs i un que es titula Des del País dels Blancs. També ha creat una fundació que es diu Nasco Feeding Minds, és a dir, Alimentem les Ments. Una fundació per treballar el problema migratori des de l'arrel. I també ha comparegut dues vegades a l'ONU i dues més al Parlament Europeu. El 14 de maig del 2025 va rebre la medalla d'or de la Creu Roja com a reconeixement al seu esforç per canviar el paradigma de l'ajuda humanitària. Diu Usman Umar. Tot va començar al poble el dia que vaig veure un avió sobrevolant el cel. Si allò era un invent de l'home blanc, com em varen dir, volia saber qui era aquest blanc i de què era capaç. Als 9 anys, el meu pare em va enviar a treballar al taller de planxisteria d'un tiet. La família estesa, segons els costums tribals. Aquest tiet es trobava a la ciutat i ja mai més vaig tornar a casa. Tenia 9 anys. A la ciutat on vivia el tiet veia el port, els vaixells que descarregaven maquinària i que em deien, això són les deixalles dels blancs. i que venien del paradís. Quan em van dir això, mirant com descarregaven els vaixells, tota la maquinària, la curiositat ja se'n va tornar irrefrenable. I aquesta curiositat ha estat el motor del meu viatge, de la meva aventura vital. A casa del tiet no estava bé, passava molta fam i al cap de 8 mesos em vaig escapar. Em van dir que si volia realment anar al paradís, entre cometes, que era Europa, calia que anés a Líbia i que per això havia de passar pel Níger. Vaig fer-ho d'amagat dins d'un camió. Des de Níger, per arribar a Líbia, havia de creuar el desert del Sàhara. Vam sortir 46 persones, de les quals tan sols hi vam arribar 6, sense comptar els cadàvers que vam anar trobant pel camí. Això només va ser el començament. A Líbia, ser negre com jo i estar viu era com un delicte. T'estic parlant de la vida d'un nen de 12 anys, sol a la vida. 4 anys més tard, i treballant com un negre, mai millor dit, a Líbia vaig aconseguir reunir $1.800 per embarcar-me. De Líbia vaig travessar Tunísia, Algèria, el Marroc, Mauritània, Senegal i el Sàhara Occidental, sense passaport ni visats i sotmetent-me a les màfies de traficants. A la costa vam salpar 2 pasteres, de les quals només en va arribar una. A Fuerteventura, quan creus que ja ha superat els entrebancs, comença la batalla amb l'administració espanyola i la policia, amb els centres d'internament d'estrangers. Si ets menor, t'alliberen. Aleshores, has de patir la indiferència i el rebuig. Em van donar un bitllet per anar a Barcelona. Barcelona no va resultar ser el paradís, més aviat l'infern. Sincerament, era pitjor que el desert. Portava 1 mes i mig dormint al carrer, ningú no em feia cas, i és que al desert, com a mínim, tenies col·legues amb qui comparties el poc que tenies, i només amb la seva mirada senties humanitat. A Barcelona, en canvi, entre 1 milió de persones, mai m'havia sentit tan sol. Em va rescatar la Montse, la que esdevindria la meva mare adoptiva. Jo li parlava en anglès i ella no m'entenia. Va trucar al seu marit i me'l va passar. Van acabar acollint-me a casa seva. I sempre, sempre els deia que volia treballar. Llavors em van posar en contacte amb Cos Krun, un holandès que té una botiga de bicicletes al barri de Gràcia, i així vaig començar. Com que el meu pare era xaman, jo volia ser metge, però no sabia que per ser metge calia estudiar. Quan ho vaig saber, m'hi vaig posar. Van ser uns anys molt intensos. Quan vaig arribar a casa de la Montse, al febrer de 2005, no tenia ni idea de res, ni d'escriure. I el 2011, 6 anys després, havia superat el graduat escolar, el batxillerat, la selectivitat, a més de cursos de català i castellà, i estava a la universitat. Com més aprenia, més ganes tenia d'aprendre. Em fascinava el coneixement. Llavors vaig començar a reflexionar sobre la crisi migratòria. Vaig pensar en el primer dia que la Montse em va acollir a casa. Va ser un dia amb un xoc brutal. Perquè penseu que el dia abans jo vivia al carrer menjant dels contenidors i amb la mateixa roba de feia setmanes, sense ningú que em mirés. I d'un dia per l'altre em vaig trobar en una casa amb calefacció, aigua calenta, roba neta, un plat a taula i una família que em transmetia pau i amor. Quan la Montse em va ficar al llit el primer dia, em va fer un petó al front. Llavors em va caure el món a sobre. Va ser la pitjor nit de la meva vida, me la vaig passar tota plorant, perquè no podia comprendre que si la Montse estava en aquest món, per què jo havia hagut de passar tot el que havia passat i per què continuaven reproduint-se les desgràcies i morts de milers de persones com jo. L'endemà al matí vaig arribar a la conclusió

través meu. I la segona part d'aquesta missió és intentar evitar que altres no pateixin el que jo he patit. És a dir, intentar solucionar el problema a l'origen, perquè quan arriben al mar, la batalla està perduda. Quan puges a una pastera, no tens ni idea al que t'enfrontaràs. Només l'any passat van comptabilitzar-se 10.400 cadàvers al Mediterrani. La pitjor imatge que tinc és arribar a la costa entre cadàvers flotant i altres estesos a la platja. De veritat, us asseguro que ningú no es mereix viure aquest infern. Vaig pensar que l'únic que podia fer era ser la veu dels que segueixen morint i, sobretot, treballar l'origen del problema per tal d'evitar més morts. Perquè la caritat està molt bé, però l'únic que fa és perpetuar la pobresa. En algun moment cal trencar aquest cercle viciós. Si analitzes el problema, t'adones que, des de que va acabar la Segona Guerra Mundial, moment en què es va establir la concessió d'ajuda humanitària, s'han enviat milions i milions de dòlars a l'Àfrica. I jo em pregunto, on han anat a parar aquests diners? No ho sabem. Perquè el cas és que l'Àfrica avui és més pobra que fa 50 anys. L'únic que s'ha fet ha estat alimentar estómacs. Per tant, cal capgirar l'actual model d'ajut humanitari. És urgent deixar d'alimentar estómacs per començar a alimentar les ments. Després de reflexionar sobre la gent que segueix morint, vaig arribar a la conclusió que venim per manca d'informació, per manca de formació i perseguint una oportunitat. Per tant, la solució és ben senzilla. Si aquests tres factors, informació, formació i oportunitats, les tenim en el lloc d'origen, no caldrà migrar. L'any 2012 vaig fundar la ONG NASCO, dedicada a la construcció d'escoles informàtiques per arrelar el talent i treballar des de Ghana. Actualment tenim 58 escoles i aquest curs 6.284 alumnes. Des del 2012 han passat més de 60.000 alumnes per les nostres aules. És un goig veure com els joves que hi van a aprendre a programar avui estan treballant per empreses espanyoles des de Ghana, sense haver-se hagut d'enfilar a una pastera. Aquesta és l'autèntica solució. Convèncer els joves que han d'alimentar la seva ment i que l'autèntic paradís és a casa seva. La solució és a l'Àfrica, no aquí. Allà està tot per fer. Aquí ja està tot fet.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Pere va preguntar a Jesús: Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faci? 7 vegades? Jesús li va respondre: no et dic 7 vegades, sinó 70 vegades 7. Per això passa amb el regne del cel com amb un rei que volgué demanar comptes als seus subordinats. Tot just havia començat quan li van portar un que li devia 10.000 talents. Ell se li va llançar als peus i prosternat li deia: tingues paciència amb mi i t'ho pagaré tot. Llavors, compadit d'ell, el senyor deixà lliure aquell subordinat i li va perdonar el deute. Quan aquell home sortia, va trobar un dels seus companys que tan sols li devia 100 denaris.

agafar i l'escanyava dient: «Paga'm el que em deus». El company se li va llançar als peus i li suplicava: «Tingues paciència amb mi i ja t'ho pagaré». Però ell s'hi va negar i el va fer tancar a la presó fins que pagués el deute. Quan els altres companys van veure el que havia passat, els va saber molt de greu i anaren a explicar-ho al seu senyor. El senyor va fer cridar aquell home i li digué: «Servidor dolent, quan vas suplicar-me, et vaig perdonar tot aquell deute. No t'havies tu també de compadir del teu company com jo m'havia compadit de tu?» I, indignat, el va posar en mans dels botxins perquè el torturessin fins que hagués pagat tot el deute. Igualment, us tractarà el meu Pare Celestial si cadascú no perdona de tot cor el seu germà.

Quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses? 70 vegades? L'expressió 70 vegades no té un valor matemàtic, sinó que significa un nombre il·limitat. Déu ens ofereix la seva misericòrdia perquè nosaltres també puguem ser misericordiosos amb els altres. Ens necessita perquè el seu perdó arribi a la gent. No és fàcil perdonar amb generositat exquisida. Així tot, és un requisit indispensable per la salut de la nostra vida. Ens hem de treballar personalment per estimar i no odiar, comprendre i no pensar malament. A vegades pensem que no necessitem convertir-nos. Demanem-nos sincerament, és realment cert que en diverses situacions de la vida tenim en nosaltres els mateixos sentiments de Jesús? Quan sofrim alguna ofensa, aconseguim reaccionar sense animositat i perdonar d'acord els que ens demanen disculpes? Contínuament ens hem de convertir per anar tenint els sentiments de Jesús. Com diu el Salm, les culpes ens aclaparen, però tu ens perdones les faltes.

0: I completarem aquest espai de l'Evangeli escoltant a continuació la mirada dominical del nostre bisbe Xavier.
1: Temps de la creació 2026. Hem viscut amb impotència un estiu d'incendis que no són només una fatalitat ni un accident de temporada. És cert que fenòmens com el Niño poden alterar les pluges i les temperatures, però reduir-ho tot a una conjuntura seria una manera còmoda de no escoltar el clam de la terra i la responsabilitat que correspon a la ciutadania, als models productius i administracions públiques en la prevenció, gestió i cura dels espais naturals que s'han cremat. A Catalunya, el Servei Meteorològic constata que la temperatura puja de manera sostinguda, especialment a l'estiu. El 2025 va ser un avís sever. 2.168 incendis de vegetació, un 62% més que l'any anterior. Més de 8.600 hectàrees cremades i un estiu entre els més càlids registrats, amb dies seguits per sobre dels 40 graus. Tot està connectat. També el nostre entorn diocesau pateix. El Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès, l'Anoia i Montserrat són espais de vida, vinya, bosc, rieres, barris i pobles que es tornen més vulnerables quan s'acumulen sequera, calor nocturna, sotabosc sec i pressió urbana. Quan crema un bosc no es perd només paisatge, es fereix la biodiversitat, s'empobreix el sol, es posa en risc la salut, el treball, l'habitatge i la memòria compartida. Tot està connectat. Per això la Jornada Mundial de Pregària per a la Cura de la Creació, l'1 de setembre i el Temps de la Creació fins al 4 d'octubre, no poden ser una nota més al calendari diocesà. El lema del 2026, Aigua Viva, inspirat en Ezequiel 47, ens convida a deixar que la gràcia de Déu sanegi el que ens ha secat. La conversió ecològica és tornar a mirar la creació com a do, no com a botí. És passar del consum sense límits a la cura responsable. És entendre que estimar Déu implica defensar la vida humana i del planeta. Tornem a llegir Laudato Si. Convido les comunitats a sumar-se a la xarxa diocesana d'Eco Parròquies. No es tracta d'un distintiu ideològic ni d'una etiqueta verda, sinó d'un procés comunitari que concreta l'espiritualitat ecològica en la vida i missió de les comunitats, tenint cura de tota vida humana i de tota la creació de Déu. Tot està connectat. Adéu-siau.

d'acabar el programa, permeteu-me que us recordi que demà passat és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Recordeu que a la Basílica de Santa Maria del Mar es farà la tradicional missa de l'11 de setembre en record dels patriotes catalans morts en defensa de la terra. Dir-vos que enguany aquesta missa serà oficiada per pel monjo de Montserrat, Jordi Castanyer. Només em queda agrair la feina del nostre tècnic de so, en David Rius. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumal i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Hola, bona tarda. Després d'aquest estiu tan calorós, que és llarguíssim, em sembla que va començar el mes de maig i estem a mitjans de setembre i fa la mateixa calor que l'agost i el juliol. Però avui comencem contents perquè el Cesc Vives ens acompanya. Molt bona tarda, Cesc.
3: Bona tarda, Pere.
2: Escolta, Cesc Vives, dic Cesc Vives i ja tothom et coneix?
3: Ah, no ho sé. Els de casa, sí.
2: Perquè jo...
3: Casa, els d'amics, sí.
2: Un dia d'aquests...
3: Però sí, normalment per Cesc Vives en coneixen, sí.
2: Que si la peni, que és el teatre, que moltes coses que parlarem durant aquesta estona. Però sé que amb algú, no m'ho acabava de dir, deia sí que viu al carrer que no passa, que ara em sembla que sí que passa, però... Aquest que li deia, em sembla que això del que no passa no ho ha viscut ell. Fa molts anys que ja s'hi pot passar. Perquè...
3: Sí.
2: I quan vaig dir Cal Bisbal, llavors va dir que sí.
3: Exacte. De Cal Bisbal, al carrer Verdaguer, al carrer de la Riera, que també en diuen.
2: En carrer de la Riera, Cal Bisbal. I de Bisbal de què ve? No és cap com un nom?
3: No. No, jo no t'ho sabria explicar, de bon bé el nom.
2: Doncs si no m'ho saps explicar, tu...
3: No ho sé.
2: És curiós,
3: jo vaig néixer, em deien a Cal Bisbal, la besàvia, deien la Bisbala, perquè la besàvia es va quedar vídua molt aviat. La besàvia, eh?
2: Sí.
3: Parlo de la mare del meu avi, del Gabriel Vives, el meu avi. La seva mare es va quedar vídua perquè el seu marit era el Pau Vives i feia de sereno per l'Ajuntament.
2: De Molins de Rei.
3: Sí. I aleshores, a una de les nits de la Guerra Civil, el van assassinar a la plaça de les Moreres, que actualment és la plaça Pompeu Fabra.
2: Allà. Sí, que també té molts noms, la plaça Piqué, jo li dic Piqué, Pompeu Fabra...
3: Ara és la Pompeu Fabra.
2: Sí, sí.
3: Doncs allà el van assassinar una nit, fent de sereno, no se sap qui, però bueno, és una cosa que va quedar molt marcada i doncs, la meva besàvia es va tenir de fer càrrec doncs, dels fills i del negoci i tota la mandanga. I feien de carboners al carrer Verdaguer. Hi havia una carboneria.
2: Que després va passar a l'altre carrer, el Pintor Fortuny, no?
3: Després va passar el Pintor Fortuny perquè va agafar-ho el meu oncle.
2: Ah, sou família. Éreu família.
3: Amb l'oncle Miquel. Sí.
2: Que també van tenir el petroli al carrer
3: sí,
2: Clavé.
3: Sí. El carrer de Fortuny i prou.
2: Ah. De petroli i carbó.
3: Sí. Quan va entrar el petroli, el meu avi ho va deixar. Llavors hi va traspassar el negoci amb el meu oncle, amb l'oncle Miquel.
2: I tot això era al carrer Verdaguer?
3: Sí.
2: Però el carbó va ser el carrer Pintor
3: Fortuny. No, al carrer Verdaguer ja hi havia carboneria.
2: Ah, sí?
3: Llavors, quan va entrar el petroli, o sigui, el meu avi s'anava a buscar carbó al port de Barcelona, anava a Arbúcies a buscar carbó, bueno, anava, hi havia moltes carboneres en el Montseny, i anava a buscar el carbó. Però quan va entrar el petroli, ho van traslladar-ho en el carrer Fortuny. I llavors ho va passar el negoci al meu oncle, Miquel.
2: I jo havia conegut Cal Bisbal també com tenda de joguets.
3: Exacte. Després de tot això, quan el meu pare es va parellar amb la meva mare... Doncs la meva mare, quan va entrar a casa, encara hi havia la carboneria, i al cap de molts anys la meva mare va agafar una, diguéssim, delegació de joguets d'una botiga de Barcelona.
2: A veure, aquesta botiga estava a la Rambla Volart o
3: sí,
2: al carrer Villar?
3: Sí, exacte, a la Rambla Volart, número 14. Sí.
2: Què et sembla?
3: I allà a la Rambla Volart hi havia la jugueteria principal, que també venien molts trens i coses de maquetació, i llavors... feien comanda amb aquesta Rambla Volart, amb el Bassar, es deia Bassar...
2: Del Juguete, no?
3: No em surt ara el nom. Però agafaven comanda i ho portaven a Molins, i la meva mare venia aquestes joguines i...
2: Això ho sé perquè jo vaig tenir una perruqueria al Camp de l'Arpa, cantonada Maragall, molts anys, anys. I on ens vam trobar un dia, o caminant per la Rambla Volart, o algú d'aquí, no, algú d'aquí no m'ho diria, perquè tampoc sabien si jo tenia la perruqueria exactament a la vora de la Rambla Volar.
3: Ja.
2: Que parles de la Rambla Volar i molta gent no sap on
3: no
2: és,
3: sap
2: no?
3: On és, sí.
2: Però jo ho sabia.
3: Horta Guinardó.
2: Sí,
3: Horta
2: sí.
3: Guinardó.
2: Sí, sí. I bé, jo, ja veus que conec molt també la tia Rosa, que era?
3: La tieta Rosita.
2: Que
3: bueno, sí, li dèiem la tieta Rosita, germana de la meva mare.
2: Era germana gran de la teva mare?
3: Sí. És a dir, hi havia la tieta Rosita, la meva mare, i el tiet Pere, que es va morir ara fa poc, el Pere Camps.
2: De Cal Camps, del carrer Major.
3: Del carrer Major, sí, sí, sí, sí.
2: Esclar, que ella era germana. Ai, la teva mare també és germana del Pere de
3: sí,
2: Camps, del
3: sí,
2: carrer
3: sí,
2: Major.
3: Sí, sí, eren tres. Sí, sí.
2: Sí, sí, veus, jo sí que sé. Sí. La teva mare, la tieta ho sé perquè pintava, i la meva
3: sí.
2: mare també, i el cercle artístic,
3: exacte.
2: I tot això, anar lligant amb l'altre,
3: sí.
2: Era pel tema de Cal Bisbal, que els padres, quan anàvem els padres, passàvem sempre per davant. La carboneria, el senyor que portava la carboneria, aquest senyor baixet de cabell blanc, qui era? Doncs el teu avi.
3: Baixet?
2: No sé si baixet. O la millor alt, no
3: sí,
2: ho sé.
3: Sí, l'avi era alt. Sí.
2: Potser el confoc amb un
3: era,
2: del petroli de més endavant.
3: Era més alt que jo.
2: Escolta'm,
3: sí.
2: Els pares... Caterina i Jaume.
3: Sí, sí, sí.
2: Que era la Caterina...
3: Camps.
2: I el
3: Jaume
2: Vives. Tots sí, de Molins de Rei, tots dos.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Val. El carrer Verdaguer i la botiga ja n'hem parlat.
3: Sí.
2: I de germanes sé que jo conec una, la
3: deus
2: Maria.
3: Deus conèixer la Maria, que és la gran, la meva germana gran.
2: Sí.
3: I després hi ha la meva germana petita, la Rosa.
2: La que jo he parlat alguna vegada que ens ha trobat al trenc deu ser la Maria.
3: La Maria, sí. Perquè em va comentar aquella vegada que li vas passar aquella magnífica fotografia vostra
2: és que
3: davant del Foment.
2: És que un dia ja a l'estació del tren li vaig dir, mira, jo tinc una foto i ara et podria preguntar si són els seus pares, però jo ja ho sé que ho són. Vull dir, una foto que em vaig fer al ball de matí...
3: Sí, devia ser una festa major.
2: La Carme Benet, si no, al ball de matí de la festa major de l'any 69.
3: Fixa't.
2: Abans d'ahir. I a darrere hi ha els teus pares.
3: Sí, sí,
2: però que
3: sí,
2: surten
3: sí, sí.
2: Com si vinguessin amb nosaltres.
3: Exacte.
2: Dic, són els teus pares? Ai, no, em faria gràcia veure-li, li vaig enviar.
3: I la vas enviar i me la va passar. I realment és una fotografia molt, molt digna de l'època. Molt.
2: Sí.
3: Es veu l'estètica de l'època, es veu... Bueno,
2: i doncs tenim una... La Carme Benet i jo, una que aquí ja ho vam parlar en aquest programa, deia, de l'any 68. Però en 68 vam fer un canvi de look, es veu que eren uns anys que la gent evolucionava.
3: Sí, bueno, clar.
2: O l'edat. Ella bueno. Anava amb la faldilla més curta, el cabell que duia com un cabell llarg, tot llavors tallat així a la navalla que es duia a Modem, que li havia fet jo, per cert, que era perruquer.
3: Tipo francès, no?, suposo.
2: Sí, sí, sí.
3: La influència francesa i anglesa de l'època.
2: Sí, de les minifaldes que feia
3: exacte.
2: Poc. I jo també havia canviat una mica el look, però no com ella, no? I fa gràcia. I després, a veure, llavors anem per aquí, que els teus pares jo els coneixia.
3: Sí.
2: I et cases fa molts anys?
3: Jo?
2: Sí.
3: Sí, jo em vaig casar, ara deu fer, pues, 40, una cosa així. Sí, sí.
2: I llavors tens uns fills que es diuen Marc i Laia.
3: Marc i Laia. El Marc és el gran, la Laia és la petita, diguéssim. És la gran de les noies.
2: Espera,
3: tots dos són grans.
2: Aquí jo havia apuntat grans. També la Jana sí. I la...
3: La Jana, el Roc i l'Ona.
2: Ah, això. La Jana,
3: la Jana és filla...
2: I l'Ona, que deuen ser tres nets.
3: Tres nets, sí.
2: Ah.
3: Que, per exemple, ahir els vaig tenir tots tres, perquè encara no hi havia escola, i avui n'he tingut dos. Perquè hi havia vaga també de mestres.
2: Sí.
3: Vull dir que ha sigut un començament de... I parlant de la vaga, vull reivindicar que... Bueno, és una petita reivindicació que faig com a avi. Jo com a avi sempre li dic a la meva filla, si heu començat la vaga, heu d'acabar el que esteu demanant perquè és supernecessari. I jo com a avi també pateixo la vaga. Però estic completament d'acord amb que s'ha de fer la vaga aquesta d'ensenyament. Llavors l'ajudo. Llavors, si ella ha de fer vaga, jo em quedo la canalla i fem aquestes coses.
2: I sí que tu estàs...
3: Vull dir que molts avis avui també han fet vaga. Sí, per acompanyar els fills, no?
2: El no tenir nets ni fills, veus, això no, no sé.
3: Sí, sí.
2: Sé de, que hi ha la vaga, per, ho sé, perquè llegeixo els diaris i tal, però no la pateixo.
3: No, no. Clar.
2: Escolta, després parlarem d'un poema que li vas fer a la Montse, però parla'm de la Montse.
3: Sí, amb la Montse ens vam aparellar, ja et dic, de, ens vam enamorar, ens vam, vam ser amics primer, després vam ser companys, després va ser la meva esposa.
2: Anava a ballar al Foment, també?
3: No.
2: Vosaltres no. Sou més joves i llavors...
3: Nosaltres ja... som més joves. Jo, nosaltres havíem anat a ballar a Can Ros.
2: Ja a Sant Vicenç.
3: A la discoteca de Can Ros.
2: Ah, això, i ara, això ja era
3: bueno, però clar,
2: prohibit, eh? Llavors era molt modern. Allà.
3: I aleshores hi havia la discoteca del Foment, també.
2: Sí, la que està aquí on som ara.
3: Que està aquí on som ara.
2: Em sembla això, que sí que era això,
3: sí,
2: eh?
3: Que hi havia hagut una pista.
2: Sí, sí,
3: aquí
2: sí.
3: Aquí al Foment hi havia una pista que ensenyaven a ballar sardanes. I aquí, damunt de la pista aquesta petita, van fer la discoteca, que és ara on hi ha l'emissora.
2: La pista aquella tan maca, que era com un balcó, que sí, donava a la pista que ballava quan venia una orquestra,
3: ah,
2: aquella balconada tan maca del Foment,
3: sí,
2: és on van fer la discoteca
3: on som ara.
2: Als anys 80...
3: És que no,
2: sí, sí, els anys 80.
3: No, no, no t'ho sabria dir.
2: Quan anàvem a ballar amb el que t'he dit abans, eren a finals dels 60, 68, 69, 70. I tu em parles de 10 anys després.
3: Sí, 10 anys deuen ser, ben bé. Sí, sí.
2: I llavors vas conèixer la Montse?
3: Ens vam conèixer, ens vam aparellar, ens vam casar, i en el nostre primer vivenda va ser el carrer Torres i Bages. Vam anar a viure al carrer Torres i Bages.
2: Sí, ja s'ho entès, allà dalt.
3: Sí.
2: Bueno, allà dalt.
3: Sí, sí, al carrer de les Escales. Al carrer de les Escales,
2: però,
3: però una mica més amunt. Entre el carrer Montserrat i el carrer Puigcerdà. I d'allà, després vam baixar a viure on som ara, on visc ara jo, al carrer Folquer.
2: Sí, carrer Folquer, sí, sí. Que jo vaig dir que continuo amb el carrer que
3: el
2: no
3: carrer
2: passa.
3: El carrer que no passa, sí, exacte. Sí.
2: Bé, escoltem Festa Major.

0: La Montse. Coneixes a la Montse?
1: La Montse, sí. La Montse va ser la meva companya, com deia, la meva esposa, la mare dels meus fills. I la veritat és que vam viure uns anys magnífics fins que va arribar la notícia de, que no ens esperàvem pas, de la seva malaltia. I bueno, vam tenir de lluitar amb la seva malaltia, no jo sol, sinó els fills i tota la seva família, perquè, clar, no ens ho esperàvem. Ella tampoc s'ho esperava, eh? Però també haig de dir que va lluitar moltíssim amb la seva malaltia. Vull dir, jo vaig notar que tenia més força ella que jo per afrontar la malaltia i portar-la, no? I suportar-la i portar-la a coll i anar-se'n sortint, no? I això va durar 7 anys.
0: 7 anys és el que anava a preguntar. Em dius que després de casar-se i tenir els fills, la malaltia apareix al quants anys després?
1: Pues va aparèixer quan el Marc i la Jana i la Laia tenien 16 i 19 anys. Sí,
0: una edat dolenta.
1: Uns 20 anys, sí.
0: Totes les edats són dolentes per casos així. Però ella era valenta, era forta.
1: Molt forta, molt forta.
0: I no volia que patir...
1: Una dona fortíssima, una dona fortíssima. Ja et dic, més forta que jo en molts moments. I aleshores, bueno, va dur amb dignitat, diguéssim, amb molta força i amb molta energia fins al final. Sí, sí. Ja et dic, d'aquests 7 anys... allò que diuen sempre els metges, no? Quan passeu els 5 anys, la frontera, això més o menys ja està. I sí, sí, vam anar-ho a celebrar fins i tot, no? Amb un viatge, els 5 anys. I a partir d'aquí li va sortir una metàstasi i va durar 2 anys més i això la va portar fins al final. Sí, sí, sí.
0: O sigui, això que es diu dels 5 anys acostuma a passar.
1: Acostuma
0: a
1: passar.
0: Però hi ha excepcions.
1: Sí, clar.
0: Que no.
1: Clar, cada cosa és molt diferent, eh? Cada cos reacciona com pot, no? Davant d'una malaltia
0: que
1: així.
0: Al passar 5 anys, quasi que has sortit del perill,
1: sí.
0: Però hi ha un risc, que en aquest cas, i quan va trigar molt a tornar a aparèixer? Doncs
1: pues ja et dic, passat els 5 anys. La propera revisió dels 5 anys ja va
0: tornar.
1: Sí, sí, sí. En total van ser 7 anys de molta lluita, de molts nervis, de molta tristor, de molta alegria, de molta... Bueno, és allò, una muntanya russa que al final, bueno, saps que passarà això, però no ho vols, no ho vol ningú.
0: No, no.
1: Però al final arriba i...
0: Jo us recordo, crec que no m'equivoco, perquè ens coneixíem, però llavors era jo el temps que estava més per allà a la Rambla Volar i no ens veiem tant, però us recordo de la Penny.
1: Sí. A la Penny, clar, a la Penny hi vam iniciar des de l'època de... que es van muntar els secretariats famosos. Es va muntar una sèrie de secretariats de la joventut catòlica que es deia secretariat de dansa, de teatre, de música, de cinema, i hi havia diversos grups, i ens trobàvem sempre allà doncs, per fer. Jo era del secretariat de teatre, i la Montse era del secretariat de dansa. I... allà vaig començar jo a fer les meves primeres incursions en el món teatral.
0: Sí, ens trobàvem de vegades.
1: Ens havíem trobat alguna vegada, però dins l'escenari. I el bar,
0: que era molt autèntic, aquell bar de...
1: El bar de la Penny era un punt de trobada
0: de tothom.
1: De moltes inquietuds, de molts somnis,
0: sí,
1: i de moltes parelles, i de molt... Sí,
0: el Jordi el perruquer, i la Pepi,
1: sí.
0: I vosaltres... que jo amb el Jordi Perruquer només havia coincidit amb una activitat que vam fer, no sé si era una carnavalada, sí, però
1: era
0: la carnavalada, aquestes pastorets, unes sarsueles que havíem fet. Jo no tant, però vaig participar una mica a la Penny i llavors és d'aquí que us veia sempre a tots. Però, esclar, al bar s'anava a ensejar, s'acabava d'assejar...
1: Sí, sí, sí.
0: I el poema que li vas dedicar, com va ser a la Montse?
1: Bueno, jo des de que ella va marxar, que vaig agafar una llibreta que em va regalar un amic meu, que ja la tenia de feia temps, aquella llibreta. Jo vaig agafar aquella llibreta i vaig començar a escriure tot el que em passava pel cap, tot el que sentia, tot el que... Bueno, tot ho vaig anar escriure allà en aquesta llibreta, que en dic la llibreta d'anada i tornada, que encara la conservo i encara l'escric, vull dir, no s'acaba mai això. I arrel d'anar escrivint cada dia, o cada dos dies, o quan tenia una necessitat imperiosa de dir alguna cosa, en tant sortien també versos, hòstia, això està bé per fer un vers, això. I a partir d'aquí vaig començar a fer versos i poemes. Val? Són versos i poemes que els he anat editant per mi, els imprimia jo a casa, els posava una funda de paper, una goma de pollastre, i els regalava a la família. Amb una goma de pollastre, pam. I els regalava doncs, per Nadal o dates d'aquestes...
0: Així més... Gomes de pollastre te n'hi podríem dedicar un poema, eh? Perquè mira que serveixen per tot.
1: Van sí, molt bé, les gomes de pollastre.
0: I llavors, però tot
1: que no
0: això...
1: sé si ara els pollastres porten gomes, però, no. Però jo sempre dic una goma de pollastre.
0: Sí. Però, per exemple, la ràdio, les vies, aquests poemes, els has donat a conèixer amb algun programa o...
1: No. Ja et dic, els imprimia, els regalava als amics i a la família, únicament.
0: I aquest d'ella... No.
1: I aquest d'ella, pues, també.
0: I el saps de memòria?
1: No.
0: Veus, ara que l'haguéssim
1: pogut... No, sí, però no. A més, no el porto. No sé si... Igual el porto, eh? Si em deixes un moment de treure'm les ulleres, les agafo...
0: Sí, mentre posarem una música i si
1: sí,
0: tu vas fent i anem...
1: Segur que els porto aquí.
0: Anem parlant...
1: En algun núvol per... d'aquests d'internet...
0: El Caràtula, quan era que comences?
1: Comencem el Caràtula l'any 73-74, finals de l'any 73 i principis de l'any 74.
0: Doncs en parlarem, però ara escoltarem La Bohème mentre tu busques això, perquè és una cançó que la vaig passar al català, però que parla de París, d'un que troba el París canviat, però jo ho poso com si fos Barcelona. Bé, és igual, que és una cançó que és nostàlgica, que és una mica el que estem fent aquest avui.

0: Hem recordat París, que tu hi vas estar una temporada bastant llarga i vas viure.
1: A la feina, sí.
0: I com va ser?
1: Va ser... A la feina jo estava amb una multinacional financera i va ser en aquell moment que van muntar el canvi de comptes dels bancs, que ens fan, ara ens fem posar l'IBAN quan fem una transferència, el número de l'IBAN. Doncs quan es va muntar el de l'IBAN, la meva entitat va muntar el projecte en la seu de París. I llavors van demanar a totes les altres entitats que estaven pel món, gent per anar a col·laborar en aquest projecte. Llavors jo em vaig presentar, el d'aquí a Barcelona, però van demanar gent aquí a Barcelona, i em vaig presentar en el projecte, em van seleccionar i vaig anar cap allà a treballar a París. Em van donar, això sí, una bar hotel allà, i a més amb dos viatges pagats d'anada i tornada per venir dos cops, doncs aquí a Barcelona si volia venir. Vaig venir-ne més, però bueno, dos me'ls pagaven ells. I el bo és que, bueno, allà hi havia una gent fantàstica que em van acollir molt i, bueno, i vaig estar a les tardes quan podien anar a veure museus, exposicions, i París no te l'acabes. París és, sí, sí, és una sí. Ciutat immensa, que molt fantàstica, llavors, doncs... I clar, el fet d'estar allà va fer que vinguessin amics i amigues cap allà a veure'm. La meva germana també va venir un cap de setmana, vull dir, és allò, tenint...
0: Pues clar, tothom li
1: tenir vivenda, no? Doncs...
0: Esclar, sí, sí.
1: És una gran avantatge.
0: És molt, eh?
1: Sí. Però ja et dic, venint i no venint, i a més va coincidir que em va enganxar una Setmana Santa, també. Vet aquí que, d'alguna manera, doncs, queda més espotllat.
0: I el francès, no? Que jo sempre he batallat per parlar-lo,
1: bueno, francès...
0: però sense estar allà és clar, molt difícil.
1: Però el francès, clar, jo vinc de l'escola del francès. Nosaltres a l'escola ens ensenyava el francès.
0: Sí.
1: L'anglès no existia
0: encara. Aquells anys.
1: I aleshores, a més, el fet de que m'escollissin en el projecte, jo tenia una amiga aquí al poliesportiu de gimnàs d'aquí Molins, que era francesa. Llavors hi vaig dir, dic, durant un mes necessito que em facis de parella lingüística. Llavors cada tarda ens trobàvem passejant pel carrer i anàvem... Perquè ara, si no practiques un idioma, es va perdent, es va rovellant, perds vocabulari... És el típic, no?
0: Si ara tu anessis a París...
1: Em costaria,
0: i et costaria, però clar. Al cap d'una setmana hauries millorat molt, i tot et aniria venint.
1: Sí. Això també passa.
0: Et queda com aparcat.
1: Això també passa quan vas a, no sé, a alguna ciutat espanyola, també passa. Que parles un castellà que veus que no és el castellà normal, no? Però si estàs molt de temps... Vas canviant les paraules, les expressions, i et vas adaptant, no?
0: Escolta, llavors no t'enyoraves allà? No, perquè amb la feina...
1: No, amb la feina... Quan vas quan estàs fora per la feina, treballes molt.
0: Ja coneixies a la Montse?
1: Sí. Bueno, quan hi vaig anar, la Montse ja no hi era, per això. Quan hi vaig anar, la Montse ja no hi era, ja es havia mort, sí.
0: Ah, sí, això és més recent. Sí. Per això, quan vas dir allò de l'Ivan, no l'Ivan que havia sigut alcalde de Montserrat, no, l'Ivan... No, quan jo dic això, dic, m'està parlant de molts anys enrere, i l'Ivan, a mi em sembla que això és més de cap aquí. Sí, així, sí, això sí. De París no fa tant.
1: Va ser, ja et dic, quan la Montse ja no hi era, sí.
0: Ah.
1: Els fills ja anaven per la seva banda sols, jo estava... Pues, vivia sol en aquell moment.
0: Clar, tu... Per això, que no sé en quin moment m'ho has dit abans de l'entrevista, que estaves allà sol, i he pensat que devies ser solter, esclar, doncs jo ja m'imaginava que era els anys 70-80,
1: però
0: si ja tenies els fills col·locats...
1: Sí, els dos ja estaven...
0: Et vas col·locar tu mig any allà.
1: Em vaig col·locar allà. Bueno, però va sortir aquesta possibilitat.
0: Escolta, recita'm la poesia.
1: Ah, sí, aquesta que dèiem de... Que
0: perquè dius que totes estan dedicades a la mare, a la dona... Mare i companya que vas tenir amb la Montse.
1: Sí.
0: Fem el primer...
1: Sí, és un poema que es diu Reivindicació, i aleshores hi ha aquests tres poemes, no? Llavors el primer es diu Dona, i diu així. Diu, reivindico el teu ser de dona, ser en estat pur, en adreçar-te a les persones amb tota la sinceritat. Reivindico el teu ser de dona, ser en estat madur, per fer del treball un fet social i crear lligams amb els companys. Reivindico el teu ser de dona, ser en estat segur, ser present en les relacions de l'amistat amb tot el cor. Reivindico el teu ser de dona, per ser sincera, per ser companya, per ser amiga, per ser dona, reivindico el teu ser.
0: I llavors... Molt bé, eh? Llavors ve l'altra, que és la mare o la companya? No, la mare.
1: El segon, espera que això se n'ha anat, com que ho tinc aquí en el núvol.
0: Home, però tu sí. Almenys saps fer anar-ho, i ara jo amb aquest mòbil a la mà ja estaria nerviosíssim i em tremolaria el tot.
1: El segon és el company.
0: El company, a veure, escoltem-lo.
1: I el tercer és el de mare. El company diu així. Diu, reivindico el teu ser de companya, ser en estat alegre, per avaldre per damunt de tot l'amistat i donar-te sense fi. Reivindico el teu ser de companya, ser en estat feliç, construir i reivindicar l'amor, correspondre'l i viure'l amb reciprocitat. Reivindico el teu ser de companya, ser en estat emocional, sobre la pell arrissada i sensible, lliscar dia rere dia pel mar dels sentiments. Reivindico el teu ser de companya, per ser alegre, per voler l'amor, per ser tendre, per ser companya, reivindico el teu ser.
0: Ah, molt, molt bé. I llavors, com a mare...
1: I el tercer és el de la mare.
0: És el que haurem de fer-ho.
1: Molt bé. Diu, mare, reivindico el teu ser de mare, ser en estat sensible, per fer del teu ventre vida i mostrar i ensenyar a ser. Reivindico el teu ser de mare per ensenyar a viure la vida, guiar i conduir els sentiments en el camí encara per trepitjar. Reivindico el teu ser de mare, ser en la llibertat i ajudar a trobar la dignitat personal en l'amistat i en la felicitat. Reivindico el teu ser de mare per donar, per ensenyar a viure la vida, per trobar en llibertat la felicitat. Per ser mare, reivindico el teu ser i per la teva lluita, reivindico el teu ser.
0: Molt bé. Una altra.
1: I aquests va ser l'any 13 que els vaig fer pensant en ella i perquè quedés una mica...
0: Ella falta des del 2000?
1: Des del 2005.
0: Ah, per això aquest any 13, ha fet... Aquest any 13 jo dic, no, em sembla que fa més.
1: Sí, el 2005.
0: El 2005 és de 21 anys.
1: 21 anys, sí, sí, sí.
0: Sí, no.
1: I bueno, hem tingut d'aprendre tots plegats a viure sense ella. N'has d'aprendre,
0: però se n'aprèn.
1: Sí, sí, costa, però n'aprens perquè no vols parar, no? I perquè vols que tot funcioni.
0: Et vas trobar sense ella i amb dos fills, sí, d'unes edat de 19 anys. Qui tenia 19 anys?
1: 16 i 19.
0: 16 la noia.
1: Sí, i 19 el Marc, sí.
0: Sort que les noies amb 16 anys ja són molt responsables i els homes diuen que no, però de vegades també.
1: Sí. Passa que les noies van més ràpid. Això, fer-se grans. Es fan grans més aviat que els homes. Els nois, igual, estàs fins als 25 fent el burro.
0: Ganes de sortir.
1: I les noies... No, ja no en general, no, però en particular...
0: I n'hi ha any que em tenim gairebé 80 i encara el faríem el burro.
1: Sí, bueno, sí. Un mica es tracta d'això, un mica es tracta de tornar a la infantesa, no? De tornar aquells valors divertits.
0: Les seves germanes van donar un cop de mà?
1: Sí, les germanes i la família de la Montse també. Vull dir, molt. La germana de la Montse, molt. L'Anna es va...
0: No els poder conec, però no, sí.
1: L'Anna es va volcar molt, sí, sí, i, bueno, i tots.
0: Deu venir de família, perquè poques vegades que he parlat amb la Maria, la teva germana, una o dues, al trenc, per parlar d'això de la foto, tenia una conversa que t'hi senties bé. I si és la tieta Rosa...
1: Tieta Rosita, bueno...
0: La tieta Rosita...
1: Era fantàstica,
0: no sentiria escoltar-la.
1: Sí, era superalegre.
0: I parlant amb tu ara jo, estic relaxant-me.
1: Sempre feia conya la tieta Rosita.
0: Ah, sí?
1: Sí, era molt divertida, i tant. Sí.
0: Fa molt.
1: Sí, ara no et sabria dir des de quan, però sí.
0: No vaig saber, Segurament les temporades que he estat a Cuba... Ha passat alguna cosa així.
1: Ah, ja.
0: I quan vinc, ningú m'ho diu, i ara jo me recordo que la tieta Rosita, jo fa molt que no la veig, però si hagués estat aquí jo hagués anat a la cerimònia.
1: Segur,
0: no? És dir que ho sé perquè m'ho he imaginat, però ha passat a temps. Caràtula.
1: Sí. Perquè ara has parlat de Cuba, tu fas moltes estades llargues, no?
0: Sí.
1: És el teu segon país, però d'una manera...
0: Sí, he anat tantes vegades a París com a Cuba, parlaria francès més bé que el de Gaulle. Sí, he anat més... Fa por dir-ho, però més de 100 vegades, eh?
1: A més, estades llargues, no? Jo hi he estat una vegada i prou.
0: No.
1: Jo una vegada i prou he estat a Cuba.
0: Sí. Sí, que és el que em tocava a mi, però amb el tema del bolero em vaig enganxar. Quan hi vaig anar allà, llavors un conegut d'una amistat de la meva mare, que allà estàvem molt ficat amb el... Com recordem el Miquel Armengol? Amb un bon record per ell sempre. El Miquel Armengol aquí a Molins de Rei, aquest home era com un Miquel Armengol a l'Havana. No a tot Cuba, però a l'Havana sí. I llavors ella m'ha dit, al Festival del Bolero, vine a l'emissora tal que t'entrevistaran, cantaràs amb la Beatriz Márquez, que és la musicalíssima de Cuba, presenta l'Omar Portuondo.
1: L'Omar.
0: Sí, i el Lino Borges, Ela Calvo.
1: El Valdés, la tira.
0: Ara tothom, qui coneix és l'Omar Portuondo. Quan la vaig conèixer jo fa 30 anys, era una diva allà, però no era tan internacional com va sortir el Buenavista Social Club.
1: Sí.
0: Però em va presentar... Tot és com si aquí em presentessin el Serrat, el seu temps a la Salomé, a la Maria Jiménez, al Lluís Llach... I no havia de tornar-hi, jo, si era món que a mi m'agradava.
1: És que a més hi ha música a tot arreu.
0: Sí, sí.
1: A tot arreu hi ha música.
0: Fins i tot ara, que vaig anar-hi el mes de maig, que no hi havia aigua de vas ni pels lavabos, segons quin lloc... Jo estava al centre de l'Havana, que és com està la capital, llavors allà ho patia menys, i a més tinc amistats que quan venen, dues amistats, que és com família, que quan venen a Molins de Rei queden a casa meva, i jo allà tinc. Si un lloc que faltaven coses, me'n anava a l'altre. Però actualment, ara que ha empitjorat molt. Des de que jo vaig venir. El maig estava molt malament. Feia un any que ja no anaven els autobusos per la ciutat.
1: No tenen la benzina i tot plegat.
0: Val. El tornar encara ha empitjorat més. Tot i amb això, el món de la cultura funciona.
1: Sí.
0: Els teatres fan activitats...
1: Perquè és popular.
0: I ho fan per la tarda. Com que la nit de vegades es fa fosc i la gent no surt de casa, ho fan per la tarda. I llavors jo, quan hi vaig anar, aquesta última vegada, anava a molts llocs perquè la tarda tenia temps. Es parla amb el Caràtula.
1: Doncs jo, el Caràtula... Abans has fet referència al Miquel Armengol.
0: Sí.
1: Miquel Armengol també va estar al grup Teatre Caràtula. Amb nosaltres.
0: Sí, tinc una foto que surt ell.
1: Era un actor, també.
0: Que m'has enviat tu. Ell?
1: No sé, sí, surt per allà darrere.
0: El Reventós?
1: Sí, el Pep Reventós. Però està a dins, allà a les bambalines, el Miquel.
0: A les bambalines, d'una noia que no sé qui és.
1: I la Mireia Carulla.
0: Ah.
1: De Can Carulla, d'allà... Sí, d'on hi ha la residència ara d'avis.
0: Sí.
1: Doncs,
0: ara, d'allà.
1: D'allà.
0: Sí. El Reventós sí que l'he conegut, i tu, i l'Armengol.
1: Sí, que està allà darrere fent...
0: Sí, amb l'Armengol havia estat al Caràtula i fèieu moltes coses.
1: Sí, doncs el Caràtula, ja et dic, vam començar, que era l'any 73-74, fent exercicis, hi havia molta gent, hi havia gent ascendida del grup de l'Estudi d'Art Dramàtic d'aquí al Foment, com era el Josep Armengol. Josep Armengol estava a l'Estudi d'Art Dramàtic d'aquí a Molins de Rei.
0: I Josep Armengol?
1: El Josep Armengol, sí. Josep Armengol és un, bueno, un dels, podríem dir, més aclamats productors d'actors i d'actrius del món de la... És d'aquí Molins, sí, el Miquel. Passa que no viu aquí Molins, el Josep
0: Però vivia allà a la carretera.
1: Sí, sí,
0: d'allà. A la cantó.

0: bueno, vam anar fent...
1: Aquí hi ha una cosa que jo tinc apuntada aquí, però ara, que ens queda poc temps del programa...
0: Què sortirà d'aquí?
1: No sé per què ho vaig apuntar.
0: Què diu?
1: Que tot el que és humà s'ha fet amb companyia.
0: Sí, això és el final d'un poema, és un vers, de... no sabré de qui és.
1: Perquè amb el Toni Moreno també vas fer coses, la Setmana de la Poesia.
0: La Setmana de la Poesia, quan el Toni va començar a fer la Setmana de la Poesia a les cases, doncs vam estar parlant, m'ho va dir, i llavors jo l'acompanyava a muntar, quan es feia a les cases.
1: Però aquí la ràdio, aquí a l'emissora nostra...
0: Aquí a l'emissora nostra, què?
1: Has fet coses, sí, però no aquesta de la poesia.
0: Aquí a l'emissora nostra faig un programa que es diu Notes Disperses, que va de poesia i de poetes morts que ja no estan amb nosaltres.
1: Sí.
0: I també col·laboro amb el Llaç, la revista El Llaç, també faig una finestra poètica.
1: Bueno, això sí, això, la finestra poètica ho sé, això
0: també, sí.
1: I la poesia, llavors... poetes morts, però poesia viva. No, perquè sí, vosaltres la reviviu.
0: La poesia sempre es viva, això sí. Però vull dir que ho faig poetes morts perquè els poetes no es poden defensar els que estan morts.
1: No.
0: Els vius, vull dir que els vius ja fan les seves promocions, els llibres que fan, i les seves presentacions, i fan actes culturals a on hi figuren, però els morts, doncs no. I llavors vaig dir, doncs vinga, farem els poetes morts perquè penso que també s'han de reivindicar d'alguna manera.
1: Alguna especial que et faria gràcia dir-ho ara del...
0: Bueno, el Salvador Espriu, per exemple... Salvador Espriu és un dels poetes que ja no hi són, molt, molt, molt destacats dins de la cultura catalana. I podria dir un poema d'ell, que tinc de memòria.
1: Ah, això et volia dir, no gosava dir-ho.
0: Bueno, és un poema que jo el tinc com a referència de capçalera, que es diu L'Albada, la cançó d'Albada, que diu... a veure... Desperta. Hòstia, ara no em vindrà. Ara no em ve. Ara m'he perdut amb el senyor.
1: El Salvador Espriu, on descansa?
0: Arenys, a Cinera.
1: El Cinera, que sí que hi vaig anar fa poc, però ara tenia por de no confondre, però jo hi he estat, al cementiri d'Arenys, i pujat a dalt. Ja t'ha vingut?
0: Desperta, desperta, és un nou dia. La llum del sol... brillant, vell guia, pels estrets camins del fum. No deixis res per mirar i trepitjar fins a ponent, car tot en un moment et serà pres. És una metàfora de la vida total.
1: Torno a repetir, que hi ha gent que potser estaven distrets i no ho han escoltat a veure.
0: Diu,
1: que...
0: desperta, és un nou dia. La llum del sol brillant, vell guia, pels estrets camins del fum. No deixis res per mirar i caminar fins al ponent, car tot en un moment et serà pres.
1: Ah, no, és clar que fa esborronar i tot, eh? Si
0: total.
1: Saps el que t'estan dient...
0: És una metàfora total,
1: sí,
0: de la vida.
1: Sí, doncs vaig anar-hi allà... Sí,
0: jo crec que és el número 1, el nínxol número 1
1: Ho vaig haver de preguntar.
0: Del de Cinera. D'Arenys de Mar.
1: Sí, sí, hi vaig pujar allà dalt, ho vaig preguntar a baix, amb uns que... Jo havia anat per... Imagina't jo, ai, que no, la gent de la cultura, no els hi diguis. Jo havia anat allà buscant les destileries del Calissai.
0: Ah, bueno, també.
1: I com que ja estaven tancades...
0: Vas anar al cementiri.
1: Dic, bé, haig d'anar al cementiri, aquí de prop pensava que era la vora i no, havia de pujar allà dalt de tot.
0: I... Doncs hi ha una anècdota molt divertida, bueno, divertida. Curiosa de l'Espriu, i és que quan es va morir el Bartomeu Roselló Porcel, que eren molt amics, el van enterrar al Trull, al Brull, aquí al Montseny, en un sanatori que hi havia, i quan van desmuntar el sanatori i ho van tirar tot a terra, van dir, hòstia, les despulles del Bartomeu Roselló Porcel, què en fem? I l'Espriu va dir, doncs porteu-lo a Arenys, i el van acollir al mausoleu familiar dels Espriu. Fins que el van després destinar a Mallorca, que és on reposa ara el Bartomeu Roselló Porcel. Vull dir que el va acollir, boi mort, fins i tot,
1: allà va.
0: Arenys, el Bartomeu Roselló Porcel. És una cosa que no s'acostuma a fer, allò de dir, hòstia, un gran amic, que ara no saben on deixar-lo, no? Porteu-lo a casa.
1: Sí, no, jo trobo que... Que es podria fer, jo ho faria en un cas, si jo m'hi trobés.
0: Sí, no.
1: Hi ha amistats que són tan estimades com si fossin família, i sí. Més pels que no la tenim pròpia, en el meu cas. Sí, jo trobo que sí, això que va fer... Mm.

0: Molt bé. Escolta'm, que el Camell has participat a l'agrupació Escolta i el Molei també.
1: Sí, el Molei ens va demanar una vegada fer un feien, abans del Molei tenien el local, el carrer Ponent.
0: Sí, i tant, al costat de la Xampanyeria.
1: Exacte.
0: I davant del que havia sigut la perruqueria Pierre.
1: Molt bé.
0: Digues,
1: doncs allà aquell tros hi havia un nucli de cultural. Doncs allà al Molei ens van demanar si volíem fer un muntatge pel Dia de la Dona, i llavors ens vam fer un muntatge amb sis dones i amb poemes de la Maria Mercè Marçal. Ho vam estar preparant i ho vam fer allà al Molei. I va tenir molt d'èxit, va ser...
0: I el Camell també hi has participat?
1: I el Camell també, quan va néixer el Camell, també érem de la colla, que anàvem que portàvem el camell, que el gestionàvem.
0: El teu fill després t'ha seguit?
1: No, el mar no ha sigut camallaire, no. La Laia ha sigut castellera, però el mar no ha sigut camallaire, no. Li agrada, vull dir, quan surt el camell hi va, com tothom, a participar-hi, això, perquè és una gran festa, però no l'ha portat mai.
0: Abans, a ritme de salsa cubana, he posat la cançó dedicada a la Festa Major de Molins de Rei, creient que tu havies participat amb la Marxa de les Torxes, però m'has dit que no.
1: No, no.
0: I que a mi em sembla que és demà passat, aquestes torxes que són per uns dies abans de la Festa Major... Però, noi, jo m'ho havia apuntat aquí, pensat que et faria la pregunta de l'any i no hi havies participat.
1: De torxes, no.
0: Vas llegir una cosa de l'Òmnium,
1: sí,
0: però tampoc té res a veure.
1: Bueno, Òmnium ens va demanar també de participar amb el sopar estallers. Cada any es fa el sopar estallers, i aquest any passat l'Òmnium d'aquí Molins va demanar-nos si volíem. I també vaig preparar un muntatge de poemes de Vicenç Andrés Estallers, vaig dir-ho amb els amics, els vaig fer el repartiment i vam anar-ho a llegir en aquest sopar que es va fer el SEM d'aquí Molins.
0: El SEM.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, estem al 56. Continuarem. Ens queda molt poc. Em deixes fer una petita... Demà... Una petita cosa personal meva, que també em fa gràcia. Demà, a 3:15, hi ha una colla de senyores i algun senyor que em volen acompanyar, o que jo els acompanyi, en una actuació que farem a Sants, en un centre social. Hi ha una actuació que es farà a les 5. I vindran a mi tothom que vulgui apuntar-s'hi, que m'estiguin escoltant, i que els hi faci gràcia venir a veure aquest espectacle, que a més de jo hi participen artistes que han estat aquí a Molins de Rei o no, i ens volen acompanyar, us ho dic, que vingueu, que van començar 5, que m'ho van dir, i ara som uns quants més, i el tren hi cabem uns quants.
1: I què se celebra?
0: No, és una activitat que intentem, s'ha fet 3 vegades, fer-la una vegada al mes en un centre social.
1: Si
0: aquí fos el centre social que hi ha a la Riera Bonet, doncs un dimecres al mes, doncs fem una activitat de varietats, de cançó. I cantaré la cançó de Molins de Rei.
1: Molt bé.
0: Esclar, que jo vaig dir, la canto moltes vegades i és molt celebrada, arreu.
1: La sardana.
0: Sí, arreu.
1: És una sardana.
0: Sí, sí. No? Jo li dic la cançó de Molins de Rei, però té uns passos de sardana.
1: Però és una sardana, es pot ballar i tot, no, allò? Jo diria, bueno, no
0: sí,
1: hi he provat mai.
0: És però... lenta, una cançó.
1: Sí.
0: Però llavors, al venir aquestes senyores de Molins de Rei, dic, però aquesta vegada sí que no fallarà. I més que estem en vigílies de Festa Major.
1: Molt bé, molt bé.
0: Per acomiadar... Gràcies, per haver-me deixat dir això. Per acomiadar, vols fer una salutació amb algú? Ens queden 2 minuts.
1: Doncs res, més que res, la gent que ens està escoltant, no?
0: Sí.
1: Clar, aquestes hores de la tarda, que fa aquesta calor encara, i donar-los les gràcies per escoltar el teu programa.
0: I per haver vingut, ja
1: t'he dit que... Bueno, i gràcies per haver-me convidat, també, perquè és que si
0: jo
1: no...
0: Jo me'n vaig com si m'haguessin posat piles. Quan parlo amb algú que té una conversa com la que tens tu.
1: Bueno, això va arrel de les teves preguntes que tens aquí apuntadetes, si no, no...
0: Moltes gràcies. Posem la cançó de Molins de Rei, encara que no ten temps, però que menys, ara que la tenim a sobre.
1: La sentirem, molt bé. Gràcies, Pere.
0: No, a sobre la cançó no, la Festa Major, vull dir.
1: Gràcies, Pere.
0: Moltes gràcies, Cesc. De Cal Bisbal.
1: Sí.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
2: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest programa és una remissió
1: amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Patrícia Carniques Isidro. Molt bona tarda, Patrícia.
2: Molt bona tarda, Bego.
1: Molt contenta que estiguis aquí.
2: Gràcies.
1: Patrícia és directora financera d'Autopistes Grup Abertis, que suposo que deuen haver diferents... Es diu Autopistes, no?
2: Sí, és Autopistes. Sí.
1: I seccions, volia dir, no? Que devien
2: ser... Sí, diferents unitats de negoci.
1: Això, després sí. Ens ho explicaràs.
2: Sí, sí.
1: I aficionada amb una cosa que a mi m'ha semblat super singular, que és la natació amb aletes, que és una especialitat molt poc coneguda.
2: Molt poc coneguda.
1: I em deies preparant l'entrevista, perquè no és olímpica.
2: Clar, és que al final els esports minoritaris, si no tenen repercussió, no s'acaben coneixent, i la natació amb aletes és un esport que és superinteressant, molt divertit, però continua sent un esport familiar que també fa que hi hagi caliu, no? I que ens el sentim molt, molt propi. És un esport molt xulo.
1: Després ens ho explicaràs també una miqueta més, perquè has tornat a competir amb això.
2: Bueno, he tornat a competir a natació clàssica, que li diem als d'aletes, a natació normal, però segueixo totalment vinculada a la natació amb aletes i tornaré a competir. Sí, sí.
1: Ah, mira, això és un anunci.
2: Primícia.
1: Eh? Una primícia. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs la Patrícia, que ens acompanya avui, ella és Baix Llobregat, és del Barcelonès, perquè és hospitaler, tot i que ara vius a Cornellà, per tant sí que vius al Baix Llobregat, d'on estem ara, de Molins de Rei, i del barri de Bellvitge, que és un barri amb molta personalitat.
2: Sí,
1: trobo.
2: Sí, sí,
1: no?
2: És un barri...
1: Els de fora, potser no coneixem altres llocs, però el barri, potser per l'hospital, o no sé,
2: sempre... A mi m'agrada dir que sóc de Bellvitge, ho dic amb molt d'orgull. Al final, tothom té llums i ombres, no? I jo poso en valor les llums de Bellvitge, que a mi m'encanta com a barri, m'encanta com a ciutat o barri familiar, encara... Jo continuo passejant per allà i continuo trobant-me gent que conec, i crec que això és molt engrescador, i és un barri que s'ha de conèixer, també.
1: Sí, pels que no coneguin Hospitalet o Bellvitge, perquè jo sempre dic que això és Ràdio Molins de Rei, però ens poden escoltar de qualsevol punt del món, avui en dia, amb la tecnologia. Diguem-ne que va ser un barri que va créixer amb l'època de la immigració i molt dens.
2: Exacte,
1: no?
2: Sí, sí, es va formar arrel de la immigració, no? Sobretot famílies d'Andalusia. Exacte, la SEAT estava molt a prop i era una ciutat dormitori.
1: Sí.
2: I bueno, però hi ha gent molt arrelada allà. De fet, jo ara, com tu has dit, visc a Cornellà, però jo tinc molts amics del col·le. Jo vaig estudiar a Bellvitge fins segon de batxillerat, o sigui, menys la carrera, ho vaig fer tot allà a Bellvitge, i jo tinc molts companys d'escola que s'han quedat a viure a Bellvitge i que porten els nens al col·le, i que, vull dir, és un barri...
1: Amb personalitat, que...
2: Sí.
1: Vull dir que s'han reconvertit, no?, amb els anys. I que
2: sí. I és un barri que té molts espais verds, que és molt important, i molt d'aparcament, que també està molt bé.
1: I un club de natació.
2: Amb aletes,
1: que és molt interessant. Que tu tens dues filles que també practiquen la natació.
2: Sí, així és. Elles han tirat per la natació. No sé ben bé per què, suposo que algú deu haver de genètica, perquè sí que és cert que de més petites han provat altres esports. Inclús la gran va provar futbol, que jo li deia, hòstia, doncs futbol femení és xulo, però ha acabat amb una addicció al cloro quasi brutal. Li encanta la natació.
1: Doncs mira, jo no va començar l'entrevista parlant de la teva feina, però parlarem de la teva vida. Per tant, comencem per aquí. Tu, m'ho hem explicat, vas néixer a Bellvitge, vas créixer a Bellvitge, i com connectes amb... Com recordes aquella infantesa, aquella connexió, aquella primera vegada que et tires a la piscina?
2: Doncs,
1: amb el sentit positiu, eh?
2: Sí,
1: amb el sentit positiu.
2: Sí, sí. A mi sempre m'ha agradat molt l'aigua, però sí que és cert que jo tenia la sort que la meva escola tenia piscina pròpia i teníem una assignatura que era natació. I de part de l'assignatura de natació, a les tardes, quan s'acabava l'horari lectiu, doncs feien extraescolars, i una de les extraescolars que hi havia era la natació amb aletes. I, bueno, pues, digue-li per facilitat, digue-li per proximitat o afinitat, doncs vaig acabar fent l'extraescolar de natació amb aletes, i fins que vaig acabar la carrera, diria que quasi fins que vaig ser mare de la meva filla gran, vaig estar d'una manera o altra nedant, competint, o si no, vaig ser també delegada de l'Excel·lació Espanyola de Natació amb Aletes, representant Espanya a un Mundial, a Hongria, etc. O sigui que sempre...
1: Quina diferència? Jo, quan m'ho vas dir, la vaig haver de buscar, eh? Ara
2: sí.
1: Estem a la ràdio, la gent no ho pot veure, ho poden buscar, perquè avui en dia és fàcil, però explica tu què vol dir això. Quina diferència hi ha amb la natació, diguem-ne, tradicional, que tots tenim al cap, i que hi ha diferents estils, també?
2: Sí, doncs jo els animo que ho busquin, perquè realment, doncs aquí una imatge val més que mil paraules, no? Però natació amb aletes és un esport que està... que es practica dins d'una piscina, també, però que té altres elements externs que no té la natació normal, la natació tradicional.
1: L'olímpica.
2: Clàssica, nosaltres li diem clàssica,
1: la
2: no?
1: La clàssica.
2: I aquests elements, bàsicament, és una monoaleta de fibra de vidre, perquè vas amb els dos peus junts i al final l'estil d'anada és quasi com una sirena. Vas movent els peus, no? Tots dos junts, com si donessis una patada de sirena o de dofí.
1: Alhora.
2: Exacte, perquè està. Llavors li diuen que és la Fórmula 1 de la natació, perquè realment s'assoleixen velocitats molt, molt ràpides. Per fer-nos una idea, i potser no és del tot precisa, però, bueno, o un exemple que sí que sé, la setmana passada abans dels campionats d'Espanya hi va haver un noi d'un club d'Aragó que es va fer 14 segons en 50 metres. El rècord del món de natació clàssica em sembla que són 21 segons. 21 segons. O sigui, imagineu-vos la diferència no, que hi ha entre una cosa i l'altra. Llavors és la Fórmula 1 de la natació i bueno, és molt divertit. Hi ha la modalitat d'això de la natació amb la monoaleta, amb els dos peus junts, però també nedem escafandre, que és amb una ampolla d'aire comprimit, i vas per sota l'aigua, o 50 metres apnea, que és sense respirar directament 50 metres. I ara han afegit una variant, que és amb dues vialetes, amb peus. Llavors nedes crawl, com si nedessis lliures, no? La crawl de natació normal, però amb vialetes, i també està dintre la modalitat de la natació amb
1: vialetes. Clar, els esports no són olímpics si no es competeixen en els... Bueno, clar, jo l'altre dia discutim amb el meu nebot si ara tenim 7 o 5 continents, com jo vaig estudiar, vaig haver de... Bueno, ara no sé on estem, si en 5 o en 7, però en tot cas, l'olimpisme, no? Demana que aquest que per ser olímpic has d'estar a tots els continents. Aquest és el problema, suposo?
2: I jo crec que hi ha un tema de federacions així que no, tampoc no vull entrar gaire, sí, però realment aquí a Espanya és poc conegut, però a nivell d'Àsia, per exemple, Xina o els russos, inclús Estats Units, són potències. Sí, està molt bé.
1: Ui, i tu amb l'aigua què trobes? A veure, explica'm això.
2: Doncs per mi, que sí que podríem dir que és la meva teràpia, no? És el meu moment de desconnexió, de tornar a ser la Patrícia, no? No la Patrícia animara, ni la Patrícia directora, ni la Patrícia, no? La Patrícia que sóc jo. I és una manera d'esvergir-me. I ara, amb l'edat encara més, perquè quan ets més petit ja estàs entrenant a nivell competició, doncs clar, hi ha una pressió afegida, hi ha uns requisits, que ara, doncs, amb l'edat, no?, t'ho prens d'una altra manera i la veritat és que ho estic gaudint moltíssim. I no nado natació amb aletes, nado natació clàssica a la ciutat d'on soc ara, que és el Cornellà, que té un club fantàstic de màsters, que ara ens han donat el premi també de la ciutat de Cornellà, l'equip mixt. O sigui, té un equip superxulo de màsters, és un club preciós, i m'encanta, perquè el caliu i el mundillo de natació pues, segueix sent petitó, no? I la veritat és que està... M'ho passo molt bé i gaudeixo molt.
1: Sí, quins valors apliques de la natació i de l'esport a la teva feina, que d'ahir entrarem?
2: Doncs crec que són moltíssims. Crec que la natació, els esports en general, però la natació en concret dona una disciplina i una constància que després en el dia a dia, qualsevol feina, no només a la meva, qualsevol feina és molt valuós. Et dona una capacitat d'organització molt, molt, molt important, perquè la natació és un dels esports, jo crec, més durs en quant a requeriments d'entreno. S'entrenen tots els dies de la setmana, alguns dies es dobla pel matí abans d'anar els nens a escola, van a entrenar, després van a escola, per la tarda tornen a entrenar. Amb la qual cosa, la gent que es dedica a la natació i que es dedica, entre cometes, perquè arriben molt pocs, però la gent que estima la natació té una devoció tal que necessita, si vol fer altres coses, organitzar-se moltíssim. I després el fet de que no sigui un esport majoritari, no? Perquè al final tampoc hi ha tanta gent que fem natació, sigui la que sigui, dona un sentit de família, no? I de jo quan parlo amb algú que em diu, pues jo també nedava quan era petita, connectes d'una altra manera, no? És com, ostres, aquest ha patit com jo vaig patir, no? I està aquí posant la natació per bandera. Jo
1: el
2: crec
1: valor
2: que és
1: de la proximitat seria.
2: Molt, sí.
1: En aquest sentit.
2: Sí, i de l'equip, tot i que és un esport individual, té molt més d'equip que el que la gent es pensa, en el fons.
1: Des del club, seria, no?
2: Hi ha el club, hi ha aquest sentit de pertinença d'un esport petitó que et fa treure pit, no? Hi ha, després hi ha proves que són en equip, hi ha els relleus, les classificacions als campionats són també per equip femení, masculí o club, amb la qual tu sempre sumes pel teu club, evidentment tindràs una medalla individual o de relleus, que són quatre, però sempre estàs sumant, inclús que sigui la medalla individual, pel club, amb la qual cosa hi ha una sensació d'equip també molt, molt, molt arraigada, no?
3: Sí, sí, sí. Mira, també és veritat que jo no ho hagués dit mai, també t'ho he pensat, que era molt més individual. La Patricia Carnicas, Isidro, dèiem, tu ara estàs dirigint un departament molt important amb una de les
2: unitats
3: de negoci d'una de les empreses més importants de, bueno, d'Europa, diria jo, no? Perquè a nivell d'infraestructures, a veure si autopistes dins d'això. Com arribes a encarar-te amb aquesta professió? Comencem pel principi. Tu de joveneta, que eres bon estudiant, no eres bon estudiant, sí?
2: No, jo sempre he sigut bon estudiant. Jo sempre he sigut molt formigueta, molt treballadora. Crec que és una de les coses, també parlant de la natació abans, que no, fa que tinguis aquests hàbits, com deia, de constància i de dedicació. I la veritat és que sempre he sigut bona estudiant en aquest sentit, els meus pares, i no han tingut cap problema amb mi. Vaig treure molt bones notes a l'escola, al batxillerat, a la universitat, i
3: bueno. I vas tirar cap a ADE.
2: I vaig tirar cap a...
3: Que és administració...
2: I direcció d'empreses.
3: I direcció d'empreses, a la Universitat de Barcelona.
2: Exacte, vaig tirar cap a ADE, a la Universitat de Barcelona, una mica de rebote, també, perquè sí que és cert que jo sempre he sigut bona estudiant i sempre m'han agradat els números, però també m'han agradat molt les lletres. De petiteta sempre he estudiat anglès, alemany, francès, no? És una miqueta picoteo, no, d'anglès bé, però dels altres, no? Com que picoteo una mica, però m'agrada molt la literatura i m'agrada molt el que és les lletres. Però a l'hora de decidir cap a on tirar, a nivell de quan havia de decidir la carrera, doncs, bueno, a casa meva jo sóc la primera que té títol universitari, els meus pares són molt treballadors, però no van tenir l'oportunitat, doncs, d'estudiar gaire.
3: Mira, amb això estem igual.
2: Sí. Sí,
3: jo trobo que s'ha de dir sempre,
2: sí,
3: perquè es van fer un gran esforç.
2: No, jo molt d'orgull, per suposat, però clar, en aquest... O sigui, m'han assessorat sempre.
3: Van assessorar, però diguem-ne, no?
2: Clar, des del seu... aquí se'ls escapava una mica, no?, de les mans, com si diguéssim. I sí que és cert que el meu pare tenia un amic, bueno, té un amic, de fet, que estava estudiant a la UB, ja de gran, i bueno, hòstia, doncs, Patri, per què no mires aquí? I de fet, doncs, mira, va ser la primera opció perquè aquest amic del meu pare estava per allà i també era una carrera que jo creia que no em tancava portes, no? Que era una carrera que era molt, molt àmplia, perquè després et pot dedicar, doncs, a comptabilitat pura o més màrqueting o més economia, fer-te més especialista, etc. I vaig dir, doncs per què no? I al final, doncs, vaig acabar entrant a ADE, no? a la Universitat de Barcelona.
3: I aquí, quan vas acabar, vas entrar, però, amb el món de les auditories, primer.
2: Sí, durant la carrera... Jo
3: vaig saber
2: fer...
3: què triar quan vas acabar? Això sempre costa una mica, no?
2: Sempre costa, sempre costa. I jo, durant la carrera, vaig fer pràctiques a una empresa que es deia Caixa Holding, que ara és Criteria, del grup Caixa, i mentre estava fent les pràctiques, allà amb la directora de Recursos Humans que hi havia en aquell moment... Doncs estava just als últims anys de carrera, l'últim any de carrera, i era el moment aquest que deies tu, no?, de que has de triar, no?, i sempre costa. I un dia, amb una conversa molt, molt sincera amb ella, perquè, de fet, volia que em quedessin allà, de més enllà de becària, no?, doncs volien fer-me un contracte, però a mi no m'acabava de fer el pes, li deia, ostres, es diu Imma, i ella dic, és que Imma, és que no sé què escollir o no ho tinc clar, potser dedicar-me a la banca. I em deia... Tu com ets, t'avorriràs a la banca, vamos, als dos dies. Diu, coneixent-te poc que et coneixo, diu, tu necessites algú que sigui més dinàmic, no?, que coneguis gent, que parlis amb gent, que coneguis altres maneres de fer. I aquesta noia havia sigut abans directora de Recursos Humans de Deloitte, que era on vaig acabar...
3: Que és una companyia de consultoria.
2: Consultoria i auditoria.
3: D'aquestes molt grans, també.
2: Que sí, són, sí, és una de les Big Four que li diuen, no?
3: Que li diuen, exacte. Sí, que estan a borsa i aquestes coses.
2: Sí, a nivell del món i així. Sí. I bueno, vaig fer les entrevistes i tot el procés de selecció, que és bastant intens per les quatre Big Four en aquell moment. I Doncs em van agafar les 4 i al final vaig acabar escollint Deloitte, doncs, perquè la Imma em deia, no, de les 4 ella sentia els colors, no? També una mica, però va dir Deloitte. I a Deloitte vaig acabar entrant dintre de l'auditoria. Com tu deies, Deloitte té diverses branques, no? La consultoria estratègica, més temes de manell i l'auditoria. Jo vaig acabar entrant a auditoria. I a Deloitte vaig estar, doncs, quasi 4 anys de just... De fet, no havia acabat la uni, encara em quedaven un parell de notes d'exàmens per tenir la carrera i estava entrant a Deloitte en un procés que fan de 3 setmanes de formació, etc, per entrar allà.
3: O sigui que vas entrar de cop, o sigui, no vaig... Són molts números, auditoria.
2: Sí, molts, moltíssims.
3: És allò, sí. control.
2: Sí, i molt sentit comú també, que també està molt bé. A part de molts números, és molt sentit comú, és analitzar molts números, però posar-li molt sentit comú, perquè al final audites... tu ets tot júnior, no? Acabes de sortir de la carrera, et posen, perquè te lanzan a los leones, aquí sí que no hi ha...
3: No, però això és una manera d'aprendre.
2: No hi ha miraments, és com un màster, pagat, però un màster. No hi ha miraments i la veritat és que el que és molt xulo és que veus moltes empreses, treballes amb molta gent, tens molts jefes i de seguida tu ja comences a gestionar equips, no? I et donen responsabilitat, amb la qual cosa, o sigui, aprens amb una velocitat espectacular. I amb una manera de fer, perquè l'any que ve, quan tu no facis aquest client, el farà un altre i ha d'agafar els teus papers de treball i els ha d'entendre. Vull dir, tu no pots estar tot un any fent traspassos a la gent que ve darrere, amb la qual cosa et fan treballar d'una manera que és molt estandarditzada, però que és molt universal, no? Per dir-ho d'alguna forma.
3: Amb molts de protocols seria, no? Sí. Molt protocolitzada o molt d'una manera que es faci...
2: Sí, però t'estructuren el cap, no? Uh-huh. O sigui, t'estructuren que jo a dia d'avui encara parlo amb algú i sé si ve d'auditoria o no ve d'auditoria, perquè agafes uns papers de treball de qui sigui i dius, ostres, aquest és que el seu passat, saps? Encara que faci anys... Sí. Algú queda. I bueno, vaig estar 4 anys a Deloitte i la veritat és que molt bé. Jo crec que no estaria on estic si no hagués passat per Deloitte, sincerament. Deloitte o qualsevol Big Four, però jo dic
3: sí,
2: Deloitte perquè era on estava.
3: Va ser un aprenentatge potent. I d'aquí ja vas saltar?
2: I d'aquí ja vaig saltar al grup Abertis, a la part de corporació.
3: Perquè algú que ens escolti, que molta gent coneix la paraula Grup Abertis, però potser no tothom sap exactament, és del sector de les infraestructures.
2: Sí, el Grup Abertis és un...
3: Fins i tot jo, que no sé exactament. Sí, que m'explica'm una mica.
2: Sí,
3: és un... sí que ho sé una mica, però no molt. Per tant...
2: Sí, el Grup Abertis és un grup que es dedica a la gestió d'infraestructures, bàsicament a dia d'avui autopistes, no? de peatge. Fins ara, o fins fa uns anys enrere, tenia altres sectors, vale? Tenia uh-huh. pàrquings i aeroports, etc, però ara bàsicament és autopistes de peatge i és un grup que la matriu, la sede està aquí a Barcelona, uh-huh. però que té diferents unitats de negoci a diferents parts del món, de fet tot el món, Nord-Amèrica, sí, Sud-Amèrica, Àsia, arran d'Europa, no? O sigui, és un grup que són 18.000 treballadors, que factura més de 6.000 milions d'euros té EBITDA de 6.000 milions d'euros, vull dir que és molt gran, és un grup molt gran.
3: I jo
2: vaig entrar com a auditora interna, no? Mm. Com venia del món de l'auditoria, no? Vaig entrar com a auditora interna al grup Abertis. És cert que també va ser una experiència, aprens auditoria interna en un grup com el d'Abertis, viatges moltíssim, amb la qual cosa és molt enriquidor, perquè el que fas és com a auditor intern anar a les unitats de negoci a revisar coses, amb la qual cosa doncs, viatjàvem bastant i en una època de la vida que tens 24 o 25 anys, amb la qual cosa doncs, tens tot el camí del món per viatjar i és molt divertit. Però sí que l'auditoria interna està més enfocada a processos i a protocols, a polítiques, i jo sóc de números. Llavors, tot això de redactar informes i així no m'acabava... Vull dir, em mancava alguna cosa, no? Em mancava alguna cosa
3: quan
2: més...
3: Quan descobreixes que ets de números? Què vol dir que sóc de números?
2: Doncs mira, jo crec que una de les grans coses va ser aquí, arrel de l'auditoria interna, perquè fins a llavors, com t'he dit abans, a mi m'agrada molt els idiomes, m'agrada molt... parlar, comunicar-me amb la gent, i per això jo crec que m'agraden els idiomes, perquè intento parlar amb tothom, no? de la manera que sigui, però en el moment que vaig deixar l'auditoria externa, no? de Deloitte i em vaig posar a fer auditoria interna i lo que jo, el meu output, no? El que jo donava mm-hmm. a l'empresa era un informe de 40 pàgines tot escrit, on no n'hi havia ni un número, pensava que aquí em falten coses, no? No m'acabava d'encaixar. D'agradar del tot.
3: D'encaixar.
2: Bueno, al final, per coses de la vida dintre d'auditoria de Vertis conec una persona que és l'Anna Bonet, i un dia doncs explicant-li les meves penes, no? De, ostres, Anna, és que potser això no m'acaba d'encaixar, potser... Val dir, Patri, canvia a control de gestió, que ja veuràs que...
3: Pues trobo que tens dones a la vida, que t'han orientat.
2: Moltíssim, moltíssim. També molts homes, eh? Jo acostumo a treballar molt amb homes i moltíssim, però moltes dones que m'han marcat...
3: A mi m'agrada destacar els homes, sí, també, però sí. A mi m'agrada destacar les dones, no. Perquè sobretot en mons empresarials com el vostre, no sempre...
2: No és fàcil.
3: No és fàcil.
2: No és fàcil, sí. Fer-se un lloc i no és fàcil tenir un referent dona.
3: Femení, sí, en aquest cas. Sí, sí. Per tant, sí. Era una jefa, l'Anna Bonet?
2: Sí, no era la meva jefa, era una jefa de, pues, d'una altra...
3: Una cap, vaja, una sí. Directora, una directiva. Sí, sí. Molt bé. I llavors ella et va dir cap aquí. O et va suggerir més.
2: Sí, sí, em va dir, ostres, per què no ho proves? Al final, pertany a un grup gran, com el grup Avertis, també et dona la possibilitat aquesta, no? De dintre del mateix grup canviar i anar evolucionant, no? I anar provant diferents àmbits dintre de...
3: Sí, sí.
2: D'una línia, no? Però la veritat és que això és molt enriquidor, no? En un grup com el nostre.
3: I llavors ja vas entrar en l'àmbit de les finances.
2: Sí, control de gestió. Vaig entrar a control de gestió el 2010 i bueno, fins ara. El que passa que des del 2010 fins ara doncs he anat passant per diferents posicions, no? Per dir-ho d'una manera, sempre dintre del que és finances o el controlling, però des de doncs, controller d'una societat a controller d'un grup, després vaig ser mànager, no, de control de gestió, i ara sóc la directora financera.
3: Quasi
2: 5,
3: al
2: setembre farà 5, que dona vertigen només de pensar-ho, lo ràpid que passa
3: això
2: el temps.
3: Això és una posició executiva en una gran empresa.
2: Sí.
3: No? I
2: sí,
3: per tant, diguem-ne que ara tu ets una referent.
2: Sí, a veure.
3: Sí? Home. I sí, quan veus aquestes xiques joves de 23, 24, com eres tu, que entren a treballar, què? Quin consell els hi dones?
2: Bueno, sobretot el consell és que gaudeixin del que fan, perquè encara que gaudeixis passaràs moltíssimes hores fent-ho, no? Sigui el que sigui, amb la qual cosa quan realment ho disfrutes, les hores doncs pesen menys, perquè això jo me'n recordo que quan estava a auditoria deien no, és que hi ha vida després de Deloitte. No, sí, clar que hi ha vida, però hi ha una altra vida que és igual o més exigent que la que teníem a Deloitte. O sigui, sempre estàs a l'ull, no?, de l'huracà, si vols ser-hi, i amb la qual cosa, sobretot el consell és fes alguna cosa que t'ompli, no? I després, sigues fidel també a les teves intuïcions, no?, d'alguna manera, sigues fidel, perquè, bueno, el mateix, tot peta el mateix. Si li dediques moltes hores, si no ets coherent amb tu mateixa, no funcionarà.
3: Quin canvi has notat tu més de passar d'una posició, diguem-ne, de gestió o de mànager a una posició directiva? En què has hagut de... O per tu, quin ha sigut el principal repte? T'ho reformulo així.
2: Doncs el principal repte ha sigut la gestió de les persones. Al final, els números són números, no? I pots trigar més o menys en entendre'ls o en obtenir-los o com sigui. Però la gestió de les persones és complicada, perquè cadascú som com som, no? I al final hem de funcionar com un equip. I tu, si jo, sóc la responsable de que això funcioni com un equip. Amb la qual cosa, doncs, aquest engranatge, que no deixi de rodar, és el més complicat.
3: El repte més important.
2: Sí, jo crec que sí, amb diferència.
3: I estàs contenta?
2: Sí, molt contenta. Molt contenta perquè acabes coneixent aspectes de tu que desconeixies, no? I acabes... influint en determinades persones d'una manera que bueno,
3: positiva,
2: sí,
3: com a
2: referent. Que és molt enriquidor, sí, sí. I la gent també t'influeix a tu. Al final no és només ser escoltat, evidentment és escoltar, no? I clar, també se n'aprèn molt, i se n'aprèn molt de situacions, de perfils, de la gent, coses externes que no pots controlar, pues, oye, chicos, pues esto no ho podem controlar, però hem de seguir endavant, el que sigui, no? Amb proximitat i amb tota la transparència que en aquell moment, en aquella situació, es pugui tenir. Però jo crec que sóc una persona que sóc de comunicar, que sóc d'explicar les coses, que tinc una màxima, que és que si demano coses, demano el... intento explicar el per què les demano, que jo crec que és molt important posar en context a la gent de les coses, i evidentment no sempre tota la informació es pot donar, perquè la informació potser ni siquiera jo la tinc, no? Però fins on es pot arribar, jo sóc del parer que s'ha d'explicar i la gent ha d'estar... És l'única manera que la gent estigui al teu barco. Sí, sí.
3: Per estar implicada. Tu portes un equip més o més d'unes 37 persones.
2: Sí, sí, més o
3: menys. No sé si ho hem dit a l'entrevista o abans, però per si de cas ho tornem a dir, no passa res.
2: Sí.
3: I una mica la teva feina, què? O sigui, tu, o sigui, a mi m'has d'explicar què és això de ser directora financera d'autopistes, què fas?
2: Doncs dintre de la...
3: A mi vull dir que no tinc ni idea del món vostre, eh? Sí. Vull dir que segur que en el món empresarial tothom ho sap, però jo que...
2: Bueno, però cada direcció financera de cada empresa també és una mica diferent, no? I va en funció una mica de com estan organitzades les empreses. En el cas d'autopistes, la direcció financera té diverses potes. Uh-huh. Té una pota que és les compres, o sigui, totes les compres es fan de manera centralitzada des de la meva direcció. Després té una part que és bastant important, que és facturació, mitjans de pagament i frau, evidentment, doncs, tota la gent que passa per les nostres autopistes, tot el que requereixen en aquest àmbit. Després tenim una part que és anàlisis i estudis de mobilitat, que és una part molt important, perquè aquí doncs, fem coses molt novedoses o analitzem tendències o analitzem comportaments d'infraestructures que ens poden interessar, o ara estem en un projecte molt, molt, molt novedós, com deia, d'intel·ligència artificial per veure...
3: Que ara deu ser la moda,
2: sí,
3: la intel·ligència
2: artificial. Sí, per anticipar, no?, tendències, anticipar respostes. O sigui, la idea és ser proactiu en comptes de reactiu, i tot això que estem treballant molt de la mà amb innovació, doncs es porta també des d'una part, tota la part de l'anàlisi de trànsit es porta des de la meva direcció. Després tenim la part del control de gestió, que aquesta sí que és el dia a dia, com si diguéssim que donem suport a totes les àrees de l'empresa, doncs perquè els números estiguin bé, relació amb auditors, comptes anuals, relació amb l'administració. Després tenim una altra poteta també que és molt important, que és, igual que nosaltres agafem totes les dades de tota l'organització, és com nosaltres reportem les dades a la corporació, perquè som una unitat de negoci que pengem del grup Abertis, i els requeriments de reporting doncs són molt exigents, dates, informació, normativa, tot. I una àrea que és més de planificació i M&A, que és de desenvolupament, no? Que és de...
3: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
3: I això amb 37 persones.
2: Amb 37 persones, sí.
3: Déu-n'hi-do, eh?
2: Només, no.
3: Sí, bueno, això sempre, sí, a tot arreu, eh?
2: Sí, sí.
3: Déu-n'hi-do. I com gestiones una mica... pensava en ta mare, que no hi hem parlat, de la Margarita. Perquè a mi m'agrada parlar de les mares en aquest programa. I em deies abans, ma mare, doncs segurament no va poder estudiar en el seu moment, perquè és filla d'una època i d'un moment, com la meva, com moltes mares.
2: Sí.
3: Però després ens hem vist doncs, créixer, cadascú amb el seu sector, no? Perquè hem pogut estudiar, tampoc és important, o sigui, estudiar és important, però vull dir que al final tenir èxit no vol dir tenir només una carrera, però bueno, en tot cas, sí que té una filla directiva d'una gran empresa. I tu també ets mare. Llavors, com has gestionat tu? Ara m'he fet jo el lío amb la pregunta, però volia connectar ta mare amb els valors que tu tens de ta mare i que apliques ara mateix, i després també volia connectar tu com a mare, amb un món tan exigent, com has gestionat tota aquesta part de la conciliació i com arribes a tot, em deies abans, no? Ja sóc la mare, sóc la directiva, sóc la nedadora...
2: Amiga, no.
3: Les dues preguntes sí. Una mica, o sigui, comença per la que vulguis.
2: No, doncs jo crec que ma mare, si parlem de dones referents, és una de les persones que per mi és un referent. La meva mare és una persona molt íntegra, no? I que realment ha sabut estar en tots els moments que tant jo com un germà hem necessitat. Ella en el seu moment va decidir deixar de treballar, perquè volia criar-nos a mi i a mon germà, jo crec que, bueno, ella sempre diu que és el millor que ha fet a la seva vida i jo realment ho crec també, perquè ha estat present, ens ha inculcat uns valors, ens ha donat la cultura de l'esforç, vull dir, a casa mai hem anat molt sobrats de res, però tampoc ens ha faltat mai res i ma mare sempre, no?, ha estat allà. I jo crec que això que deia abans de ser formigueta és bastant de ma mare. Ma mare és molt constant, de fet es va treure a la EGB de gran, jo me'n recordo que ella va estudiar a la EGB de gran, és ara avui, doncs, quan no fa pilates fa no sé què, i quan no s'ha apuntat a no sé quin club cultural de lectura, vull dir, és un cul inquiet, però sempre ha estat tocant moltes vessants des de la part molt personal i molt d'això de formigueta i de saber estar on li toca estar, no? I potser ha renunciat a coses que podria haver assolit d'una altra manera, però estic segura, bueno, de fet ella ho diu i no m'equivoco, que és el millor que ha fet mai, amb la qual cosa, doncs, superorgullosa de la meva mare i l'educació que ens han donat. I després, des de la meva vessant de mare, doncs, intento una mica el mateix, intento transmetre que les coses tampoc són fàcils, que potser les meves filles tenen altres sorts que jo no vaig tenir o que els meus pares no em van poder donar, però vull que les aprofitin i vull que siguin molt conscients d'ella, i sempre les estic dient que, bueno, pues que les coses o no són de franc o que les coses s'han de guanyar. I també estic molt orgullosa d'elles. Jo, la meva filla gran, que té 13 anys, la Mar, és una tia superorganitzada, és molt madura per la seva edat, és una crac, i la Berta, que és la petita, és un amor, i jo crec que arribarà on vulgui a la vida també aquesta, o sigui que bueno, que dins del temps que pots estar amb elles i dins de l'educació que els hi pots donar, doncs el millor que pugui fer i estant present.
3: Tu dius, jo tinc de ma mare ser formigueta, la cultura de l'esforç. També em vas dir, preparant l'entrevista, tenir criteri, no? Si no recordo malament,
2: sí,
3: no? Aplicar criteri a les coses.
2: Sí. Saber escollir, no?, les coses.
3: Saber escollir. I què vols que tinguin les teves filles de tu? O què t'agradaria que, si jo els hi fes una entrevista d'aquí no sé quants anys, diguessin, jo de ma mare... Tal.
2: Doncs mira, a mi m'agradaria que tinguessin el sentit de la responsabilitat. Jo em considero que sóc una persona molt responsable, que si a mi em dones una tasca, una fita, un objectiu,
3: vas per allò.
2: És això.
3: No cal que t'ho diguin dos cops, vaja.
2: No, és això. I a mi és una cosa que m'agrada, no? El sentir-te responsable, perquè després quan et sents responsable de les coses és quan realment, doncs, les portes a terme. Llavors, el sentit de la responsabilitat, i després que, bueno, lo típic, no?, que siguin bones persones i que siguin unes nenes felices. No sé, però la responsabilitat crec que és important, la implicació, no?, en tot, en el que sigui, en l'amor, en la feina, en el que sigui, no?, que hi hagi aquest punt de compromís.
3: Sempre diuen que hi ha poques dones directives perquè ens costa renunciar a la vida, diguem-ne, al rol de mare o al rol de...
2: Conciliació, no?
3: Sí, a la conciliació. Ha estat el teu cas, aquest? Bueno, tu que ets una dona directiva, creus que això s'ajusta o que ha anat canviant la cosa amb els anys que tu portes? Tu estàs en una gran empresa que suposo que fa plans d'igualtat com totes les grans empreses.
2: Sí, jo crec que, mica en mica, doncs, les coses... que hi ha molt de camí per recórrer encara, hi ha molta estigmes, no?, que trencar, i molta cultura que trencar. Tot i que penso que les coses van canviant i que també és veritat que va per barris, és diferent una petita empresa que una gran empresa, però en el meu cas, a nivell de l'empresa, jo no he tingut mai cap però ni cap problema, però també és veritat que he tingut molta ajuda externa dels meus pares i de la meva parella, o sigui, al final també és veritat que doncs, criar dues nenes o les que siguin, doncs es necessita que s'estiguin per elles, i en el meu cas ha sigut una mica així, ha sigut, doncs, que jo les porto al col·le pel matí, però després a la tarda les recullen els meus pares, extraescolars, llavors ja les vaig a buscar jo, però a casa està la parella, vull dir, al final és un treball en equip, també. Al final, no vull dir èxit, però l'èxit d'un és treballar en equip de molta gent, no? Perquè si no és molt complicat, és molt complicat.
3: I on te fixes tu cap a futur?
2: On em fixo?
3: Sí.
2: Doncs, bueno, a nivell empresarial tenim molts reptes. estan tornant a canviar les coses i el discurs de les infraestructures, i aquí doncs segur que se'n sobra un món interessant, no?, per tornar a explorar. I després, doncs, algú que tinc així una espineta clavada és que, bueno, jo no he fet mai un Erasmus. Quan vaig fer la carrera vaig fer ADE, com us he explicat, vaig acabar, encara no havia acabat ADE, vaig entrar a Deloitte, Auditoria Interna, Auditoria Externa, vull dir, no he fet... I sí que és una cosa que m'agradaria viure d'alguna manera, una experiència internacional, que és cert que, bueno, que tinc el terreny perfecte, no?, estar en un grup com en el que estic, però bueno, també s'ha de trobar l'oportunitat i el moment, i ara ja no vaig sola, potser, com quan estava a la uni, vaig amb una motxilla i, evidentment, ha d'encaixar a tota la família.
1: Sí. Quants idiomes parles?
2: No, parlo català, castellà i anglès, de parlar, no parlo... Però sí que vaig estudiar 4 anys alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes, sí, però és molt divertit l'alemany, és molt interessant, i francès, em defenso en francès.
3: El francès és xulíssim, sí. A mi m'agrada molt. Jo et deia al principi, abans, fora de micro, dic, començaré preguntant, amb lo difícil que és gestionar, bueno, i és petita, una economia domèstica, no m'imagino gestionar una economia d'una empresa tan gran, no? I em deies, no, potser és més fàcil.
2: Sí.
3: Les finances fan por, però no. O sí? A tu no, clar, òbviament, no?
2: No, respecte, no? I s'ha de ser molt, molt, molt curós, no? Perquè al final, doncs, en funció d'això, una part de, o gran part de la meva feina és donar directrius, no?, al Consell d'Administració, que jo formo, bueno, o al Comitè de Direcció, que jo formo part del Comitè de Direcció, però vull dir, moltes decisions es prenen en base
3: als
2: també
3: números.
2: Als números, no?
3: Clar.
2: Qual, un número equivocat pot ser un desastre, i la fiabilitat ha de ser absoluta, no? I això sí que és rigorositat 100%, aquí sí que no hi ha manera d'equivocar-se, o sigui, no, per aquí no passem. Però fora d'això, fora de ser rigorós i de tal, no han de fer por, han de ser una eina que ajudi a prendre millors decisions i poca cosa més. I a nivell d'empresa, doncs, evidentment, els números són molt més grans, però no deixa de ser un 1 amb més zeros, no?, que el que tens a casa, i també està tot molt protocolitzat, molt estandarditzat, vull dir, hi ha altres mecanismes i altres coses que podríem detectar, no?, errors. L'economia familiar és més difícil.
3: És més difícil,
2: sobretot
3: a
2: amb
3: vegades.
2: Dos nenes.
3: Segurament. I com gestiones quan tens un moment de tensió? Que això sempre ho pregunto. Quines eines tens? Els que esteu en posicions directives, que suposo que són... Bueno, jo, com a mínim, quan veus gent que esteu a grans empreses, evidentment, en un món tan canviant com el que estem ara, no?, i amb estructures tan grans, deuen haver moments d'allò de...
2: Sí, de tensió.
3: De molta tensió. Sí, sí. Com ho gestiones? No parlo de les coses concretes, parlo tu a nivell personal, com ho gestiones?
2: Doncs jo sóc una persona que sóc molt, molt... que raono molt, no?, que sóc molt, molt racional, més que sentimental. Intento que el cor no me nuble, no?
3: Sí.
2: Llavors... Soc molt analítica, també, i jo, si m'ho escric, m'ho poso en una balança, pros, contres, etc., no?, m'ajuda molt a prendre decisions i m'ajuda molt a relativitzar les coses. Últimament, soc del parer de que si no està dins del teu àmbit de control, tampoc no t'amoïnis gaire, perquè no podràs fer molt. Però sí que analitzar la situació i posar raó més que cor, doncs a mi m'ajuda molt. I després, doncs, tota la sang freda que es pugui quan prens decisions en calent, normalment no són les millors decisions o no és la millor opció que puguis.
3: Sí, ho deixes reposar, normalment?
2: Jo deixo reposar, deixo un medito.
3: Una mica d'espai.
2: Sí. I després, doncs, ja... parlo. Sí,
3: poc a poc.
2: Tot i que també tinc pronto, si l'he de tenir, a vegades...
3: Home, jo crec que per dirigir una tenia una mica de caràcter, però tu vas dir que tu no eres delegada de la teva classe.
2: No, perquè jo em moria de vergonya, jo mai he sigut...
3: I ara ets directiva d'una empresa gran.
2: Sí. Bueno, si em diuen que estaria aquí en el meu jo de fa 15 o 20 anys, et diria que ni de conya, no?
3: I aquí on va haver el clic?
2: Doncs no sé, m'he fet gran, no sé, m'han empujat això, no sé com ha acabat aquí, però aquí estic i bueno, estic aquí a la ràdio, que tampoc ho hagués dit mai, o estic anant a donar conferències per allà o fent classes a la uni, saps? O sigui que bueno...
3: Ah, dones classes? alguna
2: potser és
3: matèria.
2: Potser una mica agosarat, sí. Hi ha un curs...
3: Bueno, com a associada o com a...
2: Hi ha un curs que és de col·laboració público-privada i jo sóc una de les docents de, bueno, escolta, del curs
3: si
2: de l'UB.
3: Encara que donis una classe en una universitat, no ets evidentment professora universitària,
2: no.
3: Però sí que dones classes.
2: Sí.
3: Que a vegades ens costa de dir les coses, també. No. I això em connecta amb la dona amb història que m'has portat, que has dit, dono conferències, pues com ella.
2: Sí.
3: Com ella, com l'Edurne passaven Liz Arribas, si he dit bé el seu cognom, perquè he buscat el segon. Sempre m'ha agradat donar el segon cognom.
2: La mare,
3: cognom.
2: No? Sí.
3: Sí, sempre, sempre. Ella, que, bueno, és una... la única dona, no? O la primera dona, perdó, de la història que va cronar els 14.800 les muntanyes més altes de la Terra, del planeta Terra, el 17 de maig del 2010, amb el Sigma Pagma, va ser la primera dona de la història en cronar els 14.800, i una dona que ara mateix està donant conferències, bueno, és coach, és enginyera, bueno, he vist que té un currículum.
2: Sí, és una passada.
3: Bastant important. Enginyera tècnica industrial, màster en direcció d'empreses, màster en coaching executiu professional, i ara està fent de conferenciat de lideratge i motivació empresarial, guia de muntanya, perquè això no ho deixo, i dissenyadora de roba tècnica de muntanya per a dones, que això també m'ha semblat molt interessant.

0: Tenia d'una depressió molt forta.
1: I ho va intentar més de 20 vegades. Llavors el seu discurs està molt centrat en és que no importa les vegades que caigui, el que importa és les vegades que t'aixequis, no? I jo crec que és una cosa que és molt, molt important, perquè al final tenir èxit no va només de tenir èxit, va d'intentar-ho, no? I va de saber-te aixecar i aixecar-te amb més força. A més, ella és nascuda a Tolosa, que és un poblet molt, molt petitó del País Basc.
0: Molt bonic.
1: Sí, és preciós, doncs té un club de natació amb aletes estupendo,
0: Tolosa. Què dius?
1: Sí, llavors hem anat a competir moltes vegades allà, tenen unes sidreries fantàstiques, però bueno, ella ha sigut capaç, no, també de reconduir la seva vida, perquè al final dius, bueno, doncs una carrera d'enginyera, però et dediques a l'alpinisme, però quan ja fas la teva fita o arribes a una certa edat, et recicles i passes per una depressió, però una depressió
0: molt important, el 2006.
1: Sí. Bueno, però al border, no, del suïcidi, inclús, sí. Vull dir que una depressió molt bèstia. I la naturalitat amb la que parla de tot això que ha aconseguit, que és tan, tan brutal, de com se n'han sortit d'una depressió, que al final els temes de salut mental jo crec que no estan del tot visibilitzats, que ens falta prendre molta consciència a tots, que són temes que són molt complicats i que com a societat hem de parlar i hem de posar remei. I ha sabut donar-li la volta a tot i fer conferències i treure-li la part positiva, no? de tot això, perquè li ha tret la part positiva, li ha donat la volta al mitjó de dalt a baix. I capaç d'explicar-ho amb la naturalitat que ho explica, perquè de veritat des d'aquí, si teniu l'oportunitat, escolteu-la. Està a Instagram, hi ha un munt de posts a internet, escolteu una conferència seva, se't posen els pèls de punta, no?
0: Sí, sí. Bueno, ella parla de la gestió de la incertesa,
1: sí,
0: amb els seus...
1: Sí, no? Sí, sí, el lideratge d'equips, de com és important. Clar, ella deia en aquesta conferència que jo la vaig escoltar, deia, és que va haver un moment que, clar, quan jo ja era famosa i ja em faltaven 3 8.000 o 4 8.000, no ho sé, clar, jo tenia cua de gent que volia venir amb mi perquè volia sortir a la foto. I eren els millors, però no eren els que per mi m'ajudarien en un moment en què, si jo estava a punt de morir-me, m'aixequessin d'allà. Què és el que li va passar? És que ho explica d'una manera que ella va estar... O sigui, la van baixar, sí, arrossegant, sí. I deia, clar, jo, és que jo no volia els millors, jo volia els que...
0: Bueno, de fet,
1: li van
0: amputar dues falanges dels dits, sí, dels, sí, peus, perquè es va quedar al K2.
1: Sí.
0: El K2, que ja es va quedar... Bueno, i de fet, ella quan era jove, als seus inicis, ella explica, no?, que hi havia un menyspreu total i desconfiança dels companys d'expedició. Ella és jo sóc una mica més gran, però és del... Té
1: 53,
0: té 50.
1: Sí, sí.
0: Som
1: de la quinta. De
0: la quinta dels 50. I en la nostra època jove, ara s'ha avançat molt, jo sempre ho dic, en temes d'igualtat. Falta molt, molt de camí per recórrer, per això també fem aquest programa. Però s'ha avançat moltíssim.
1: Sort,
0: en,
1: sí,
0: aquella època, una dona que feia un 8.000 o era la parella d'algú o era, no era la líder, diguem-ne, no? I llavors...
1: Ella va ser capaç de crear el seu equip, de ser la líder d'aquell equip, de continuar i ser fidel als seus principis, no? I aquella, sí, gent que l'havia ajudat des del principi i pelante, no?
0: M'ha impressionat el tema que va haver de congelar... No ho sabia, ho he descobert arran de que me l'has proposat.
1: Mica, sí.
0: Sí, lo dels seus òvuls, no? Que els 38, que no podia ser mare o no volia ser mare en aquell moment perquè volia...
1: Continuar,
0: clar,
1: sí,
0: perquè,
1: sí,
0: té una limitació temporal física a pujar un 8.000 i va congelar els seus òvuls als 38 i no sabia... com podria parar de competir, i finalment als 43 va ser mare.
1: Sí.
0: Que no és el més important a la vida, ser mare, que si una no és mare, tampoc passa,
1: no passa
0: res. Però el problema és que a vegades gestionar això és molt difícil.
1: Que ho vulguis ser, clar, i no puguis.
0: És,
1: o...
0: és molt difícil, molt difícil. I me mirava també la gestió de les expectatives i l'acceptació del canvi. Tu creus que això és important,
1: molt,
0: també?
1: Molt. I més en el món on estem, vull dir, estem en un món que és incert, vamos, des que surts per la porta de casa teva, sinó dintre de casa teva, ja, és totalment incert. Llavors, la gestió d'expectatives és molt important, perquè allà on tu posis la línia, no?, et semblarà o l'hòstia o un absolut, sí, desastre. I la gestió del canvi també, al final adaptar-se a la resiliència, no?, al saber tenir cintura, al saber canviar, modular-te, canviar el discurs també dintre del teu, no?, de la teva essència, però modular-ho tot és molt important.
0: De com et parles a tu mateixa.
1: Sí.
0: no? Que, i després la fragmentació de l'objectiu, això també m'ha semblat interessant, sí. No?

0: que a vegades...
1: Sí, sí. No, perquè potser et poses una fita que és llunyaníssima, no?, i que dius, ostres, jo aquí no arribo, però si aquesta fita la divideixes en 10 parts, en X parts, i vas miqueta a miqueta, doncs les coses es fan molt fàcils. I això, les que som formiguetes, doncs ho fem bastant bé.
0: Això m'agrada molt. Doncs sí. Pues mira, això em va... Entrem... El toc final, queden 5 minutets per acabar de parlar amb la Patrícia Càrniques Isidro, directora financera d'Autopistes, per acabar de parlar de quatre coses més, perquè estem arribant al final, sembla que no, però
1: sembla que no.
0: Ara faré un secret. A la Patrícia no li agrada cuinar, que no cal tampoc cuinar la vida, no cal tampoc cuidar la vida. Era una broma, perquè et vaig preguntar, més enllà de nedar, més enllà de treballar, què més li agrada a la Patrícia?
1: No, m'agraden moltes coses. M'agrada estar en família, m'agrada viatjar, m'agrada llegir, m'agraden molt els esports en general, no només la natació. Natació, doncs, ho practico amb més constància, però tots els esports m'agrada. M'agrada molt la platja, m'agrada també molt la muntanya. M'agraden moltíssimes coses, però no m'agrada cuinar, no? Si és on anaves...
0: Era una broma.
1: M'agrada molt menjar m'encanta, a mi se'm conquereix per l'estómac moltes vegades i m'agrada molt menjar, però cuinar no m'agrada. No m'agrada pensar en què cuinar, haver de cuinar, no m'agrada dedicar-li més temps a el que cuino que el que trigo a menjar-m'ho. És un tema de gestió d'expectatives, també, o de temps.
0: No sé. Em sembla super. I com t'organitzes? Tu ets més de matí, de tarda?
1: Jo sóc de matí. De matí.
0: Matines molt? Sí, allò sí, de les 5 del matí dels directius, que diuen que és
1: un secret de l'èxit? No, però mira, jo a les 5 del matí m'aixeco per anar a nedar. O sigui, vaig a nedar abans d'anar a l'oficina. Sí, m'aixeco a les 5:30 del matí i a les 6 estic a la piscina nedant. No tots els dies, evidentment, i no totes les èpoques de l'any, perquè hi ha a vegades que no es pot gestionar, però no m'ha costat mai matinar. Soc més diurna que nocturna. Anar-me'n a dormir tard i això no m'ha agradat mai. De fet, ma mare sempre m'ho diu, que era de les que es girava i em trobava adormida sobre del sofà, perquè ja era l'hora de dormir i m'era igual on t'estigués, que jo era l'hora de dormir i dormia. No és que dormi molt, dormo poc, però sí que m'agrada anar-me'n a dormir d'hora per aixecar-me d'hora.
0: Aixecar-te aviat.
1: Sí.
0: I què més t'agrada? M'has dit llegir? I quan fas totes aquestes coses? Perquè la teva feina és molt exigent d'horari i, a més, competeixes amb natació i, a més, gestiones la teva vida, diguem-ne, domèstica, perquè tens dos nenes que encara depenen de tu.
1: Sí, però bueno, amb una mica d'organització hi ha temps de tot. Evidentment no li puc dedicar ni 5 hores a la lectura, ni 5 hores a l'esport, ni 5 hores a cuinar, però bueno, vas picotejant. I després també tinc èpoques de tot. Ara l'estiu acostumo a llegir moltíssim, doncs perquè tinc més lliure. Durant l'any, doncs, potser llegeixo menys novel·la i llegeixo més informes, no?, perquè és el que em toca llegir de la feina, però al final hi ha moltes hores al dia que, si t'organitzes una mica... Intento passar poc de temps en el telèfon, no?, més que ja passo bastant temps davant de pantalles per la feina, amb la qual...
0: I si t'hem de buscar un dia que hem dit, s'ha perdut la Patrícia, on està? On te trobem?
1: Doncs potser a una platja de Blanes.
0: Ah, mira. El mar també t'agrada molt.
1: Molt.
0: Més que la muntanya.
1: Sí.
0: Nedar amb el mar és més difícil.
1: Bueno, és diferent, però és molt maco. I aquí tenim unes platges,
0: també
1: no?
0: També fas allò, això, travesses.
1: Travesses ja no les faig. Les havia fet moltes travesses. Mm. No m'he enganxat encara al món de les travesses. Aquest any fan una travessa a Banyoles, que no és el mateix que
0: clar,
1: el mar.
0: És un llac.
1: Però bueno, sí, al final tot el que sigui aigua, allà m'hi trobareu, segur.
0: I què fas, cafè o te?
1: Te.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ai, nena.
1: Què?
0: Molt bé, et veig molt sana, no? No? Faig esport, prenc un te.
1: No. Te, sí.
0: Molt bé, Patrícia, doncs escolta, m'ha agradat molt conèixer-te i que vinguis al programa. Com deia l'Edurne, que ho he vist aquí, això diu, crec que la vida és una muntanya que s'ha d'anar escalant a poc a poc.
1: Efectivament.
0: Amb això també vas amb la calma.
1: Sí. Mica a mica, s'omple la pica, sí.
0: Mica a mica. M'agrada molt que hi hagin dones referents i líders. Sí. I a les empreses més. Espero que la teva no la conec, però espero, si un dia miro, que hi hagin moltes, que suposo que sí, i si no, que n'hi hagin més perquè tinguin referents com tu o l'altra companya que m'has dit, no?, l'Anna Bonet.
1: Sí.
0: O la teva, la Imma, no?, que era l'altra noia que m'ha que m'has presentat al principi, i et desitgem molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: I molts èxits.
1: Un plaer haver estat aquí i compartir aquesta estona amb tots vosaltres.
0: Doncs sí, aquí, aquest és un programa que hi ha amb la Eli Arjona, que aprofito per donar-li les gràcies, com sempre, que és tècnica, que sempre ho explico, que de dones tècniques també hi ha molt poques. Heroïnes quotidianes, com sempre dic, estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer, i des d'aquí seguirem fent xarxa per anar fent visibles històries de dones referents com la teva, i, com deia, molta sort.
1: Moltes gràcies.

0: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
1: Bon vespre. Per completar aquesta programació especial d'avui divendres 11 de setembre, us programarem a continuació dues sarsueles i un enregistrament simfònic. Començarem amb Cançó d'amor i de guerra, una sarsuela en dos actes escrita per Rafael Martínez Valls, un compositor nascut a Ontinyent, a València, l'any 1895, amb text signat per Lluís Capdevila i Víctor Mora Alzinella. La seva estrena va tenir lloc al Teatre Nou de l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona el 16 d'abril de 1926. Amb el títol inicial dels Soldats de l'Ideal, el llavors governador civil, el general Milans del Bosch, en va prohibir la seva estrena. En una reunió entre els autors i les autoritats, varen decidir canviar-ne el nom, passant a dir-se Cançó d'amor i de guerra. L'acció es desenvolupa en un poble de Vallespí, l'any 1793, en plena Revolució Francesa. Un enregistrament històric del mateix any 1926 va reunir la Gran Orquestra Simfònica i Cors i les veus d'Emili Vendrell, Carles Vives, Josefina Burgato, Tana Lluro, Josep Llimona, Carme Valor, Ignasi Cornador, Joan Rosic, Sofia Verger i Joan Barrabés. L'enregistrament històric ha estat publicat pel segell Blue Sounds i en la mateixa edició s'inclouen altres temes.

0: en lloc de rams de flors, un peix li portareu de caps a babar!
1: Silenci! Pau i quietud, que no veieu que he fet un esternut?

0: Ai, quin petó faria jo a la nineta del forjador.
1: Ai, maldireta el
0: forjador. Ai, la meva recinxonadeta de la meva vida. Ai, per això que sap que és petoneta, pareu.

Okay.

0: plegut de bo de bo. En sentir-la recordava vells esplais d'un temps millor.
1: Vells esplais?
0: Sí, d'una dansa que té un caire dolç, profund, i li diuen la més vella de les danses d'aquest món.
1: La saps tu?
0: Sí, la coneixen els més savis i els profans, que és la dansa més aïmada d'una terra de germans. La puntegen i la canten els que tenen cor valent. Ella parla amb goig que encisa i amb fervor i sentiment. Si la canten dolces mares bressolant el tendre infant, també els avis la murmolen i la terra va cantar. Escolteu-la, la puntegen estrenyent-se fort les mans. És la dansa meravella de l'amor dels catalans.

0: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
1: I us oferim a continuació la Legió d'Honor. És també una sarsuela en dos actes, escrita per Rafael Martínez Valls i amb llibret de Víctor Mora. La seva estrena va tenir lloc el 26 de febrer de 1930 al Teatre Nou. En aquest cas, l'obra està ambientada en un poble de Normandia, cap a final de la Primera Guerra Mundial. L'interpreten les veus de Francesca Callao, Carmen Rigolfas, Eduard Jiménez, Manuel Ausensi, Didac Monco, amb l'Orfeó Gracienc i la Gran Orquestra Simfònica dirigida pel mestre Rafael Ferrer. La versió discogràfica va ser publicada pel segell Columbia.

El seu vell cant de cop se m'aclareix. A casa sol, immers en la cabòria del meu desig de tu.

passa això i tantes altres coses, sentint-me sol que sentir-te lluny. Ho veig molt clar quan fa ja 120 hores que compta el temps que lentament s'esmunt.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.
3: Encara estàs desenfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.
1: Bona tarda. Bona tarda a tots i a tots. Quina il·lusió que ens fa estrenar un nou programa a Molins de Rei, a Ràdio Molins de Rei.
2: Doncs sí, Sílvia, primer programa de la temporada i ens estrenem amb moltes ganes de conèixer-nos tots, de riure, d'aprendre, però sobretot, sobretot, de passar una molt bona estona en aquests 55 minutets que ens durarà el programa.
1: Així és, Jordi, i per tots els nostres oients que no saben de què parlem en aquest programa, suposo que no entenen res, mai millor dit.
2: Doncs exacte, perquè aquest programa es diu No ho entenc i parlarem de tot. Avui parlarem de les vacances, perquè ja hem tornat molts de les vacances, sí. Tot i que alguns encara les han de fer, però la majoria ja
1: estem
2: les
1: aquí,
2: hem fet. Estem sí, aquí, sí. Estem aquí. També de les vagues dels professors i dels mestres que han estat notícia de nou aquesta setmana. També de què és allò que encara no s'ha inventat i que ens podria anar molt bé quan viatgem, pels que tinguin programat algun viatget. I també doncs, us explicarem una notícia positiva, perquè estem farts d'escoltar cada dia successos negatius.
1: Sí, estem molt cansats i no entenem per què no posen més notícies positives que ens alegren el dia.
2: Doncs sí, per tant, nosaltres cada setmana us en explicarem alguna i com no pot ser d'una altra manera, farem una mica de safreig, de cot i de salser o d'aquestes coses bones per estar també una mica al dia de tot. I per acabar, doncs una molt bona ració de cultura repassant la cartellera teatral de casa nostra, és aquí la de Molins de Rei, també seguida de propostes de fora, per exemple de Barcelona, força interessants, i acabarem el programa amb un joc molt entretingut.
1: No us fem esperar més, per qui no ens coneixeu encara, ens presentem oficialment. Soc la Sílvia de Pares.
2: I jo en Jordi Roca.
1: I esteu escoltant No ho entenc.
2: Comencem!
1: Per moltes persones, però sobretot el jovent, quan parlem de vacances és sinònim de platgeta, festivals de música, lectura en silenci.
2: De moltíssimes coses, perquè de vacances n'hi han tantes com persones.
1: Exacte.
2: Cadascú es fa les teves. També hi ha allò, Sílvia, que diuen de les staycations, no? De quedar-se a casa, que ara també està molt de moda, però també ens agrada una cerveseta a la terrassa, no ho sé, un cinema a l'aire lliure i, per què no, viatjar a l'altra punta del món.
1: Inclús els no tan joves o algun jubilat també es poden afegir a aquest tipus de vacances. Però dieu-nos, què tenen en comú?
2: Doncs no sé què poden tenir en comú. Deixa'm pensar, hem dit jubilats, persones joves, també podria ser persones que així ho han decidit, persones adultes,
1: no té
2: per què.
1: I tant, per això dic no tan joves.
2: No tan joves, sí. Podria ser, Sílvia, per intuïció, estem parlant de gent que no té fills?
1: Exacte. Després de 2 mesos i escaig de les maldites mataciones, per fi les famílies que tenen fills menors al seu càrrec poden respirar. Han estat 2 mesos durs de casals que acaben a la 1 havent de treballar fins les 6 de la tarda, alguns fent malabars i d'altres gastant-se el sou en cangurs o gastant la tarja d'avis per sobreviure a la conciliació.
2: Ostres, la tarja d'avis val or, eh?
1: O sigui, aquells, que,
2: aquells que tinguin la sort de tenir-los i d'estar disponibles, sense dubte també hi ha la targeta de tiets, he de dir, que jo com a tiet l'utilitzo molt, aquesta.
1: Englobo una mica tot el que és familiar, però la tarja d'avis és la top, no?
2: Sí, aquesta és la número 1. 2 mesos de pensar, i ara què faig de dinar i per sopar? I un dia rere l'altre. 2 mesos de tenir la casa totalment desendreçada, perquè total, si demà la tornaran a desendreçar...
1: Sí, és així, eh? 2 mesos de lluitar contra la frase que podem veure a la tele. Ei, que fàcil hagués sigut si haguéssim posat la tele cada dia, oi?
2: Els videojocs també, no? Perquè
1: hi ha
2: molts nens avui en dia i els tenim enganxats.
1: Exacte.
2: Tot el que sigui pantalla és com un imant.
1: Sí.
2: També pels adults, Sílvia?
1: Totalment.
2: No només els nens.
1: Exacte, sí. Però no, aquest tipus de pares ens compliquem la vida i a sobre tenim a tots els experts i expertes a les xarxes socials dient com hem de fer les coses amb 0 pantalles i 1.000 i 1 activitats supersenzilles. Estic parlant molt irònicament i fantàstic que faran que les criatures estiguin entretingudes 5 hores seguides i sense baralles. Spoiler, no passa això, no és així.
2: Però tu has provat aquestes coses, Sílvia?
1: I tant.
2: Has provat
1: totes
2: aquestes recomanacions que diuen les influencers que tot és meravellós?
1: És tot una enganyifa dels de dalt.
2: Sí, és una mica com la Maria Kondo, que al final quan va tenir fills va dir que ja no era possible
1: exacte,
2: abraçar la casa i ordenar.
1: 100%. i et passes 1000 hores preparant una activitat que després que són 2 minuts de rellotge i torna a començar amb el m'avorreixo i ara què fem? I clar, això crema.
2: Això també ens passa, he de dir als professors, que ens matem a elaborar activitats i després els nens en 2 minuts ens diuen que ja estan avorrits i que el que volen és marxar a casa seva.
1: Pobres sons també els professors. Tant de bo parléssim de la crema solar, que això crema, que hem dit. Però no, aquests 2 mesos amb nens petits es fa molt llarg, la veritat.
2: Molt i molt llarg. I per fi, doncs, hem acabat de pensar en les maletes de tota la família quan marxa de càmping, perquè certament avui en dia, i tal com està la vida, és l'únic que es pot pagar.
1: I gairebé ni això.
2: Ni això.
1: Perquè lo cars que estan els càmpings, tu ho has vist? O sigui, no trobes això?
2: Bueno, és que tot està car. Vull dir, si anar al supermercat pel dia a dia està car, imagina't pensar en vacances i si tens fills ja ni te cuento.
1: Sí, sí, totalment, eh?
2: Així que res, s'ha acabat de portar l'aigua i els menjars com un xerpes per si de cas tenen gana o set quan se surt de casa.
1: Sí, i per fi aquests pares i mares poden parar un segon i mirar l'horitzó sense que ningú els interrompi amb un «Mamà!».
2: Perquè jo t'he dit una cosa, Sílvia, o sigui, jo, quan jo era petit, els meus pares no portaven ni aigua, ni els palitos, ni
1: igual,
2: res. I aleshores, què passava? Ens deshidratàvem pel camí?
1: No ho sé, la veritat.
2: Perquè ara sembla que no podem sortir sense l'ampolleta d'aigua.
1: No, és que no es pot, és una passada,
2: I a més és allò, lo típic que surts de casa i al minut ja té pipi i ja té set.
1: Sí, és un...
2: I dius, a veure, que s'ha de sortir de casa begut i pixat, ja, no?
1: Això és la dita i té molta raó, per fi, això, que per fi tornem a la rutina, una rutina marcada per les vagues dels docents que encara són vigents i amb raó, i des d'aquí recolzem el 100%.
2: Doncs sí, perquè recordem que aquest dimarts era el primer dia d'inici de l'escola, de primària, d'infantil, de primària i de secundària, i doncs hi havia convocada una nova vaga dels mestres i els docents d'aquest país, que sembla que estiguin sols clamant contra l'educació, i a sobre,
1: totalment,
2: aquesta setmana que han sortit els resultats PISA i més que donar la raó a tot el col·lectiu perquè anem pel pedregar totalment. En fi, beneïts mestres que agafeu el relleu i, entre d'altres, que mal pagats estan, però sí, també, sens dubte,
1: Vull dir, moltes feines estan molt mal pagades, però aquí estem parlant de mestres i estan mal pagats, és així.
2: O sigui, i sobretot les coses també deixar clar per tot el col·lectiu de mestres que s'enfada molt quan la gent diu que només volen cobrar més, estan reclamant moltíssimes
1: coses,
2: escola inclusiva,
1: menys
2: burocràcia, que tinguin, per exemple, aire condicionat ja és un luxe de primera, però màximo, premium, la casa reial. Perquè la resposta del govern és enviar 4 ventiladors per 15 aules.
1: I a més que remenen l'aire calent.
2: I a sobre encara s'han hagut d'escoltar aquesta setmana, Sílvia, el president del govern de Catalunya, el Salvador Illa, dient que entenc que tenim dret a vaga, però que el dret d'educació també s'ha de...
1: Mira, no em facis parlar,
2: Clar.
1: Sí, perquè estem a la ràdio, però...
2: Precisament el que estan defensant tots els mestres d'aquest país és això, el dret a l'educació. En fi, des del Nou Entenc, doncs, desitgem que la vostra lluita, que també és la nostra, arribi a la fi amb uns acords que us facin tornar a la feina encara amb més ganes que les que hi poseu sense els beneficis que us mereixeu. Tant de bo, no sóc gaire optimista amb aquest tema, però bé, esperem que sí.
1: Jo no entenc per què no us escolten com vosaltres escolteu a cada infant de les vostres aules amb plena atenció i busquen solucions a cada problema. De debò que no ho entenc.
2: Jo tampoc.

0: Seguint amb el to de les vacances, estiu i viatges, presentem la secció No entenc com no s'ha inventat abans. Jordi, tu quan marxes de vacances a algun lloc on hagis de facturar alguna maleta, què és el que tens en compte?
1: A veure, jo he de dir que sóc dels que faig la maleta a l'últim minut, però quan dic a l'últim minut vull dir que si marxo al matí la faig al matí.
0: D'acord, o sigui, estic parlant de maletes facturades, eh?
1: Maletes facturades,
0: sí, no de mochileo.
1: Això encara es porta, la maleta facturada?
0: Sí, sí.
1: Sí, no? Encara sí, hi ha molta gent que ho fa. Bé, si tens fills sobretot, no pots anar amb una motxileta i s'ha acabat, tot i que cada vegada més.
0: Sí, sí, hi ha gent.
1: Que ho fa i que ho aconsegueix.
0: I tant, i tant. Mare, jo em conec des d'aquí, salutacions.
1: Bueno, les meves bendicions, per totes aquestes persones, però clar, sí que és veritat que quan parlem de facturar maletes, una de les coses més importants que et preguntes és sobre el pes. I aleshores és allò que comences tu com a intentar agafar, l'intentes posar sobre una bàscula,
0: sí.
1: No saps exactament què fer. Però si jo en el gimnàs aixeco 20 quilos,
0: sí, sí.
1: Això serà el mateix? Bueno, coses així,
0: com,
1: no?
0: Com un problema de matemàtiques, eh? Clar, a l'anada ho tenim més aviat fàcil, però a la tornada què? Perquè amb tots els souvenirs que hem comprat, roba nova, no sé, jo m'he endut moltes vegades la maleta buida i ha tornat plena de coses.
1: Però de veritat, si bé encara vau comprar souvenirs? A veure, no, aquest és un debat que hem de tenir. O sigui, souvenirs sí o souvenirs
0: mira,
1: no?
0: Mira, no entenc com la gent no compra més souvenirs.
1: Però si ja no es compra, jo ja no en compro.
0: Però
1: mai
0: necessites,
1: de souvenirs.
0: No, necessites
1: sí,
0: els souvenirs.
1: Sí, els pongos aquests, per què els volem?
0: Això, necessites els souvenirs per després poder fer els pongos.
1: Però la gent no li agraden els pongos ja.
0: Home, però si és divertit.
1: Sí, quants imants de nevera has comprat en el teu últim viatge?
0: És que ja no compro imants de nevera.
1: I aleshores, quins souvenirs
0: no,
1: compres?
0: No els compro els perquè penso.
1: És de les que fas col·lecció de dedals?
0: No, home, no. De culleret. No, és broma.
1: Doncs
0: no,
1: de què? De platets?
0: No, no sé, coses, Jordi, no faig. O sigui, souvenirs, dic, coses
1: souvenirs
0: que et recordin.
1: Souvenirs macos, amb encant.
0: Sí, que
1: no de la típica botiga de souvenirs
0: no,
1: que només
0: dic,
1: viu...
0: No, dic que tinguin utilitat.
1: Bueno, encara. O ets de les que compres. A mi, per exemple, m'agrada molt la gent que quan viatja el que et porta és menjar. Menjar d'aquell lloc envasat. Això està molt bé.
0: Aquesta gent és
1: molt.
0: La que volem tenir sempre a prop.
1: I això pesa molt. Per tant, després de la tornada, quasi que has de facturar dues maletes si has de començar a portar a mig món. Perquè, clar, li portes a una persona i després tothom en vol.
0: Correcte, és veritat. I
1: la
0: jo
1: gent és molt envejosa amb els souvenirs.
0: Per què no s'ha inventat una maleta amb una bàscula incorporada que digui quant pesa? Vull dir, no tot, o sigui, no tot porta pantalla avui dia. I per què no una maleta? No sé, què passa? Que encara no ha sortit al mercat o què?
1: Clar, jo és que el que feia, jo me'n recordo, que tenia com, és que no, com un catxarret que l'havia de lligar a la
0: sí,
1: maleta.
0: Sí, són basculetes aquestes petites i portàtils. Però el... no.
1: Que tampoc era gaire útil, eh? Tampoc però... et pensis que deia el pes, perquè després les aerolínies, quants diners et cobren per cada quilo extra si t'equivoques?
0: Ui, Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, és que t'has arruïnat abans de sortir de viatge.
0: Enganyifa dels de dalt. Però
1: totalment.
0: En aquesta era de les intel·ligències artificials, que tot funciona amb tecnologia punta, menys les coses de l'estat, tot s'ha de dir, cotxes que aparquen sols, cases eficients, mòbils amb els que pots tenir una conversa, jo què sé, rellotges que paguen la compra al súper. Volem la tecnologia per les nostres maletes.
1: Home, això està... Però aquest invent, Sílvia, existeix ja o no?
0: Jo crec que no.
1: Ah, o sigui, l'estem proposant nosaltres avui en directe aquí al No Entenc a Ràdio Molins.
0: Jo no he trobat cap maleta que tingui el pes aquest, o sigui, la bàscula incorporada.
1: Bé, doncs aprofitem aquest moment, Sílvia, per recordar o per informar els nostres oients, que segur que ho saben els oients i les oients de Ràdio Molins, que poden escriure al WhatsApp del programa si ells han trobat alguna maleta que sigui així, sisplau, que ens ho diguin, perquè aleshores nosaltres ho portem a la pràctica, o si també tenen altres coses que diguin, escolta, tu creus que això està inventat? I jo i la Sílvia doncs ho investiguem. Sílvia, recorda'ns el número del programa.
0: El 691 43 88 47.
1: Doncs jo ho investigaré, eh? Miraré a veure si sorgeix aquesta maleta. Sí que em faria una miqueta de por, potser que a l'hora de facturar-la, que tu ja saps com tracten les maletes.
0: Ui, sí.
1: Perquè no és com els docents, el nostre alumnat. O sigui, les tracten en plan... Pah!
0: Sí.
1: A veure, perquè clar, ha d'estar ben protegida, eh? Perquè quina gràcia arribar d'estir que t'hagin trencat la bàscula, la pantalleta.
0: I aleshores no saps com tornar, perquè dius, ara no sé quants no sé souvenirs puc comprar,
1: no
0: saps?
1: Pots portar cap.
0: No,
1: ja tens la solució. Ja quan algú diu, ai, no m'has portat res. Ah, se m'ha trencat la pantalleta de la maleta, se siente...
0: O vas a l'aventura.
1: O vas a l'aventura. Aquesta és una altra. Tu has fet, Sílvia, allò de posar-te roba a sobre?
0: I tant.
1: Per intentar rebaixar els quilos?
0: Sí, sí, sí.
1: Això és molt mític, eh?
0: Sí, però a vegades és necessari. Quan portes una maleteta molt petita, és necessari.
1: Però no et mors de calor després a l'avió?
0: I tant, però després t'ho treus.
1: I jo no tinc molt personal de l'avió, no et diu, escolta, t'estàs passant, no? Tantes peces,
0: no et fa vergonya,
1: si no hi caps en el seient,
0: sisplau. Hi ha gent que es posa la funda del coixí... plena de roba.
1: Què dius? Aquesta sí, no ho sabia.
0: S'emporten el coixí, però jo crec que les aerolínies ja ho haurien de dir, escolta, et passes, no?
1: Jo crec que ens hauria d'entrar en el bitllet d'avió ja una maleta facturada, que sigui una, sí. No? De quan és la mitjana de 20 quilos o així, no? 25?
0: Sí.
1: Ah, no, recordo,
0: no,
1: que
0: jo 20 quilos, 20 quilos.
1: Que no facturo. Bueno, en fi, un superinvent, Sílvia, que ens has portat avui. De nou, si els oients del programa tenen qualsevol proposta, doncs estem més que encantats de rebre-les. I ara passem a parlar del perquè de tot plegat.

0: Aquest estiu, perdona, desgraciadament, no, no, no digues, hem vist molts avions i helicòpters sobrevolar els boscos, oi, Jordi?
1: Doncs sí, i alguns pobles també per ajudar els bombers, que són... És que aquesta societat té molts herois, un d'ells, sens dubte, és els bombers. Si hem de començar a reivindicar, no acabarem mai,
0: no,
1: eh?
0: No, perquè a més els bombers seran sempre nostres.
1: Sempre. I això per intentar apagar els focs i abandonar realment de la desgràcia del que suposa veure'ls. Us heu preguntat mai com funciona tot aquest procés? I jo la veritat és que no, eh? Jo sempre penso, no sé, que van a buscar... Sempre, de fet, sempre que veig els bombers o els helicòpters o així, penso, aquesta gent on va buscar l'aigua i com ho fa?
0: Jo sempre em penso que van a una piscina.
1: Ah, doncs també, no? Jo crec que sí, eh?
0: Doncs sí, però quan un helicòpter dels bombers va a buscar aigua per apagar un incendi, doncs no sempre va al mar.
1: Ah, no?
0: Jo pensava que eren piscines, però hi ha molta gent que es pensa que se'n van al mar.
1: És que jo què sé, si hi ha un incendi a Barcelona com el que va haver fa una o dues setmanes, no van al mar?
0: No sempre. A Catalunya hi ha 2.500 basses repartides pel territori, pensades expressament perquè puguin carregar els helicòpters, ben senyalitzades, amb un espai al voltant, i tot sense sorpreses, perquè clar, ho has de pensar. Ve un helicòpter amb tot el que suposa, tot el moviment d'aire, no?
1: I només si cal van embassaments o espais naturals. L'helicòpter, diguéssim que porta una mena de galleda que penja, que es diu Bambi, que jo no tenia ni idea que li deien Bambi, i que amb aigua salada només l'omplen de manera excepcional. Sílvia, per què?
0: Això té una explicació. Per omplir el Bambi al mar, l'helicòpter ha de quedar aturat a l'aire. És un vol estacionari, just sobre l'aigua, molt a prop de la superfície. Això fa que rebi durant una bona estona una pluja fina de sal directament sobre el fuselatge, el motor i tots els components mecànics de l'aparell. I això, clar, això no va gens bé.
1: S'ha de pensar en tot, eh? Clar, jo no m'havia pensat en el tema de la sal, perquè tot el que és metàl·lic, doncs, òbviament, ho espatlla.
0: Exacte,
1: per
0: això.
1: I no estem pel malbaratar recursos públics, Sílvia, eh? Que anem escassos.
0: Correcte. Els hidroavions, en canvi, no s'aturen mai, perquè em diràs, per què els hidroavions sí?
1: Clar, perquè aquí hem de diferenciar, no?, entre helicòpters, que és els que porten aquesta galladeta, que ara ja sabem que es diu Bambi, i els hidroavions, que són aquells que sembla que esquiïn o patinin per sobre l'aigua, no?
0: Vale. Exacte, són justament aquests. Aquests no s'aturen mai, carreguen l'aigua lliscant per la superfície i marxen gairebé en pocs segons. Per tant, no es nota això de la sal.
1: Que clar, els hidroavions, òbviament, no poden agafar l'aigua de les piscines, han d'anar al mar o als embassaments. I han de ser els helicòpters, que amb la galladeta estiguis tu, no? Aquell que tingui la sort de tenir una piscineta, que això aquesta és una altra, i la mala sort de tenir
0: però
1: un
0: no
1: incendi
0: creguis,
1: a prop.
0: Tu vas amb el Google Maps una mica, vas mirant per segons quines zones,
1: zones
0: i
1: Déu-n'hi-do,
0: eh?
1: Déu-n'hi-do. Bueno, també hi ha les piscines municipals on també poden agafar l'aigua sense problema, no? En cas de necessitat. I un últim detall és que cada càrrega i descàrrega queda, o sigui, al·lucina, geolocalitzada. Així que si un dia trobes la piscina escardada, la teva, la particular, o la de la comunitat de veïns, o inclús la de municipal, que al final la municipal és la de tot el poble, per un cop de... És que a mi dir-li Bambi em fa molta gràcia.
0: Sí.
1: Per un cop de Bambi, doncs, que sàpiguen tots els nostres oients de Nou Afortunats que tenen a piscina, doncs, que es pot reclamar, Sílvia.
0: Sí, sí, es pot reclamar. Jo també és una cosa que desconeixia completament i, en part, em sembla lògic que si tens una, bueno, una esquerda o alguna cosa provocada per el Bambi, doncs que puguis dir, escolta, he ajudat, però ajuda'm ara tu a mi, no?
1: Molt bé, doncs una informació més de servei que estem donant avui aquí a la 92, a la 91.2 de la FM, Ràdio Molins, aquest primer programa del No ho entenc. Fem una petita pausa amb una cançó musical i tornem després amb el Salseo, Sílvia, allò que ens donarà una mica de vidilla en tornar. Fins ara.

0: Doncs ja tornem a ser aquí amb tots i totes vosaltres quan són gairebé 6:15 d'aquest 10 de setembre del 2026 per parlar doncs, dels safareigs, de les coses de la televisió, dels influencers. Bé, una mica de tot, aquelles coses que no ens interessen però ens acaben interessant. Perquè
1: totalment.
0: Després la gent... Tu dius, ah, sí, has vist això? No, tal, però després... Dius, ah, però has vist... Sí, ho he vist aquest reel, he vist aquest meme... Aleshores, nosaltres doncs, volem parlar-ne una miqueta, i és que setembre, doncs, com comentàvem, Sílvia, s'han acabat les vacances, ha començat la temporada escolar i, per tant, també la temporada televisiva. Tots aquells programes insígnia de les cadenes doncs, han tornat entre ells, jo no sé si tu el veies, La Isla de las Tentaciones.
1: No ho
0: veia. Jo tampoc el vaig veure, però sé que hi ha molta gent que sí. I ha tornat, no sé si ja, ara m'ho inventaré, però potser és la desena temporada.
1: Són
0: cosa
1: moltes,
0: així, moltíssimes.
1: Sí.
0: Perquè les produeixen com a xurros, perquè té molt d'èxit.
1: Perquè funciona, no sé per què, però funciona. I aquí hem de parlar.
0: I n'hem de parlar una miqueta. La principal novetat, que per cert es va estrenar dilluns, hi ha 2 dies a la setmana, també es pot mirar a través de la web, però així, pels que volen veure la televisió encara en directe, no sé si algú la mira, segurament sí, algú
1: quedarà, no?
0: És els dilluns i els dimecres les emissions. I ha tornat, i la gran novetat d'aquesta temporada és que ha tornat amb un borbó.
1: Quin?
0: Doncs resulta que és Nacho de Borbón. Aquests borbons sempre tenen molts cosins, molts parents.
1: Anava a dir, quin de tots, no?
0: Sí, perquè sempre n'hi ha algun...
1: Ubica-me'l en l'arbre genealògic, sisplau.
0: Ostres, això és difícil, perquè els borbons estan tan barrejats que, vaja... Però per fer-ho fàcil, és un cosí, això sí, llunyà.
1: Molt llunyà.
0: Molt llunyà, de Felip VI. I, doncs, participa amb la seva parella, que també té un nom d'aquests una miqueta complicadets, però vaja, perquè és un nom canari, que és Nayades. Sí, haurem d'intentar anar interioritzant al llarg dels dies, Sílvia, de la setmana. Tu vés prenent nota, perquè parlarem d'una mica cada una de les parelles.
1: Home, hem de seguir aquesta història,
0: L'haurem de seguir. Com sabeu, a La Illa de les Tentacions doncs, van parelles que estan consolidades o no. Se suposa que posar a prova el seu amor. Tu hi aniries, Sílvia?
1: I tant que no.
0: Em pensava que no vas dir, i tant que sí. Com que no? No vols que t'hi enviem una temporada?
1: No. Ostres, i tu vols anar,
0: molt
1: Jordi?
0: Bé.
1: A tu t'agradaria?
0: Jo no, Jo, si de cas, vaig de contertuli
1: sí.
0: I llavors jo ho comento, si vols. I vas tu, jo vaig com de amigo de la pareja, saps? I aleshores ho podem comentar. En fi, comença a apuntar. La primera parella que trobem és la Gemma i el Rubén. Aquests ja comencen malament,
1: Doncs ja aleshores, tres telediaris.
0: Jo crec que menys. Ara mateix és una de les parelles més explosives, perquè porten 3 anys i mig junts convivint, que no és
1: Déu-n'hi-do. Avui dia...
0: Però el gran problema que tenen és la infidelitat del Rubén a la Gemma.
1: Home, és que això pesa, això pesa.
0: Això pesa molt.
1: Sí.
0: I aleshores genera una desconfiança, ja saps que hi ha tota aquesta dinàmica dels tentadors i les tentadores, i aleshores...
1: Però un moment,
0: què passa?
1: És que, clar, jo no entenc aquest programa. Igualment, penso, per què t'aniràs a aquest programa amb
0: aquesta motxilla, amb això que t'ha passat? Bueno, perquè potser és una bona manera de superar-ho i veure si pots confiar en aquella persona, perquè, clar, una persona t'ha estat infidel, tu pots costar tornar a confiar en ella i dius, la vaig a posar a prova, però al màxim.
1: Però no cal, no? Potser
0: bueno,
1: tant.
0: Però a la gent li agrada l'emoció i als telespectadors i telespectadores els
1: encara
0: hi agrada.
1: Encara més.
0: Per tant...
1: I a nosaltres ens agrada perquè així podem parlar d'aquestes coses.
0: Exacte. Els tindrem molt de prop. Jo crec que són una de les primeres parelles que saltarà pels aires. Després, Sílvia, apunta, perquè això, més endavant, no, en altres programes tu ja saps que jo t'ho preguntaré, I
1: ho sé,
0: qui
1: estic prenent
0: apunts
1: ara.
0: Vinga, la Paola i el Sergio, que, bueno, representa que estan molt enamorats, tenen una història una miqueta diferent, perquè porten aproximadament 2 anys i mig de relació, però ha estat marcada per la distància. Tu com porta? O sigui, tu tindries una relació a distància, Sílvia?
1: Home, són complicades, Perquè has de tenir les bases molt clares d'una relació a distància i com funcionarà, si no... Normalment no funciona.
0: Jo
1: no?
0: crec que si la distància té data de caducitat, jo crec que, pot funcionar.
1: Però
0: mira,
1: que...
0: Sílvia, ens separem un any.
1: Sí.
0: Aleshores, perquè per feina, pel que sigui, jo crec que la parella
1: perquè
0: té més fàcil.
1: Tens un punt de...
0: Com de retorn,
1: sí.
0: No? Però si és indefinit...
1: Tens un objectiu, no?
0: Sí.
1: Tornarà, va, aquesta data.
0: Exacte.
1: Si és indefinit, no, home, no.
0: Doncs aquests dos, això, tenien una relació a distància perquè el Sergio vivia a Màlaga i la Paula a Gran Canària. En un primer moment, la Paula va decidir deixar-ho tot per amor i anar-se'n a viure amb ella a Màlaga, però després no va acabar de funcionar la convivència i va decidir tornar-se'n a Canàries. I ara els dos diuen, doncs anem a intentar una vegada més. I quina millor manera que anar a la Isla de las Tentaciones.
1: Clar que sí.
0: Uns altres que duraran dos dies, Sílvia, apunta-ho. Després tenim la Paula i el Kiko. Aquí hi ha una ferida oberta. Aquests dos porten només un any i mig, Això és poquet. I també arriben amb un problema de confiança.
1: És que ha arribat en el millor programa.
0: El millor programa. Al principi de la relació, el que passa a vegades, no, és que no havien establert exactament els límits de si és una parella monògama, si és exclusiva, si és oberta, si ja són parella, si no, bueno, aquell període com de festeig, no, que a vegades és una mica confús, un es pensa que és una cosa, l'altre es pensa que és una altra, i aquí hi ha molts problemes. I resulta que els dos doncs van decidir estar amb altres persones. I ara, doncs, desconfien un de l'altre.
1: Doncs aquests són els primers que marxaran, ja t'ho dic ara, eh? La Gemma i el Rubén, aquests.
0: Ai, Déu meu. I després tenim el Nando i la Isa. Aquesta és una parella una miqueta més complicada perquè porten entre 8 i 9 anys, que jo això entre 8 i 9... A veure, o 8 o 9, vull dir, què vol dir entre 8 i 9?
1: Ja, d'on hem tret aquesta informació?
0: Home, doncs són el que han dit ells.
1: Doncs seran 8 i mig, no?
0: Bueno, perquè potser es van conèixer els 8, però no van consolidar fins als 9...
1: Tenen
0: un historial d'aquells que fa por, perquè s'han estat infidels mútuament en multitud d'ocasions, i ells mateixos diuen que sobretot a l'inici de la relació va haver-hi infidelitats per part de les dues bandes. Que bé, si és per part de les dues bandes, doncs, bueno,
1: els dos podrien dir que tenen una relació oberta.
0: També, almenys a l'inici, sí. Ells consideren que ara no estan en el seu millor moment i per això doncs volen utilitzar aquesta experiència per demostrar-se que han superat aquesta etapa.
1: O sigui, no estan al millor moment, no. Ens anem a l'Isla de las Tentaciones, que és on pitjor podem estar.
0: Clar, o sigui, l'Isla de las Tentaciones és com el destí final, saps?
1: Si
0: ja tenim una última oportunitat, o superem, o ja que exploti tot.
1: Exacte,
0: saps?
1: Que exploti tot amb diners.
0: Home, sí, clar, passant per caixes, que
1: si no, no hi anem. No?
0: I una de les altres coses també que, bueno, sempre va bé estar una mica atent és dels Royals, perquè aquesta setmana...
1: A mi m'agrada aquests, veus?
0: Home, els Royals. Sí. Per motius diferents, uns doncs més alegres, altres no, han estat notícia diferents cases reials d'Europa.
1: Exacte.
0: Comencem amb la britànica, perquè la gran novetat és que Harry i Meghan, no, que són la dona i el germà petit de l'actual... No, no és el rei, perquè el rei és el pare, encara és el Charles... Third Charles... Una cosa així. Bé, és igual.
1: Sabem qui són el Harry i la Meghan.
0: Sí, se'n van anar a viure, recordem, als Estats Units, després d'una bronca i un trencament total amb la família reial, i ara doncs han decidit tornar juntament amb els seus fills, l'Archie i la Lilibet, al Regne Unit, on doncs volen establir-se de manera discreta. Això sí, mantenint la seva casa de Califòrnia. Però, clar, no tornen com a membres de la casa reials actius, perquè recordem que ho van deixar, i després el seu pare els va dir que si marxaven no tornaven.
1: Clar, clar.
0: I aleshores aquí hi ha un tema ja de controvèrsia, i és que, clar, el no ser membres de la casa reial considerats com a tal no els hi volen posar escoltes.
1: Home, clar.
0: Aleshores,
1: clar,
0: ells diuen que...
1: s'hauria de pagar amb el seu dinerito.
0: Clar, que tot i que no són membres de la casa reial, sí que són família del rei.
1: Sí.
0: I que, clar, per tant, doncs, haurien de tenir seguretat. Bueno, és una d'aquelles coses que passen, i a més, com sempre, qui ho esbomba, i més els grans precursors de la premsa groga, que són els britànics, els primers que ho van dir van ser la premsa, a través d'una carta, recordem que és el seu pare, del pare de... i ara com es diu el nen?
1: Del Harry.
0: Del Harry, que no tindria doncs aquests escoltes. I, per tant, això no li ha sentat gens bé. No només perquè no els té, sinó perquè, a més, s'han entrat per la premsa.
1: Però la pregunta és, per què tornen?
0: Doncs tornen perquè la situació...
1: Perquè no hi ha diners.
0: No, i també perquè la situació a Estats Units no és bona. Recordem que han estat una parella molt crítica amb Donald Trump, que, qui per cert ha celebrat que hagin marxat i diuen que no són benvinguts. També recordem que la Meghan va dir que havia patit racisme, no?, pel tema de ser racialitzada, etc, i que per tant ara ells no tenen cabuda en els Estats Units actual i per això han decidit tornar al Regne Unit. Bueno, veurem com segueix aquesta història. A Espanya, doncs, tenim la Leonor, que li dic jo, que és Leonor,
1: perquè jo crec els noms no s'han de canviar.
0: Els noms no s'han de canviar.
1: Aleshores
0: és Leonor i punto. Leonor de Borbón, sí. Tres Sicílies i Ortiz. Perquè,
1: Ortiz,
0: clar, la mare
1: sí,
0: és Leticia
1: sí. Ortiz. Home, clar, s'ha de posar aquest cognom, eh? Sí.
0: Sens dubte. Doncs resulta que està notícia aquesta setmana perquè ha començat un
1: la
0: grau...
1: La nostra estudiant!
0: Sí, a una universitat pública, que això està molt bé, de Ciències Polítiques, que això també, doncs mira, està bé perquè prengui que hi ha diferents formats d'estat, com la República, per exemple, i això és el que diuen, eh? Una altra cosa és el que passarà, que ella quedarà totalment integrada entre els 40 alumnes que tindrà classe i que serà una més.
1: Totalment integrada o no? Perquè jo m'he enterat que anirà només dos dies a la setmana...
0: Ja comencem amb els privilegis.
1: Sí, anirà només dos dies a la setmana a classe. Aleshores, no sé, suposo que tindrà algun
0: tipus
1: de...
0: Però què passa, que farà el grau en 8 anys o què?
1: No ho sé, però això és el que diuen. Jo m'imagino que tindrà algun compromís d'aquests de la Casa Reial o no sé, alguna cosa, perquè no hagi de venir tants dies a la universitat, però bé, això és el que m'he enterat jo.
0: Bueno, anirem seguint. Per cert, que com sempre, això també li passa molt a la seva mare, el bolso que portava ja s'ha esgotat.
1: Home, i tant.
0: Clar, vull dir, són aquelles persones que no saps per què marquen tendència, sí, porten un complement o una cosa de roba i s'esgoten al minut.
1: Ara no recordo quina marca era, però sé que costava uns 150 euros o així.
0: Exacte, sí. Doncs acabem avui els safrets també amb el Royals, i és que doncs, fa uns dies va morir Harald V de Noruega, als 89 anys, que és el rei de... Bueno, era el rei de Noruega, i ara doncs, ho és el seu fill, és Hakon VIII, que no sé si recordes, Sílvia, és el que està casat amb la Mette-Marit, que han tingut molta polèmica, perquè en aquest matrimoni... a veure, Sílvia, si
1: sisplau,
0: tu viques... Sí. Família real noruega, eh? Gent rosa, amb ulls blaus, etc. Molt bé. El fill, que ara és rei, que és el Hakon VIII, es va casar amb una plebeia.
1: Val.
0: O sigui, va ser un dels precursors, riu-te-t'ho, de Felip VI, que és la Mette-Marit.
1: Vale.
0: I la Mette-Marit ja tenia un fill previ, que el van acollir. I, a més, això és una situació molt delicada, el seu fill ha estat condemnat a 4 anys per 2 violacions.
1: Sí.
0: Ja ha estat a la presó, li han donat un permís i ha pogut assistir al funeral... no del que és el seu avi biològic, però, bueno, avi adoptant, podríem dir. I després té 2 fills més, una d'elles també és la princesa Alexandra, que és la que serà reina quan el seu pare mori, que esperem que passi molt temps. I, a més, la Mette-Marit doncs, també ha tingut molta controvèrsia perquè va sortir relacionada amb els documents de l'Epstein.
1: Correcte,
0: que tenien comunicació.
1: Veritat.
0: Per tant, la família noruega porta una etapa una miqueta complicada i ara que hi ha aquest tema de successió més. Bé, la notícia és que l'abadesa, perquè ja hi ha abadesa que ha oficiat la cerimònia, doncs ha sorprès el món, que jo no entenc per què, perquè podria ser una cosa perfectament normal, perquè porta rastes, porta piercings, bueno, una mica així afroamericana, aleshores, doncs, superbé. I s'ha liat una miqueta perquè li ha girat la cara al fill condemnat de la Mette-Marit.
1: Buah.
0: I aquí... hi ha hagut una mica de controvèrsia si ho hauria d'haver fet, si no, si ella no era ningú per qui jutjar, al final era el seu avi i tenia dret a estar-hi. Bueno, no ho sé. Són coses complicades, eh?
1: Sí, a més, potser tothom ha de tenir una... Bueno, tothom té una opinió i suposo que tindrà dret a no voler donar-li la mà o girar-li la cara, no sé si és una cosa que et surt de dins, no sé.
0: Cada persona, cada opinió.
1: Sí.
0: Però, en fi, deixem aquest tema més controvertit i més trist, també per la mort del rei de Noruega, i passem a la notícia positiva.

0: Amb la calor que ha fet aquest estiu, i per sort ja ha marxat, perquè jo no podia més amb la calor, sort que han baixat les temperatures, la platja ja no és només un lloc d'oci, sinó que s'ha convertit en una mena de refugi climàtic, així com les piscines, les biblioteques, etc. I el mar és gairebé una eina de salut pública per evitar cops de calor, Sílvia.
1: Exacte, i per això és tan important que les platges siguin accessibles per tothom. Sobretot per als col·lectius més vulnerables. Parlem de rampes, passarel·les que arriben fins al mar, elevadors elèctrics que baixen la persona fins l'aigua o cadires amfíbies, que són cadires de rodes especials que floten.
0: I no només és l'accés al mar, perquè també compten les dutxes i els lavabos adaptats, l'aparcament reservat i, molt important, el personal de suport que ajuda la gent a arribar fins a l'aigua.
1: A Catalunya no hi ha cap llista oficial d'aquest tipus de platges, però l'empresa Ferrer Accessibilitat ha fet un recompte i n'ha trobat 82 al litoral amb serveis adaptats. Això és una de cada quatre platges catalanes, cosa que bé...
0: Està molt bé, sí, que sigui sí, un 25%, hi ha feina per fer, però un 25% ja és una molt bona dada i un molt bon exemple de platges accessibles és la de Sant Feliu de Guíxols o la de Palamós, on ja fa 3 anys que tenen una plataforma que permet a les persones amb cadira de rodes doncs entrar soles al mar. Hi ha el cas de Pep Esteve, que ho explica molt bé, diu que li dona la màxima llibertat perquè no ha de dependre de ningú i que doncs això ja no ha de demanar hora per tenir un bany assistit.
1: I no només per a persones amb discapacitat física. A Sant Feliu de Guíxols també han posat una vintena de cadires fixades sobre l'aigua, pensades per facilitar el bany i la socialització de la gent gran. Com quan treus la teva cadira al carrer per fer el safareig amb els veïns, però al mar.
0: Això m'encanta, eh?
1: Sí, sí.
0: O sigui, la típica menja de la gent que treu la cadira,
1: sí, sí. La
0: doncs,
1: cadira
0: allà
1: de plàstic,
0: al carrer,
1: aquella...
0: sí, sí, sí, i es posa doncs, sí, a xerrar amb el veí, no sé, fa poble, sí, això fa una mica de vida, no? Hem de recuperar una miqueta la vida dels carrers, tot i que insistim, amb la calor que ha fet aquest estiu com no la traïs a partir de les 10 de la nit i ni així,
1: sí, no,
0: eh?
1: No, ni així.
0: En fi, que al final cal adaptar les platges perquè això beneficia a molta més gent del que ens sembla a primer cop d'ull. Una altra petita pausa amb una musiqueta, en aquest cas escoltarem a Oques Grasses amb el seu tema Z-Tac.
1: No, és a Z-Tac i Oques
0: Grasses
1: amb el seu tema
0: Hitzeman. Fins ara.

0: Ara es posa de moda que aquests llocs tenen la festa major d'hivern, la d'estiu, la de la flor, no, la de la mar amb vinagre, de la rosa, no sé, hi ha pobles que tenen milers de festes majors.
1: Festa major no, però tenim la Candelera.
0: Ah, que això és com una festa major,
1: hombre,
0: també.
1: Sí.
0: I com doncs deien els serveis informatius, just al començar el programa, s'ha inaugurat Vincles, una exposició que plega els elements més significatius de la nostra tradició festiva i posa en valor la cultura popular de la festa major de Molins de Rei. Allà hi trobareu...
1: El camell, l'enxuscat...
0: L'enxuscat. Per què és l'enxuscat?
1: L'enxuscat és la bèstia, una de les bèsties que tenim aquí.
0: Ah, una de les bèsties de Molins, molt bé.
1: Hi haurà, bueno, hi ha diables, estan allà també la grupa, dels grallers.
0: Hi ha tot a Molins, aquí no us falta de res.
1: Tot està a l'exposició
0: a la planta baixa del molí, no? I fins a quin dia, Sílvia?
1: Fins al 17 de setembre.
0: Molt
1: la
0: bé.
1: Tenim, Sí.
0: Doncs apunteu, o sigui, que encara teniu una setmaneta.
1: I a més està bé perquè pots veure una mica tota en profunditat cada entitat, cada associació, doncs els... Bueno, tot el que engloba aquesta festa major i està molt bé, està molt bé. I a més tens allà l'exposició de les bèsties i dels gegants, i bueno, està molt
0: bé. Doncs mira, i ara que tenim 3 dies de festa en aquest pont, en aquesta llarga, aquest dia de setmana llarga, aprofiteu i aneu-hi, si us plau.
1: Sí, anirem. També aquesta setmana el Foment ha presentat la programació que tindran fins aquí 5 mesos. I he de dir, molt, molt interessant, eh? Sí, us donem idees per aquest cap de setmana.
0: A veure, vinga, som-hi. Per dissabte tenim la Ventafocs, una història on un dels protagonistes, en Sam, mourà cel i terra per trobar-se amb una noia i viatjar junts per fer realitat els seus somnis. Quins són? Doncs aconseguir la beca d'estudis musicals de la Universitat de Juilliard el dissabte, apunteu-ho.
1: I per diumenge tenim una idea genial. Es diu així, una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 premis Molière, tot això Molins.
0: No teniu excusa per no anar-hi, Teniu l'opció del dissabte i, si no, el diumenge. I ara anem a veure què fan a Barcelona, perquè ja també tenim algunes opcions molt variades, com, per exemple, al Teatre Poliorama s'ha estrenat La Truita amb la gran Emma Vilarsau, mare meva, una de les grans d'aquest país, i el Jordi Buixaderas, també, amb un accident familiar carregat de comèdia i de drama. A mi m'agrada això, quan barregen una mica de tot. Les relacions de parella, els conflictes generacionals i els valors que coneixen les famílies són només algun dels ingredients d'aquest espectacle proper, divertit i emocionant. A Truita, al Teatre Poliorama.
1: I també a la Sala Versus Glòries, últimes funcions aquest cap de setmana de Angle Mort, una altra comèdia escrita a 4 mans, i és una obra que juga amb, doncs, la paraula i el gest, la tensió entre allò dit i no dit, i amb dos espais que conflueixen simultàniament: la sala d'espera i un despatx i una petita startup. La premissa inicial és un acomiadament, però acabarà desembocant en una situació surrealista i imprevisible que anirà prenent sentit a mesura que avanci l'espectacle.
0: I ja per acabar, i sortint del món del teatre, tenim la Barcelona Game Gallery, una galeria que hi ha a Barcelona dedicada als videojocs independents. Com ens agraden, Sílvia, els videojocs, ens encanten.
1: Molt, moltíssim.
0: Quin és el teu videojoc preferit?
1: Ui, tinc molts,
0: moltíssims,
1: però,
0: no?
1: Sí, però sobretot són dels antics,
0: Dels old school.
1: Old school
0: molt
1: total,
0: boner,
1: sí, molt.
0: Però ens en pots dir algun, o no?
1: Bueno, ara mateix estic jugant al Theme Hospital, vull dir...
0: Mal, no sé ni qui és,
1: Veus? És molt school, old school.
0: Doncs ara mateix tenen muntada una exposició que ve de top Tòquio, la My Famicase Exhibition, i el curiós de tot plegat és que des del 2008 conviden artistes d'arreu del món a dissenyar la portada d'un cartutx per a un joc que no existeix per la consola japonesa Famicom.
1: Sí, seria com la NES espanyola. A l'exposició hi ha més de 250 il·lustracions de jocs inventats i es pot visitar fins al 9 d'octubre. Amb això ja anem fent boca per donar la benvinguda a les festes de Sant Miquel, que les esperem amb moltes ganes.

0: Doncs encarem la recta final del programa. Ja ens queden 6 minutets i és que ets passar ràpid el temps aquí a Molins, eh?
1: Moltíssim, moltíssim.
0: M'està agradant molt venir aquí, eh?
1: Doncs mira, sempre ets benvinguts cada dijous de 5 a 6 de la tarda.
0: I ja ho sabeu, a tots els nostres i les nostres oients, si volen col·laborar, si ens volen escriure tot allò que ens vulguin dir, si ens volen renyar també, a mi m'agrada que ens renyin una miqueta.
1: Sí, al Jordi li agrada molt, eh? A mi no tant.
0: Sí, que ens diguin, mira, això que has dit, doncs no, t'has equivocat. Això no, o això no en parleu, parleu d'una altra manera. Doncs que ens diguin el que vulguin, com vulguin.

0: Si ens volen enviar una mica de carinyo, també està bé, eh?
1: Sempre, sempre.
0: I això poden fer, Sílvia, a través del WhatsApp del programa.
1: Correcte, al 691-43-88-47.
0: Molt bé, i ara el que farem jo i la Sílvia és jugar a un joc que és una mica gore, per dir-ho així,
1: sí,
0: que es diu el viu o mort.
1: Viu o mort.
0: Això què vol dir?
1: Això vol dir que ens plantegem un personatge, ens plantegen un personatge i aleshores hem de dir si està viu o mort. He de dir que jo he estat jugant i no he encertat moltes, eh? Vull dir, hi ha algunes que dic, que aquest està viu, o que aquest va morir fa 5 anys, vull dir...
0: Val, perquè
1: és difícil,
0: no és,
1: eh?
0: O sigui, no és una cosa que estem fent aquí nosaltres casolana, sinó que hi ha una web,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que t'ho diu i que pots jugar-hi.
1: Sí, sí.
0: Val, segons la mateixa web diu que és un experiment sobre la fragilitat de la memòria, que és veritat.
1: Totalment.
0: A veure si sabem el que passa. I aleshores jugarem tu i jo, no?
1: Sí.
0: Vinga, va, doncs comencem amb el primer personatge...
1: Aquest és fàcil, eh?
0: Home, no ho sé, és el Miguel Bosé.
1: El Miguel Bosé està viu, encara. Està viu, està viu. I, de fet, ha sortit ara fa poc, s'ha fet un meme una altra vegada del Miguel Bosé, d'ell ballant a casa seva, i balla d'una manera una mica, bé, com últimament és el Miguel Bosé, que dona molt de parlar, i aleshores tothom està fent un meme d'aquell ball. I
0: és que ell és un meme.
1: Ell és un meme tot plegat.
0: Últimament s'ha convertit, sí, malauradament, perquè ja... Miguel Bosé era,
1: agradava,
0: jo dic, sí, un bon cantant, sí, no? Tenia el seu públic,
1: sí,
0: però des de la Covid potser, no?
1: Sí,
0: que, no
1: justament.
0: Sé, també va tenir tots aquests problemes de veu, no? Vocals,
1: sí,
0: que
1: però això va ser abans de la Covid.
0: Pot ser que ja n'és en declivi una
1: i
0: mica.
1: I tot i així no el vèiem amb un caire de meme, però sí que és veritat,
0: sí,
1: que des de la Covid, quan va fer aquelles declaracions i es va posicionar tant, ha anat en declivi, sí, totalment. Sí.
0: I aleshores l'opció que et dona la web és mort, no sé qui és, que això m'encanta també, o sigui, no t'ho vull dir perquè no sé qui
1: ser,
0: és,
1: sí, sí.
0: I no et dona l'opció de viu, sinó no mort, o sigui, o muerto o no muerto. I aleshores li diem no mort, no?
1: No mort, no mort.
0: I correcte, la resposta és correcta. L'Eduard Ponset, home, l'Eduard Ponset, pobret meu.
1: Està mort.
0: Està mort.
1: Ah, val.
0: Sí.
1: M'has mirat amb cara d'encara viu,
0: no,
1: eh?
0: No, encara viu, no.
1: No el matem, no el matem.
0: Vull dir que era un gran pensador. Ai, però no ens ha donat temps, Sílvia.
1: Ah, que té temps, això.
0: Sí, té temps.
1: Val.
0: Es va morir el 2019, o sigui que ja fa anys, eh? Aviat fa...
1: 2019,
0: Déu-n'hi-do. Sí, estem al 2026.
1: O sigui, de fet, jo l'havia matat abans, eh?
0: Abans del
1: 2019? Sí, sí. No sé per què. Sí.
0: Però vaja, un crac, el Ponset. Aleshores, ara, com que s'ha manat el temps... el Lluís Aragonès.
1: Lluís Aragonès.
0: Era el seleccionador de la
1: selecció espanyola. Aquest està viu, no?
0: Sí?
1: Està mort? Ens diu en Pinganino
0: sí,
1: que està mort.
0: Ostres, Sílvia, que està mort des del 2014.
1: Què dius?
0: Des del 2014.
1: Encara menys, més que el Ponset. Déu-n'hi-do.
0: Que fa 12 anys que es va morir el pobre senyor.
1: Ai.
0: Però si t'ho prometo que m'ha aixecat.
1: El volem viu, ja està.
0: Sí, ens l'estimem. Vinga, a veure si ens dona temps de fer un o dos més. Home, la Rocío Dúrcal, pobreta, se'ns va morir.
1: Val.
0: Sí, que recordem que és la
1: amb
0: gran...
1: Amb la foto que ens ha posat la web, jo anava a dir morta, perquè...
0: No era tan gran, va morir de càncer, no era tan gran quan va morir, eh?
1: No, és que aquella foto sembla dels anys 90...
0: I de fet va morir
1: maca,
0: fa 20 anys, el 2006.
1: Ostres,
0: és que el temps passa molt ràpid,
1: molt ràpid.
0: Sembla que fos ahir quan escoltàvem cantar ranxeres, perquè a més es va convertir en un himne de Mèxic, i
1: sí,
0: no.
1: Exacte. Doncs...
0: Vinga, l'última per avui, l'Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder.
0: Ja està mort. No? Sílvia, tu creus que no?
1: No sé.
0: Sí, hem de dir alguna cosa, que se'ns acaba el temps.
1: Viu.
0: Doncs està viu, si jo la
1: veus, és que m'has fet dubtar, Jordi.
0: Segur que molta gent a casa seva també dubta d'aquestes coses, eh? De saber
1: home,
0: si...
1: Home, això espero,
0: si
1: que no estiguem sols en aquest vaixell, eh?
0: Viu o mort. En fi, arribem ara ja sí al final del programa.
1: I fins aquí el programa d'avui, 60 minuts de programa, que com sempre els han estat possibles gràcies al Jordi Roca,
0: al nostre tècnic, el David Rius, moltíssimes gràcies, i també a la Sílvia de Pares.
1: A vosaltres us esperem el pròxim dijous de 5 a 6 de la tarda, i si us heu quedat amb ganes de més, ens trobareu de nou en antena els dimarts de 12 a 1 del migdia repetint el programa.
0: O quan vosaltres vulgueu, a la web i a Spotify.
1: Bon
0: doncs
1: cap de setmana.
0: Bon cap de setmana a tothom.
1: Sí,
0: adéu.
1: Sí. Adéu.

porten llei capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar, tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporten ja. Capriciós les fa tornar, tornaràs a mentir, tornaràs a pregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs...

de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, gent com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
3: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
2: Ah, sí?
3: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
2: Així tot va més de pressa.
3: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
2: Molt bé.
4: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
6: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
8: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
7: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
9: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
7: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
10: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
7: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
11: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda i ben retrobats. Et desitjo que hagin passat tots un bon estiu, unes bones vacances i que ara tornem una mica amb les forces renovades i com que sortosament el temps ha afluixat una mica la calor, doncs potser acabarem trobant-nos una mica millor tots plegats. Bé, com deia, doncs ben retrobats i comencem altra vegada doncs aquests concerts de la sobretaula del diumenge. I avui, com que de fet acabem de passar una festa molt nostra, la Diada, el dia 11, doncs encara voldria fer una mica de ressons, no de músiques patriòtiques, sinó de compositors i d'intèrprets doncs, catalans. I començarem, encara que la música de catalana ja veuran que no en té gaire, però el compositor sí, començarem escoltant tres fragments de la Suite Ibèria d'Isaac Albéniz. La Suite Ibèria per a piano, escrita per Isaac Albéniz, va ser composta entre el 1905 i el 1909 i és potser la més important obra de la literatura pianística espanyola, així com un dels cims de la música per a piano de tots els temps. D'ella va dir un gran mestre, és la meravella del piano. Ocupa potser el més alt lloc entre les mostres més brillants de l'instrument rei per excel·lència. I és veritat, el piano és l'instrument rei per excel·lència. Doncs bé, no ens allarguem més perquè realment el que ara volem fer és escoltar música i serà interpretada per Alicia de la Rocha, aquesta gran pianista que ja fa temps que ens va deixar, però que sortosament ens va quedar la mostra del seu mèrit, de la seva gran tècnica musical damunt del piano. Escoltarem doncs Alicia de la Rocha amb tres fragments d'aquesta obra de Suite Ibèria, que és Evocación, El Puerto i aquesta potser més coneguda, l'última i també més llarga, El Corpus Christi en Sevilla. Sentim doncs Alicia de la Rocha.

Acabem d'escoltar aquestes tres magnífiques composicions d'Isaac Albéniz, interpretades per Alicia de la Rocha, pertanyen a la suite Iberia i eren les tres primeres, Evocación, El Puerto i El Corpus Christi en Sevilla. Ara descansarem una mica, tornarem a sentir Alicia de la Rocha, però ara descansem una mica de piano i escoltem doncs una composició també d'un altre compositor, d'aquest potser no és tan conegut, que és Ricard Lamote de Grignon. Va ser un gran compositor, mestre també del Conservatori Municipal de Barcelona, però estic parlant de primers del segle passat. És a dir, és una persona doncs, que té ja bastants anys d'història, i d'ell escoltarem la composició que va fer, que es titula Monocromies. Són uns fragments, és un allegro cantabile, un lento, un allegro vivace i un lent expressiu. I ens l'oferirà l'orquestra de cambra Gonçal Comella, dirigida per el mateix Gonçal Comella. Sentim-ho.

Acabem d'escoltar aquestes monocromies, aquesta composició de Ricard Lamote de Grignon, que ens l'ha ofert l'Orquestra de Cambra Gonçal Comelles, sota la direcció de Gonçal Comelles. Tornem a recuperar el prestigiós la prestigiosa mostra artística d'Alicia de la Rocha, però ara el sentirem, canviarem de compositor, perquè ara el que escoltarem, l'altre gran compositor també català, que va ser Enric Granados. Enric Granados té una música molt bonica i entre les seves obres té l'obra de Goyescas, subtitulada Los Majos Enamorados. De fet, està molt inspirada amb quadres de Francisco de Goya. Granados era un gran admirador d'aquest pintor i es va inspirar. N'hi ha algunes que està documentat que volen representar aquell quadre. I precisament el que escoltarem és que pertany a un quadre famós de Goya, que és El amor y la muerte. I és això el que vol representar dels Majos Enamorados, és aquest fragment de El amor y la muerte. Sentim, doncs, aquest fragment que ens l'interpreta Alicia de la Rocha al piano.

I així, amb aquesta peça musical, aquest El amor y la muerte, que pertany a Goyescas d'Enric Granados, acabem el programa d'avui. L'hem sentit, aquesta interpretació ha sigut a càrrec d'Alicia de la Rocha, i desitjo que els hagi complegut aquest concert que hem preparat per aquest diumenge. I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
2: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
3: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Bé, doncs, molt bona tarda, amics. Nosaltres avui, encara que no estarem en presència aquí a la ràdio, el que no podem oblidar és a tota la clientela, per dir-ho d'una manera, no? A tots vosaltres, molinencs, que doncs cada dimecres a les 6 de la tarda doncs ens truqueu. Avui les alertes i probablement la fragilitat que ja tenim la major part de nosaltres doncs ha provocat que no puguem estar amb tots vosaltres, però una promesa que en tota la temporada mirarem de no fallar, i tant que sí. El programa Serenó que avui posarem amb solfa és el que vam parlar la setmana passada, perquè veritablement, l'últim programa que vam fer la temporada passada, que m'havia equivocat. Llavors jo el que us proposo és que el seguiu amb atenció, perquè la part final és la que té probablement més importància. La primera part seria doncs allò de que com que estarem de vacances i descansarem, estarem prou bé i què farem i què opinem, però en aquesta part final ja veureu que hi ha doncs com un contingut que penso que és una molt bona manera, ja que el dia d'avui s'ha donat d'aquesta manera, que pugueu tornar-ho a escoltar. Si ja ho heu escoltat, doncs, bueno, la setmana que ve ens trobem a les 6 de la tarda, com sabeu molt bé, cada dimecres aquí a Ràdio Molins. Us deixo, doncs, amb el programa Serenó. Molt bona tarda a tothom.

0: Serenó és un programa que comença, i precisament avui comença, i és l'últim d'aquesta temporada. O sigui, això vol dir que avui nosaltres acabem una vegada més una temporada que hem estat aquí a Molins de Rei, i estem molt joiosos. Bé, jo que hi he estat des del primer dia, ja veus. Què tal, Mario? Com va això?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí tots junts.
0: I avui som colla, eh? Avui,
1: no, i tant.
0: La Gemma, hola, Gemma.
2: Què tal?
1: Avui tindrem que aixecar braç per parlar.
2: Sí.
0: Farem allò. La Maria, hola, Maria.
3: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Elgúcia.
4: Hola, bona tarda.
0: I la Rosa la tenim de convidada avui, eh? Sí, sap, per l'última, perquè quedi clar.
4: Bona tarda. Al fin estic aquí una altra.
0: Que no es barregi amb altres coses. Bé, doncs nosaltres avui, com dic, serà l'últim programa, i la veritat és que el dilluns vam estar parlant amb l'Alícia i el Mario,
4: i volem dir que la Susana no ha vingut, però que li desitgem
0: que
4: una
0: era,
4: pronta
0: sí.
4: recuperació.
0: Sí, sí.
4: La saludem des d'aquí i que desitgem que estigui aviat bé amb nosaltres.
0: I que les peces musicals no les oblida, i quan tingueu...
4: les ha passat, sí.
0: I quan tingueu el podcast també ho fa ella, tot això, i vaja, vull dir, moltes gràcies, Susana. Doncs bé, comencem. Parlem del que vam dir aquest dia dilluns, perquè ens trobem els dilluns normalment, i vam parlar d'això, de que quan ens trobem en una situació una mica precària, doncs potser no tenim tot el control que voldríem tenir, no? Vull dir, evidentment, si això va acompanyat d'un trastorn mental, doncs això en tot cas és més sovint, però no és que sigui excepcional o tal, no. No juguem a això, no? Però jo sí que a vegades noto, i més últimament, que m'he trobat a vegades amb situacions de dificultat i tal, i espontàniament em salta la ràbia, fins i tot, no? Que moltes vegades tu em parles d'això.
1: Sí, bueno, el fet d'estar amb la incertesa genera... O sigui, s'ha de treballar la incertesa, ¿vale? Per aprendre a que és una cosa normal, que ens pot passar a qualsevol persona, no fa falta...
0: Sí.
1: Haver de patir un trastorn, que es pot gestionar i es pot treballar perquè cada vegada tinguem més facilitat, perquè no serà la primera ni l'última vegada que ens passi, i poder desenvolupar-ho. El que passa és que jo sóc conscient que una persona, quan li passa, si no té referències i no té un ajut, aquella persona o jo em puc trobar perdut, i aleshores, a part de la incertesa, em ve la desesperació. I és quan puc entrar en una crisi perquè no trobo la sortida, i aleshores m'agafa por. Vale? Però crec que, per exemple, tots els que estem aquí ens hem treballat molt, no només per la incertesa, sinó perquè tenim coses afegides. I jo, per exemple, que ja fa temps que us conec, la Maria no fa tant,
0: sí, però, vaja.
1: Però bueno, ha sigut molt propera i és molt expressiva, i també
0: ens coneixem ja,
1: i la Rosa, que la conec de fa temps, ja
2: molt més temps, sí.
1: I té unes habilitats, per les circumstàncies que sigui, que ha desenvolupat també, doncs em serveix a mi de referència per poder gestionar. Moltes vegades no sóc capaç o no veig la sortida, i tenint una conversa, sentint-me recolzat, puc trobar dins de mi aquella capacitat,
0: connexió,
1: i aquella il·lusió per voler indagar i superar aquella situació.
0: Aquell inconvenient.
1: Però no és fàcil.
0: No és fàcil.
1: Tinc la situació que no és fàcil.
2: Però és el que hem parlat abans, Mario, te n'en recordes, que hem tingut un comentari fent un cafetó abans, que moltes vegades tenim, també ens agafa això, perquè tenim unes expectatives que aquestes expectatives no es compleixen i aleshores també et frustres. I tenim que acceptar que no totes les expectatives que tenim es compliran, perquè potser si vas amb un altre referent, amb una altra persona, l'altra persona té les seves i són completament diferents. Mm-hmm. Aleshores tenim que acceptar que d'una vegada se queda la mica de ràbia o la rancúnia, però tens que anar a acceptació.
1: Clar. Jo ara acabo de llegir un tema dels estoics i parlen molt de donar el millor de tu mateix, però no generar mai cap expectativa. La cosa sortirà o no sortirà, però ja no està a les teves mans. Aleshores...
0: Però tu has d'entrar allà dins, vols dir, no?
1: Tu pots donar... Tu pots entrenar per donar el millor de tu. Però a partir d'aquí hi ha moltes coses que no estan a les teves mans i aleshores pot ser que surti, pot ser que no surti. I si no surt, si no generes aquesta expectativa no et frustres. I aleshores el patiment és menor. El que passa és una cosa és la teoria i una cosa és la pràctica.
2: Però no mindfulness, fluir, que és el que això, no? Acceptar, val? La dificultat que tinguis en aquell moment, no lluites, sinó que l'enfrontes i l'acceptes i flueixes, i sobretot en coses que tu no pots incidir en un resultat, no? Hi ha coses que sí que pots amanegar tu i dius, bueno, si vaig cap aquí aconseguiré això, però hi ha coses que potser doncs, no pots influir, i llavors és doncs, el que diuen en mindfulness, no? Enfronta-ho, accepta-ho i flueix.
4: Doncs en la societat que estem de la immediatesa, de que tot ho volem ja. O sigui, noves tecnologies que van superràpides, la por aquesta, la frustració, com la portarem? El mindfulness em sembla que se n'anirà a fer punyetes, perquè no fluirà res.
2: M'explico? El problema amb el jovent és el TikTok, que és una cosa ràpida.
4: Sí, tot és ràpid, tot és molt ràpid. Vull dir, és que...
5: Però...
4: Digues.
5: No és tan així el TikTok, tan ràpid, eh? Si a tu t'interessa algú, t'estàs allà als 5 minuts que duri el vídeo.
4: Sí, però no poden ser gaire llargs perquè no mantenen la concentració, ja estan mesurats.
2: No, poc. A part, el TikTok, que jo, bueno, la noia que em porta a les xarxes socials, el que em va dir, l'impacte dels 3 segons o 4 segons,
4: és així.
2: I llavors et llegeixen o no, t'escolten o no.
4: Sí, està clar.
2: Però l'impacte és aquest, el primer impacte.
4: El primer, sí,
2: i tant. Per això van...
0: Clar. És la trampa, per dir-ho d'una manera, no?
4: És la manera de caure, o sigui, d'entrar o no entrar.
5: Però jo crec que és depèn dels interessos que tu tinguis. Si a mi em surt una noia fent morros, passaré cap amunt, no sé com on és. Però si em surt, potser, un gosset saltant, doncs me quedaré a veure'l perquè m'interessa. Vull dir, és depèn també dels seus interessos.
4: Però també quan ets més criu o més jove, estàs... a veure, els interessos van canviant. I vas encetant. Clar, potser tu ets més gran, tens una maduresa adquirida, però les persones més joves, doncs, potser que tu dius lo dels morros...
5: Mira, això diràs, no fa gràcia. Lo dels morros, que no fa gràcia.
4: No, a mi... Però potser una persona que vulgui fer-se una cirurgia estètica o digui, ostres, doncs me'n vaig a mirar els morros perquè s'han posat de moda ara. I se mirarà 50.000 TikToks de morros. M'explico? Vull dir, és que són els interessos de cada persona, però clar, quan ets més jove no discrimines tant. Això està clar.
2: Els reptes virals, que el jovent està tan de moda ara i els segueixen, tu jo veus un repte viral d'aquests i és el que dius, tu passo per allà xurrada, no? Però els joves estan experimentant...
4: Clar, no és el mateix.
2: I no,
5: perquè hi ha un interès. Sobretot els menors. Jo ahir vaig tombar un live, o sigui, el live és un directe, val? I era una nena. I llavors vaig denunciar i al final el van tancar. Clar, jo estic allà, estic veient, però gent adulta, no gent... nens.
4: No. Ja, el que passa és que és molt complicat.
0: I això està molt bé, que hagi acabat dient. Això està molt bé.
4: Sí, però és molt complicat.
0: Pots influir en que allò no.
5: Home, clar, i fins i tot els hi dic, sou menors, no podeu estar aquí. Llavors t'insulten, et diuen de tot.
0: Això sí. Tu ja saps a què va, això. Maria, què dius?
6: Jo estic escoltant.
0: No, jo també, esclar.
4: I és que, a veure, jo de xarxes no hi entenc res, eh? Però bueno, per lo que escoltes, eh? Jo per exemple, no veig TikToks, és que no tinc ni TikTok.
1: No, jo volia dir que
4: ni TikTok ni res, però bueno, per lo que escolto, eh? Vull dir que són...
1: Tinc un amic que és professor de batxillerat i em diu que quan vol posar una pel·lícula als nois no aguanten un,
4: no,
1: o sigui,
4: no
1: són incapaços d'aguantar una hora i mitja o dues hores d'una pel·lícula.
5: Sí, però si no t'interessa, jo igual. Si però no t'interessa...
1: Ell vol estar ensenyant una temàtica i posa una pel·lícula relacionada a la temàtica i és que no són capaços de seguir
4: abans, això ha canviat, o sigui,
5: però potser és un penyazo.
4: No, però no vol dir, no vol dir això, o sigui, abans teníem més aguante, sí. Quan no era tot tan ràpid, ara és una immediatesa en tot, o sigui, és tot molt àgil.
0: Immediatesa i impacte,
4: sí.
0: Esteu dient,
4: exacte.
0: No?
4: Pues clar, vull dir, pam, pam, en canvi abans mira, abans només teníem dues cadenes de televisió, a un i la dos.
2: I que tenien uns horaris.
4: I tenien uns horaris i si tenies tele. No? Vull dir que depèn de cada casa. Jo parlo fa molts anys.
0: I llavors veia tothom la
4: clar,
0: tele.
4: I veiem el que... I a més ho veiem normalment en família. Normalment es veia en família. Jo me'n recordo el programa l'1, 2, 3. No sé si algú se'n recorda d'aquí. Doncs ho veiem en família. Ara, per veure un programa en família... superdifícil, perquè veus un fill per una banda veient no sé però... què, l'altre, i a part que estàs allà sentats, sí, mirant algo, molt complicat. És el que diu ell, eh? Això passa. Abans estàvem més acostumats a aguantar. Però
2: és que no, i a més, la gent d'avui en dia no se sap avorrir, i és molt necessari saber-se avorrir. I no, ells no es volen avorrir. Mm.
0: Divertiment constant. Eh?
4: Estimulació constant. Sí. Jo més que divertiment, estimulació constant. No perdre aquest... perquè si no, et quedes fora de joc.
0: De tota manera...
5: Però creus,
0: digues.
5: Creus que això, els responsables són els joves i els nens?
4: No, els responsables... No, la societat en general.
5: Perquè et dic que els nens estan fent extraescolars fins les 8 de la nit cada dia.
4: Però això la culpa no... O sigui, la culpa no, la té primer el sistema, l'estructura, sí, que està mal muntada malament, perquè la conciliació familiar i laboral, ja em diràs tu com la fas. Perquè si treballes tot el dia, doncs clar, i no tens a ningú que es pugui fer càrrec dels nens, moltes vegades es deixa les extraescolars per això.
5: Sí. Clar, però estan fins a les 8 de la nit,
4: però sí, però aquest...
5: treballant.
4: Però és per això que la conciliació aquesta que diem, a vegades no està bé, bueno, moltes vegades, i suposo que t'hi trobaràs, i és així, que l'estructura, a nivell, la nostra societat estructuralment no està bé. No està bé, té moltes esquerdes i una
1: ara,
4: és aquesta.
1: A França han prohibit les xarxes socials als menors de 15 anys.
2: Sí, bueno, aquí ho volen. També
4: sí, aquí ho volen fer, i on sembla, jo crec que fins i tot... Jo crec que està bé, jo també ho crec. Diran que sóc una carca mal, perquè clar, te diran tu que ets una carca, tu que tens molts anys, tal, però jo penso que a vegades s'han de posar límits. I limitacions perquè no passin coses, i és així. Jo que estic d'acord.
2: És necessari informació que processar, i a vegades no la saben processar bé.
4: Clar.
0: De tota manera, jo vull destacar el que acaba d'accentuar d'una manera molt clara la Gemma, que ella participa de que allò tingui una qualitat que no faci mal, no? Vull dir, i això em sembla molt bé, eh? Jo crec que això és el que hauríem... Ja no només és allò de dir...
4: El que passa que arriba tanta gent... Que arriba tanta gent que per poder bloquejar una cosa és tan difícil...
5: És que tu pensa que en aquests lives de nenes... Per exemple, jo he vist alguns de nenes 13, 14 a baix van escrivint, i eren homes segurament granadets perquè escrivien
4: coses que
5: no eren massa agradables i amb to sexual.
4: Clar, és el que diem.
5: I aquest és el problema. El problema és aquest.
4: Clar, és que per això, o sigui, la internet és molt ràpida, i una vegada expliques alguna cosa, allò per desaparèixer...
5: I elles reien i dius...
4: I tu potser ho bloqueixes per una banda, però te surt per una altra. Entens el que et dic?
2: No es borra,
4: perquè no acabes, o sigui, sempre queda el rastre. És molt difícil, molt difícil. O sigui, jo crec que nosaltres com a usuaris tenim molt poca potestat per poder borrar alguna cosa que queda a l'empremta, no?
5: El problema bàsic és que no hi ha allà uns pares amb unes nenes de 13-14 anys que estan fent exhibint-se i no hi ha uns pares allà vigilant.
4: Això és, no, clar, és el que diem, o sigui, estructuralment estem ja en esquerdes que no, potser doncs, perquè tu no tens temps o el que sigui, dius, ah, pues mira, que agafi el mòbil i t'és més còmode, saps? Allò, i els crios petits, mira que bonic és el meu nen, amb un anyet ja
5: no.
4: Va amb el mòbil i patapim, patapam, perquè no plorin, perquè no sé què, perquè no sé quantos, i dius, o veus el nen o la nena que està intentant parlar amb el pare i el pare i la mare al metro o a la d'això amb el telèfon, no li foten ni cas. O sigui, estan mirant o parlant, porten el cotxet i parlen per telèfon i ja està, i és així. Per tant, o sigui, clar que comença pels grans, comença les deficiències comencen pels grans, que nosaltres no ho estem fent bé, està clar? O sigui, sí, clar que som responsables del que estem fent amb els nostres,
0: diguem,
4: amb els nostres fills, clar que sí.
0: Marquem un accent en tot això. Els grans són els que tenen, en certa manera, una capacitat per redreçar aquesta situació, i estaríem d'acord que els nens, quan són petits, no tenen aquesta capacitat.
4: La capacitat no la tenen,
0: evidentment. I, lògicament, s'introdueix una manera, diguem-ne, no correcta, que s'acostumen a coses que no aniran bé.
4: Bueno, igual que tenir un, per exemple, el telèfon mòbil, crios molt petits, com per què tenen telèfon mòbil tan aviat? Jo recordo també un professor d'escola, com tu dius, de secundària, que venia gent dient no tenim per extraescolars, no tenim. I després te portaven allà un pedazo mòbil que dius, a veure, jo porto, i ell deia, mira que tu un trastet, i dius, escolti'm, no pot ser. O sigui, és que és, i tot el dia enganxats al telèfon mòbil. El tema pantalles, bueno, tu sobretot que treballes també amb nens, el tema pantalles és una cosa horrorosa. O sigui, les escoles ho estan patint. Bueno. Perquè, bueno, i crea moltes dificultats, trastorns, etcètera.
2: Els meus fills ens tiraven encara de que no tenien mòbil, llavors no hi havia dades encara, perquè tots els de la classe tenien mòbil,
4: clar, clar.
2: I el seu pare treballava en una empresa de telefonia, però nosaltres no li vam donar cap mòbil.
4: Però llavors eres el rarito de l'escola i te fan bueno, te poden fer bullying, te poden fer, clar, perquè
2: eren els raritos, clar, de l'escola, però sí. Jo vaig posar que no, o sigui, fins que no vam tindre una circumstància que a mi em van operar de tiroides, que el gran ja tenia 12 o 13 anys, que llavors sí que li vam donar un telèfon d'aquests senzillets perquè pogués avisar els avis, perquè l'anaven a buscar els avis, clar, de que arribarem una mica més tard amb l'autocar, perquè a vegades en l'autocar doncs, no arribaven els altres pares i feien parades més llargues per avisar els avis. I,
4: clar, però una cosa és el telèfon d'entrada i sortida de trucades i una altra cosa és el WhatsApp, que es va ser l'eina
1: més dolenta. La Rosa els deia que no mentre es mirava Facebook.
2: Jo no vaig tindre Facebook fins fa 12 anys, o sigui que imagina, del meu gran ja té 29.
1: Jo ja ni me'n recordo a la contrasenya ni res del Facebook.
4: Sí, és que mira que és avorrit,
2: Oh, però hi ha reels interessants, hi ha moltes coses.
0: Maria,
6: jo sí que volia dir una cosa, que jo me'n recordo que fa no sé quants anys, poder 10 o 12, els nens, en l'etapa aquesta de l'ESO, que començava en l'ESO, era com un requisit indispensable, sí, que tinguessin WhatsApp.
4: Sí,
6: llavors, si has de tenir WhatsApp, has de tenir mòbil. Llavors, ja socialment, estem oferint. O sigui, es va oferir, això
4: si
6: ja.
4: Creaven una, no, els estàvem creant nosaltres, els adults, una necessitat als fills.
6: Que ja està creada.
4: Que ja està creada, llavors, instaurada. Ja, instaurada.
6: És llavors, ara, anar cap enrere, pues, si legalment es fa, pot ser una bona idea, però sí que és veritat que jo crec que els nens ara de 18-20 potser també tenen eines suficients com per dir això no, això sí, i això filtrar una mica. Jo crec que vull pensar que sí.
4: En 18 són majors d'edat, llavors poden fer, ja poden discriminar el que vulguin. Si discriminen bé o malament, ja aquí ja no hi podem entrar, però quan som més petits sí, és la nostra responsabilitat.
6: Sí, però vull dir, que la generació de 18, 19, 20 poden filtrar, crec que és aquesta generació que estava amb un peu aquí i l'altre allà, no? I poden filtrar el que convé i el que no. Ja paro ja perquè ve la cançó.
0: No, digues.
4: Encara no, perquè a més, perquè m'ha de presentar ajuda amb això.
6: I vull pensar que filtren la informació i que els hi han ensenyat això.
4: Mm-hmm. Doncs jo penso que ensenyar-los a filtrar la comunicació no ho tinc tan clar.
6: Jo no tinc fills, eh?
4: No tinc tan clar que depenent de cada criatura.
5: Sí que filtren, perquè veuen el podcast de Segons Qui, veuen els programes que fa aquest, juguen amb el joc que dona en directe a l'altre, no veuen televisió, escolten la música a petició de, no es posen la ràdio.
1: Jo veig molta addicció, eh? No sé, que jo veig que la gent el jovent
2: és addicció o dependència?
1: O dependència.
4: Hi ha dues coses. És addicció i dependència. Les dues coses.
1: Una vegada hem entrat en això, jo ho he vist, per exemple, amb la meva ex, les seves nebodes, quan els hi tallaven el wifi. Es posaven com un dimoni, eh? Era una cosa de que els pares no podien amb ella, claro.
4: Això ja...
1: Era molt bèstia, però jo flipava.
4: Això passa, però això passa.
1: Però igual portaven 4 o 5 hores a les xarxes socials.
0: És manca d'autoritat, això.
4: Jo arreglo ràpid. Ja, però...
0: La gent va així.
4: Nosaltres potser...
1: Com si tinguessin un trastorn límit, eh? Jo ho he vist, eh?
5: Jo ho arreglo ràpid, ja t'ho dic ara.
4: Ja, però clar... El problema és que, clar, has de fer-ho no de cop, sinó has d'ensenyar-los. Si no, en un dia dir... Ja no. Però no ho teniu, sinó a poc a poc. Vull dir, ensenyar.
1: Saps per què passava? Perquè estaven connectades amb la gent de l'escola i tot això i tal. I aleshores era molt difícil tallar-ho. Perquè si no...
4: Clar, és que és el que ha dit ella. És el que ha dit ella.
5: Això és normal.
1: Clar, jo no sé.
0: Escoltem a la primera peça musical, ja estem a la meitat del programa, us sembla bé?
1: Sí? L'escoltem o la cantem?
0: La cantem tots plegats, va.
1: Vale.
0: Com se diu?
4: Doncs tenim A Sopa de Cabra i bo. Tot queda igual, que ens ho ha escollit la Susana.
0: Ah, molt bé.
4: Doncs i esperem que us agradi molt.
0: Tornem.

0: Bé, doncs,
1: o en directe des de la sala Celeste al 1991, ens estan dient. Ostres, sí. Ja fa 34-35 anys, no? Sí. Depèn del mes.
2: 34-35.
1: 35.
2: Ah, jo tenia 34. 20 anys. Mira, 4 més que ara.
1: Ostres, mira, pots cantar com la cançó del Serrat. 20 anys que tenia... Bueno, jo hauria de dir fa 20 o 30 anys que tenia... Uf, mare meva! Deixa-ho.
0: Bé, seguim amb el tema. Jo penso que s'ha produït ja, doncs, sobre el tema, doncs, una situació molt interessant. La Maria parla d'una manera que ella creu que això sí que pot ser puntual i que veritablement hi ha persones que poden arribar a tenir, doncs, una addicció precisament perquè segueixen en una edat no recomanada, i el que diu la Gemma diu és que jo ho acabava de seguida, això. Per què? Bueno, perquè hi ha persones, pares, per exemple, els pares com a tal, que diuen, no, això fins aquí prou, eh? Vull dir, això no ho faig jo. Jo no deixo el mòbil a la meva criatura d'un any i que vagi veient allà tot el que vulgui, perquè no és convenient, no? Aquesta seria, tal com deies, tal com es deia, també una de les normatives mínimes que en la qual ens podem recolzar precisament perquè no veiem això, aquest fet, aquest fenomen, com un desastre total, sinó que, bueno, que ja tindrem temps de recuperar-nos si és que creiem en el mal d'estar controlats o dominats, no? El que deies tu fa una estona.
2: Una cosa, a mi m'agradaria saber com es gestionen les addiccions, perquè, per exemple, on vaig a sopar cada dia...
0: Jo també t'ho diré, això.
2: N'hi ha un noi jove que cada dia a les màquines es deixa 50 euros.
0: Sí, i
2: arriba,
0: més.
2: Pren dues cerveses i 50 euros.
0: Sí.
2: Jo penso, hòstia, i no guanya mai.
0: No.
2: I jo penso, hòstia...
1: Això és ludopatia.
0: És ludopatia, això, és clar.
1: I és una malaltia, i a més està catalogada com una malaltia força greu.
0: Molt
1: força greu. Però molt greu. Que hi ha persones que han perdut tot. Tot, ho perden tot.
0: De mica en mica.
1: I venen, i si cal, venen al seu cos per poder tirar les maquinetes o entrar en, bueno, que sigui,
3: sí.
1: Per jugar.
0: Això existeix, no, està més clar que l'aigua.
2: Ja, penso que aquí ens haurien d'ensenyar també una mica.
1: És duríssim,
2: no?
1: Sí. El que passa que també... Bueno, el tema d'addiccions són... Ja, que, clar, d'addiccions hi ha de tantes que... Sí. Però, bueno, aquest tema de la ludopatia... És un melonàs. És un melonàs. I a més no sempre és visible.
0: No. Bueno, perquè el que ho fa no es fa visible.
1: Exacte.
0: Això està clar.
1: O sigui, perquè no presenta... Clar, si tu prens drogues, si és visible que estàs drogat. En canvi, el que va a una maquineta a jugar...
2: Se'm nota ara, algo?
1: Avui a tu se'n nota...
0: Qui ets tu?
1: Eres tu el que posaves els 50 euros?
3: Se'n nota a la platja.
1: I t'aprenies les dues cervesetes? Sí?
2: No, jo no.
1: No, jo t'ho hagués notat. No, però vull dir...
2: No, perquè no els tinc. No, puc jugar 4 o 5 dies.
1: 4 o 5 dies. El cinquè dia... No vendràs al teu cos per... No, però és cert, vull dir que això s'ha donat. És complicat de veure. La ludopatia és més difícil de veure.
2: És un trastorn mental?
1: Sí.
2: La ludopatia és un trastorn mental?
1: Jo crec que sí.
3: És una addicció.
1: I una addicció. Sí, hi ha algú que en el teu cervell està repetint una necessitat, que vol allò fer això. I jo crec que sí que està...
4: Està catalogat, i de fet, jo quan vaig estudiar... Ara, com que canvien les coses, no ho sé, però que tenim un gen que ens predisposa
3: a
4: les addiccions.
3: Sí. I desperta o no desperta.
4: Exacte.
1: Bueno, de fet, a l'Hospital de Bellvitge fa, doncs, mira, jo tindria uns 19-20 anys si es va generar la unitat de ludopaties.
4: Yeah.
1: Imagineu-vos, i tenen 58 cap a 59, imagineu-vos si fa anys que ja va començar que hi havia una unitat i continua havent-hi la unitat. El que passa que suposo que l'hauran fet més gran, perquè...
4: Jo he conegut el meu pare, bueno, que treballaven en el mateix edifici, que es coneixien, un senyor que tenia una empresa i s'ho gastava tot en jugar, i tal, i al final, com que ell no trobava sortida la seva problemàtica, es va acabar suïcidant, clar.
1: Això també passa. Sí.
0: Bueno, això ja és arribant al punt.
1: Bueno, arriba a l'extrem. No, però... arriba a l'extrem que deutes, per exemple, està ple de deutes.
4: De deutes, la deixa de la dona,
1: i deus a tothom, no saps què fer. Hi ha molta gent que comença a demanar diners, això és cert, llavors li fa vergonya trobar-se, clar, és que és duríssim, no és superdur, eh? No, que ho veiem... O sigui, podem... Però és molt complicat, és un tema complicat.
0: D'acord, ja està esmentat, això pot ser una realitat. Evidentment, no, una persona
1: una
0: que entra en una dinàmica...
1: un bucle que no surt.
0: Que el destrueix, per exemple, l'addicció a les drogues i també a l'alcohol és igual, i t'arrossegues per terra
1: les
0: i ni te n'adones, d'acord. Però jo penso que nosaltres hem de saber això, d'acord? Nosaltres hem de saber parlar de quina manera ens superem a nosaltres mateixos, no? Jo crec que...
1: No, hem de mirar la manera de quan tu veus que tens aquest problema, demanar ajuda.
0: Aquest o qualsevol altre.
1: Demanar ajuda. I si hi ha algú del voltant teu te dona una mà,
0: doncs
1: agafar-la i dir, escolta'm, saber demanar ajuda. Vull dir, que no passa res.
0: Val.
1: Que a tothom ens pot passar, que podem caure en milions de coses. Mm. Ens pot passar, qualsevol. Ningú està... I que, doncs, hem de demanar ajuda i que hem de dir... I no és una vergonya demanar ajuda. Mm-hmm. Això és la... Jo, o sigui, per aquí ho veig, i la paraula esperança sí que s'escau per mi aquí, no?
0: I tant.
1: Que el fet de demanar ajuda, doncs, et pot treure de... I et pot donar, doncs, la possibilitat de poder viure millor. Viure millor.
5: Ara que tenim aquí la Rosa, jo m'agradaria fer una pregunta, no? En aquesta línia, en quin punt, per exemple, un adolescent tindria que demanar ajuda en un problema d'ansietat, en un problema d'angoixa, en un problema de...
0: Que ja noteix que està com desestabilitzat.
5: Sí, que està entrat en una situació de desesperança, de...
4: Generalment, depèn, si no són adults joves, sempre venen els pares, ¿vale? Els pares et parlen de la problemàtica i, evidentment, si té més gran de 18 anys, llavors tenen que convèncer perquè vingui ell. Demanar ajuda? Molt pocs demanen ajuda directament. O sigui, sempre és que viuen una situació a casa i els pares se'n donen compte de que passa alguna cosa i tal. Perquè jo crec que els joves d'avui en dia molts tenen molta solitud. Vale?
1: I tant. I tant, i també creada per això, perquè estàs amb un ordinador i punto pelota, i aquesta és tu i l'ordinador, i ja està.
4: I no tenen la xarxa aquesta de recolzament que potser teníem nosaltres quan érem joves, que teníem el grupet. I llavors en el grupet sempre un a l'altre sempre li explicaves coses, no? I aquesta, això de la pandilla...
1: Sí,
4: no?
1: No
4: existeix com tal.
5: Clar, es diu...
1: S'ha perdut una mica.
5: Diu, per exemple, el TikTok, es diu els teus seguidors i tu. I moltes vegades hi ha gent jove que explica què li està passant, que té angoixa, que té depressió, que té tot això, i molta gent contesta i explica també el que li passa. I es crea un vincle de que tots s'ajuden els uns als altres. I llavors un... que li passa, detecta que allò que està veient, que explica aquest jove, li està passant amb ell. Llavors ja sap el que li està passant i pot
0: ajudar-lo.
4: Ajuda. Sí, però no demanen directament ajuda a un professional. Això em refereixo.
1: Jo crec que aquí...
5: El que passa que la persona...
4: Molt poques vegades, eh?
1: Crec que la detecció ha d'estar... No però, en una xarxa social, ha d'estar
0: no
1: a l'escola,
0: si ha de ser
1: als
0: un
1: pares...
0: Ja, la Maria sí. No t'ha preguntat això, t'ha preguntat com...
5: Jo no estava dient això.
1: No, perquè dic, amb una xarxa, no sé si jo us ho donaria por.
4: Però a vegades no ho reconeixen, Maria, saps? O sigui, a vegades és un estat d'ànim habitual que no te'l saben reconèixer, depèn de l'edat que tinguis. Jo, el meu fill, el petit, va patir bullying, no? I aleshores, clar, ell no sabia com negar-ho. I fins que jo no me'n vaig donar compte i vaig dir, què passa aquí... Ell no sabia explicar-me de com anaven les coses. I jo me'n vaig donar compte. Però, clar, que arribin a demanar ajuda, potser, com ho diu la Gemma, sí. Però ells donar-se en compte... és més que m'ha passat això.
5: Jo parlo de persones de 16 cap endavant, eh?
4: Sí, sí, no, però com vull dir-te que potser en aquest cas sí. A mi em passa això, ostres, a mi em passa l'altre i se de recolzen. Però reconèixer tinc depressió, ansietat o així, no, no crec que ho sàpiguen detectar. A menys que sigui un adult
1: o saber-ho explicar.
4: Explicar
1: els sentiments, jo crec que ja fins i tot els grans és molt difícil.
4: Ens costa.
1: Explicar les emocions, els sentiments, imagina't una criatura petita, és que el seu vocabulari no crec que estigui... Al millor te dius, pot dir-te estic trist, o no sé, o tinc son, però jo crec que la detecció ha d'estar en els pares, l'escola, evidentment, sí. Si està l'escolaritzat, l'escola, que a aquell nen li està passant alguna cosa. Perquè jo crec que t'adonen senyals.
2: Clar.
1: Que aquella criatura no crisis, està passant-ho bé.
2: La primera crisi la vaig patir als 16 anys. I vaig tenir una hepatitis. I jo li deia a la meva mare, no sé què em passa, però...
0: No em trobo bé.
2: I la meva mare em deia, esto es la hepatitis, cuando se te pase... I se'm va passar la hepatitis i jo que em tornava fatal. I ho vaig passar a pèl, em va durar 2 anys. I a casa és que... no tenia la mentalitat, els recursos...
1: No hi havia prou coneixement. Jo crec que la salut mental estava valorada molt malament. Llavors, clar, que vas a dir que tens una depressió, que tenies tal o que tenies... Bueno, això...
4: La salut mental ni en bolquers estava en aquella època.
1: Clar, llavors estava en pincetes.
2: No, igual deies que em trobo trist, ganes de plorar i vinga, no passa res.
1: No passa res, vinga. A treballar, que això se te'n va amb no sé què. Això és molt fàcil. Però és normal, hi havia un desconeixement general.
0: Però, a veure, estem esmentant totes les coses que han fet viable que això sigui així. I penso que la pregunta anava tota a l'inversa. Com ho hem de fer precisament perquè no passi això? Si tenim un familiar que no ens atén, com acaba de parlar el nostre amic Mario, doncs llavors hem de trobar d'altres maneres, mecanismes per alliberar-nos d'aquella angoixa, d'aquell mal...
1: Ja, però ell ha parlat d'una situació personal que li va passar fa molts anys i ara estem en un altre moment.
0: Jo també te'n puc parlar d'una cosa que em va passar també a nivell d'escola, vull dir, ostres, que em tractaven malament, tu, el profe, a més, no? I vaig dir, hòstia, tu, això ho haig d'acabar jo, perquè això no pot ser, aquest paio no és estar sobre meu i sempre em mira i sempre, clar, em posaven neguitós, no? I llavors vaig trobar la manera, vaig parlar amb la meva àvia, li vaig dir, em passa això, diguem, de veure, el meu pare l'agafava, anava a veure el profe i es va acabar el problema.
1: Sí, però em vas tenir sort.
4: Sí,
1: perquè a vegades
0: bueno,
1: no acabava així, perquè el mestre precisament en aquella època tenia era com el dictador,
0: sí.
1: Vull dir, i qualsevol li deia alguna cosa, el mestre tenia tota l'autoritat del món.
0: Perdona, el mestre era l'any 52, concretament.
1: Imagina't
0: com era
1: en plena
0: tot allò.
1: En ple franquisme...
0: Qui era aquella època? En aquella
1: qui
0: època qui algo. Era mestre, no?
1: Qui li deia alguna cosa? El professor.
0: I allò es va acabar. Bueno, i llavors ja vaig anar a l'escola industrial. Bueno, sort.
1: Perquè, no, sí, vas tenir
0: perquè
1: sort.
0: El meu pare va anar
1: Jaume,
0: i va actuar.
1: Vas tenir sort. T'ho dic tal com ho veig.
4: Jaume, abans te donava una... que paga els mestres, donaven, pagaven...
1: Clar, i tant.
4: I et donaven, i llavors arribaves a casa, m'ha pagat, perquè sí. Per això, i et donaven una altra.
1: Clar.
0: No, ho sento, aquests no eren uns pares normals.
1: Bueno, però
0: no,
1: és el que passava. Però passava.
2: Majoria,
1: però passava,
2: això és el que passava.
1: Però passava.
0: Home, no.
1: Jaume, que sí que passava, Jaume.
0: A veure, el meu pare també em va picar alguna vegada perquè feia coses que no tocaven, no? Però què coi m'havien de fer una cosa com aquesta?
2: A mi el que deia el professor...
0: Sí.
4: Anava a missa.
2: Em castigava, em posava una papereta per anar dissabte i jo arribava a casa i em castigava per haver fet alguna cosa que era una xorrada i no havia fet.
0: Bueno, això és el que no s'havia de fer.
2: Exacte,
0: ara ja ho sabia.
1: Però es feia, feia.
0: Però no s'ha de fer això.
1: Ara tot això ha canviat, perquè ja no es pot tocar un alumne, clar, els càstigs, crec que... No sé, tu que estàs en el món de les escoles, sabràs més, clar, però no es pot fer el que es feia abans, però abans donar mal, picar mal regla, donar i rebotar gent amb el cap a la paret, això estava a l'ordre del dia, i si tu li deies als pares, a vegades te deien, pues algú hauràs fet malament, algú t'has portat malament. Pues tu mereixes. Hi haurien d'altres pares que no. Jo, per exemple, també m'ha tocat una professora que...
0: Insisteixo.
1: Que mare de Déu. Que jo amb aquella professora no sé com hagués acabat. I i sí que és cert, bueno, si vaig acabar a l'hospital jo, per ser. Però bueno, és igual. Vull dir, una senyora que, bueno, que certament, a més, m'aixecava, eren els tontos i els gestos. O sigui, tenia dos blocs, no hi havia els intermitjos.
4: És que el que abans...
1: Imagineu-vos-en, eh?
4: Avui es cataloga com TDA, abans et posaven a l'última fila.
1: Exacte, exacte.
4: O sigui, era un...
1: Era, és que...
5: Però tu no vas acabar a l'hospital per la professora?
1: Sí, vaig agafar...
5: Però què et va pagar?
1: No va ser...
5: Explica-ho, perquè ser... no podem deixar que...
1: No, va ser...
0: No, que això quedi com una cosa natural. Ser...
1: No, em va pagar, però no, que va fer... En públic, doncs, em va deixar com un drap de cuina. I llavors vaig tenir una...
5: Crisi.
1: Una crisi... No sé si era d'ansietat o de... O què, o sigui...
4: Mala llet.
1: Que jo no sé... O sigui, no sé ni com va sobreviure aquella persona, perquè, clar... molt malament, jo vaig passar-ho, però de veritat jo volia sortir d'allà com fos. I jo veia que tenia una manipulació de les persones, manipulava la gent, i jo us ho estic dient, tontos i gestos. I imagina't tu, i manipulava la gent com volia, o sigui, arribava al punt de... Els gestos també es manipulava.
0: No.
1: Sí. Hombre, clar que manipulava tothom, home... Bueno, Jaume, pues sí, tens la veritat absoluta. Jo t'he dit que manipulava tothom perquè teníem una edat manipulable. No és el mateix ser una persona gran que ser una criatura. No és el mateix. Quan ets criatura te poden manipular, és molt fàcil. Quan ets petit, quan ets més gran ja no. Però hi ha aquella persona i només ens faltava que ens donéssim amb un silici. Però és que era brutal, brutal. Era una persona que era de l'Opus i bueno... En aquell moment, doncs, volia... I, a més, filla de militars, era una persona que havia d'estar allà no sé on, però ja, en una escola,
2: en
1: no?
2: En aquella època, si paties un trastorn,

0: Cucurella, quin fill té?
1: Aquí, bueno. A Cucurella, sí.
2: Sí. Qui?
0: Vale.
1: A Cucurella. Ja
0: està. I està orgullós d'ella.
2: Bueno, clar, però és que parlem d'ara, estem en el 2026.
0: Ja, ja.
2: Parlo de fer... Clar,
0: en definitiva,
2: les històries han canviat moltíssim.
0: Hem millorat d'aquella època.
2: Clar que hem millorat, que... clar que hem millorat.
0: Perdona,
2: amb això, sí.
0: Deixa'm acabar. Una època que hem rebutjat d'una manera clara, i encara rebutgem ara. I això sense cal, no cal parlar de política, només cal parlar de com ens han anat o ens van les coses, precisament per no caure en els paranys aquells tan, tan bèsties, no? Per dir-ho d'una manera, no? El que deies tu i el que pogués dir. Però que l'esperança o la confiança que nosaltres serem capaços de superar tots aquests inconvenients que genera, doncs, l'estructura social que no precisament té una estima massa bona per a nosaltres mateixos, doncs ha de ser una altra. I nosaltres hem de saber trobar la manera d'explicar-la.
2: No, clar, això és el que hem dit al principi, que hem de lluitar per tenir una millor estructura, que no n'hi hagin escletxes, i tenir esperança, com ha dit ella, també.
0: Ella ho ha dit,
2: clar,
0: sí.
2: Clar, sí. Vull dir tot això, però vull dir, quan parlem d'èpoques antigues...
1: bueno, però bueno, ara existeixen moltes eines.
3: No és fàcil, mantenir l'esperança. No és fàcil.
1: Però avui en dia la perds i tens un equip mèdic, tens un grup d'ajuda mútua, tens...
0: Un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio.
4: Que es diu Sara, no?
1: Un grup d'amics que no et jutjaran.
2: Ara
1: tens més possibilitats, i perdre l'esperança forma part de la vida, i jo l'he perdut moltes vegades, i bueno, he fet una tasca i l'he tornat a recuperar, però això no perquè tingui jo un trastorn, i pot passar a qualsevol persona.
3: Però sí. Volia dir l'esperança a nivell social, l'esperança al jove,
2: sí,
3: que...
2: Jo t'he entès.
3: No, en la salut mental, en aquest cas, o sigui...
1: Clar,
3: i l'esperança en tot, com un sol objecte, vull dir.
2: Que no veiem tot tan negre. O sigui, veure una llumeta que diu...
3: Què plantarem, no? Què semillites plantarem? Que llavors plantarem perquè això i com pugui millorar.
1: Clar,
0: no? Ja està.
1: Jo crec que...
3: Però això és la meva petita opinió i la meva manera que jo vull veure el món.
2: Bueno,
3: no vull, sinó vull veure.
2: És que si no el veiem com tu dius, apaga i vamonos.
4: Estem
2: ja condemnats.
0: Estem
2: perduts. És així, tens tota la raó del món. Vull dir que totes les dificultats, i malgrat tots els inconvenients que puguin haver-hi, si no veiem aquesta part més florida de la vida...
4: I optimista.
2: Doncs, i optimista, doncs, ostres, la cosa no, clar no va bé.
1: Ara
2: no
1: n'hi ha més eines per fer-ho que fa 50 anys que la cosa era complexa. Perquè els homes tenien el paper de ser forts, de no plorar, d'una sèrie de coses que avui en dia dius...
2: Per exemple?
1: Doncs jo no ho compleixo, perquè jo necessito poder-me expressar tant si estic bé com si estic malament, no? I la dona tenia un rol que havia... Ja està?
2: Ens estan dient que...
0: Escolta, molt oportú el que has dit ara, però molt. I diguem una cosa, el dia 9 de setembre, que serà dimecres també, a les 6 de la tarda tornarem a estar aquí tots plegats.
1: Molt bé.
0: D'acord?
2: I continuarem amb els homes, sí que ploren.
1: I tant que ploren.
2: I les dones també.
0: També.
2: I tothom plora.
1: Jo l'altre dia em vaig pujar a la bragueta, em vaig equivocar i vaig plorar.
3: Això per la propera temporada.
2: Això per la propera temporada. Ens deixem així.
3: Quin final.
2: I, bueno, però tenim un final, bueno, graciós, si més no graciós, no? I tenim un temàs, no?, que també ens ha dit la Susana, l'Eiva, i la cançó, no la sé, però a veure si me la diuen. Como si fueras a morir mañana.
0: Uy.
2: Vale, pues vinga.
3: Esperanza.
2: Fins la propera temporada.
4: Fins la propera
0: temporada.
4: Que no
0: morirem,
2: Adéu-siau.
4: Vinga, gràcies, adéu.
1: Gràcies, que marxo volant.
0: Vale.
1: Ja no ens veiem.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets uns tequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, l'Enric. Què tal, Enric? Com estem?
1: Mira, molt bé, sempre que comencem aquestes sessions, sí. És sempre una novetat i sempre hi ha quelcom nou. Per això avui jo gaudiré molt, avui amb l'Anna, perquè he trobat uns comentaris teus que ho has escrit tu mateixa, eh?
2: Sí, aquesta és la meva biografia.
1: No, no, està magnífica i aleshores això provocarà més qüestions i més obertes.
0: Ara la presentarem. També saludem el nostre amic Xavi. Què tal, Xavi? Com estem?
3: Pues molt bé.
0: Com està l'estiu?
3: Ha passat en un segon. Semblava que feia un dia que estàvem aquí i tornem a ser-hi, però com que el temps passa ràpid, pues queda el record, que com es diu en anglès, record vol dir gravar. Gravem records.
0: Molt bé. I també saludem a la Judit, que feia molt de temps que no l'havíem per aquí. Què tal, Judit?
4: Sí,
0: com estàs?
4: Hola, buenas tardes a todos. Contenta de reincorporarme, aunque sea un ratito, aquí en una finestra oberta al món y con Ana, que nos va a enseñar muchísimo y, bueno, nos va a dar momentos de reflexión, ¿no? Que ya nos hacen falta después de unas vacaciones agitadas.
0: Sí. Carai, pues ya tothom ha presentat a l'Anna, abans que jo la presenti, ¿no? Anna Dávila, ¿no? La nostra professora de ioga i també de mindfulness, de meditació, no? I d'altres coses que ara parlem. Què tal, Anna? Com estàs?
2: Estic feliç d'estar aquí amb vosaltres, estic encantada, contenta i, bueno, expectant a veure amb què surt de tot això. Anem cuinant.
0: Pues sí. Benvinguda a la ràdio i benvinguda aquí a Una finestra oberta al món, perquè avui parlarem dels cercles de les dones, eh?
2: Exacte, sí.
0: Molt bé, doncs vinga.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt Seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
4: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets uns tequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bueno, pues aquí estamos, vibrando con esta música celestial, ¿no? Y con Ana Dávila, ¿no? Que también ha conocido, ha escuchado hoy a Francisco, ¿no? Nuestro colaborador, que cada martes nos hace un mensaje especial, ¿no? Místico.
1: Precioso.
0: Y hoy la ha cuadrado con el tema, ¿no? Como también hoy nuestro amigo Xavi portava uns llibres aquí,
2: Sí,
0: quatre o sí, quatre llibres, no?
2: Sí, no, ara com a profe estoy ampliant el que es diu mis competències. Sí. Sí. No, només una breu referència. Els tenia a casa i agafat, vull dir, he improvisat.
0: Però serà internat.
2: I eso que yo nunca improviso.
0: No, pero por algo les ha traído, ¿no?
2: Sí, no, sí, el destino, ¿no? Simplemente el libro de Nikola Tesla, Nikola Tesla, Els meus invents, porque Nikola Tesla, aparte de ser un genio de esos que a veces que lee la biografía de la gent, perquè Nikola Tesla va tenir una vida molt complicada. I segurament Nikola Tesla avui en dia seria una persona amb un diagnòstic de trastorn bipolar. Perquè molta de l'obsessió que tenia pels nombres està darrere un diagnòstic que no es va fer i que probablement tenia certes àrees molt desenvolupades.
0: Sí.
2: Per tant, moltes vegades la biografia de la gent que forma part del nostre dia a dia són biografies molt desgraciades. Vull dir, nosaltres a ciència parlem de Bollman. Bollman és un home que es va suïcidar perquè no li feien cas. La Bossier li van tallar el cap. Llavors dius, de tant en tant haurien de mirar pues, la gent, no? Bueno, així molt curtet, amb el Letraheridos, amb els que jo participo, 900 paraules, senzillament el tenia casa i és un relats on uns quants escriptors, bueno, m'he dit escriptor, doncs escrivim,
0: també aquí, sí, sí.
2: Escrivim, pues, fem petites reflexions del dia a dia i tal. I abans hem parlat d'Elisabet Giné, Libera tu màgia, perquè aquesta escriptora diu la inspiració sempre hi és. El que passa és que hem d'estar receptius. Llavors, una de les moltes històries que hi ha aquí és que hi ha un moment que està amb una escriptora i tenen una història i es miren les dues i diuen, però escolta, que és la mateixa història. Llavors, d'alguna manera, la inspiració va dir a tu i a tu us vinc a buscar totes dues. O sigui, quants científics hi ha que fan un descobriment i l'altre científic fa el mateix descobriment gairebé en 3 o 4 dies, no? Llavors hi ha com alguna cosa a l'ambient que si està receptiu ho reculls, no? I només volia parlar un momentet d'aquest, com un tema de màrqueting, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, de José Carlos González Hurtado. Hi ha un canal a YouTube que es diu Rocket Project que s'està fent molt famós. Aquest canal, aquest senyor hi ha participat. Des de que aquest senyor hi ha participat, està a les llibreries com a FNAC, a la taula del mig, que és la taula que ven, i aquí diu que ell ha vengut 100.000 còpies d'aquest llibre, on es parla de Déu des del punt de vista de mostrar científicament que aquest univers és alguna cosa més que el que veiem amb els nostres sentits. Llavors jo dic, vendre 100.000 còpies d'un llibre és més difícil que una sincronia. Aleshores dic, bueno, crec que val la pena, no? I bueno, no, només per acabar, aquí amb la companya hem fet un petit repte que m'ha posat unes paraules i llavors jo tinc que fer un relat.
1: Sí.
2: Però bueno, abans d'això només les senyals d'avui, perquè jo cada dia tinc senyals. Jo quan avui he agafat el metro, una noia que va ser alumna meva me l'he trobat amb el metro amb el que he vingut. Però és que aquesta noia està treballant a la farmàcia que està davant de la meva escola.
1: Wow.
2: I llavors, tot el dia igual. O un dia em vaig trobar un noi que portava una samarreta, jo bec molt el 44. Vale, ja sempre dic que hi ha un llibre que recomano, que és de Laura Lane Jackson, que es diu Senyales. Aquesta noi que vaig veure amb una samarreta del 44 posava equip de balonmano de Molins de Rei del 1944.
0: Carai.
2: I l'altre dia pues, vaig veure un lleó, saps que el lleó és el símbol dels meus llibres, i al costat una furgoneta de Molins. Así vivo yo. Esta es mi vida. Bueno, pues aquí la compañía me ha posat amor, dibujo, árbol, arcoíris, jugar, abundancia, sol, mujer y hombre. Bueno, no he pensado nada en lo que sale, ¿vale? El amor es un pequeño dibujo que vas a hacer tú con la imaginación en un árbol. Mientras esta tarde, cuando llegue el arcoíris, vamos a jugar y vamos a recordar que la abundancia del sol es cuando una mujer y un hombre recuerdan cuando eran niños.
1: ¡Guau! ¡Wow!
0: ¡Qué sincronía!
2: Ya está.
0: Y qué música, venga, va.
3: Déjame los de
0: música.

0: Pues nada, yo encantada. Sí. Traeremos comida, ¿eh?
1: No, no.
0: Que ya me ha quedado claro que es importante.
2: Bueno, pues ja sabeu, no? Anna Dávila, la podeu trobar a la web i a Instagram, no? Sí, sí. I si Déu vol ens trobarem la setmana propera, la propera setmana.
1: Sí, sí, sí.
2: Rebeu una forta abraçada, amigues i amics, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Molins de Rei al dia.
6: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
5: Molins de Rei al dia.
6: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
5: Molins de Rei al dia.
6: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: Ran de mar. Quan la tarda ja declina i la gavina emprèn el vol i l'horitzó rep la posta de l'últim raget de sol, ran de mar sonen músiques que venen de terra endins, del port vell, sons d'havaneres i d'instruments ben afins, el vell so d'una guitarra i els acords d'acordió i les veus ben arranjades amb cançons de pescador. Hola, amics, molt bona tarda, i pels qui us incorporareu més endavant, bona vesprada a tothom, a tota l'audiència, també a la Paquita, que la tenim com sempre aquí. Gràcies, Paquita, per fer-nos companyia.
1: Gràcies.
0: Aquest dimarts us he preparat un programa d'estiu, tal i com ho hem anat doncs anunciant des del passat divendres i a través de les xarxes, i aquest matí dins la programació del Bon Dia i Bona Hora. Salutacions a la bona amiga de les Vies de Sol, Eli Arjona. Gràcies, Eli. I qui us acompanyarà doncs fins a 2:15 del vespre, des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, l'Alexandra Morera Fargas, que, com sempre, doncs, està aquí una bona estoneta per fer-vos costat. Ens ho passarem, jo penso que molt bé, entre poemes i cançons marineres. Sortejarem dos CDs de música i acordionista. És un dels convidats que vam tenir, es diu Giuseppe Costa, que a part també forma part de grups de veneres, però en aquesta ocasió és música instrumental que us agradarà molt, la persona doncs que se'l pugui endur a casa. Totes les cançons i grups que escoltareu aquesta tarda han passat per aquest programa, Quan cau la tarda. És a dir, és un recopilatori que hem fet dintre doncs de l'espai de tot el que hi càpiga poder-ho escoltar, doncs seran diferents grups i diferents havaneres, diferents cançons. També farem ressò d'alguna notícia que ens han fet arribar, per si us plau doncs anar-hi i passar una bona estona. Comencem i ho farem amb un tema, el primer que escoltarem mariner, molt conegut, és el Canó de Palamós per al grup Penjats de l'Am.

Molt bé, avui serà tot estil així mariner, amb alguna poesia que també ho serà, alguna altra que potser no, però també deixarem línia oberta i ho farem al 93-668-61-61. Penseu que ens queda un meset per acomiadar la temporada. Em sembla que m'han dit que jo acabo un dimarts 21 de juliol. Per tant, si acabo un dimarts 21 de juliol, ens agrada que també participeu i ens dongueu la vostra opinió de què us ha semblat el programa, què hi falta, que no hi falta, si us ha semblat bé, si us agrada aquest tarannà que fem de portar convidats. Bé, tot això ens ho podeu dir trucant al 93-668-61-61 i la primera trucada ja serà doncs el primer CD que sortirà per la persona que ens truqui. Continuem i ara ho farem amb una poesia que parla d'un far, el far. He passejat per la Costa Brava, on la vista es fon tot mirant el mar. Les gavines prenen els peixos de plata, de tarda la calma embolcalla el far. Raconets insòlits ves a la natura, grans rostolls i pins vorejant poblets. Surt el pescador quan neix la llum pura, tornen cap a casa amb el peix ben fresc. La verdor dels boscos, el sol s'hi descansa. La gent marinera, tradicions d'abans. És un bell paisatge que ens dona gaubança i un doll d'aigua fresca ens besa les mans. Begur, aigua blava, Pals, Palafrugell, típics són els pobles i aquelles contrades. Uns llocs on s'hi amaguen paratges tan vells que sembla talment un conte de fades. Un conte verídic tret de la mirada on la vista es fon tot guaitant el mar. Quan marxi d'aquí, restaré enyorada, recordant la calma que embolcalla el far. Una...

0: sí.
1: Bé, doncs, hem escoltat Llevantina, ben bonica aquesta cançó. I abans de presentar-vos al proper grup, penseu que n'han passat molts, de grups, i han vingut molts convidats al programa. La veritat que no és fàcil trobar-los, però també haig de dir que ningú m'ha dit mai que no. I ara li preguntaria, ja que estem aquí cara a cara amb la Paquita, què t'ha semblat la temporada, o què et sembla que falta alguna cosa en el programa, o què t'agradaria que hi poséssim?
2: No, m'ha agradat molt tot.
1: T'ha agradat tot molt?
2: Sí, molt bé, estupendo.
1: I quan vens aquí t'hi sents a gust?
2: Molt, si no tornaria. I llavors, jo ets a tu, fa 2 anys que has dit que vinc, eh?
1: Sí, doncs haurem de dir a la gent que s'aficioni com tu, no?
2: Sí,
1: a venir aquí en el programa.
2: Jo ja m'hi he pres com un sinés a treballar, a feina.
1: Molt bé.
2: Perquè ho enyoro si no vinc.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per la teva companyia, perquè clar, tu estàs aquí fidelment cada dimarts, eh?
2: Cada dimarts. M'hagi fallat un que no m'haig trobat bé.
1: Molt bé. Bé, doncs ara escoltarem un grup que es diu Endavant les Aixes, que també van ser convidats en aquest programa, i una cançó molt bonica que es diu La Botiguera.

0: I digue'm què vols, que et donaré.
1: Ja que amb aquest xotis m'ho has demanat també.
2: Molt bé, doncs vinga, continuem i ara ho farem amb una poesia que es diu, porta per títol, Contemplant el mar, i que a més, doncs, és una miqueta així com d'amor també. Vinga, doncs us la dic. Diu així: com mariner que veu passar el vaixell, allunyant-se mar endins, bo i recordant, conservant-lo a dins del cor com un joiell, tota la vida t'estaré esperant. Si el meu amor per tu sols té la força, quan és al teu costat, no en sé distant, encara que no cerqui una resposta, tota la vida t'estaré esperant. Com la gavina i el seu vol pausat, contemplant el mar mig bramulant, dins l'enyorança de la meva soledat, tota la vida t'estaré esperant. I si el llagut no torna de pesquera perquè li atrau el viure navegant, mal que em pesi no du al cor la primavera, tota la vida t'estaré esperant. I escoltarem Plora guitarra per al mateix grup, Endavant les aixes.

Doncs ara escoltarem un altre convidat que vam tenir aquí, en Josep Andújar, amb la seva guitarra, que ens va cantar unes quantes cançons. En aquesta ocasió és del seu CD, del seu disc, Amor i Mar. I és una cançó molt bonica que porta per títol La noia de sucre.

Bonica cançó. I ara us parlaré una miqueta d'en Pere Jordi Monar, que recordareu va venir aquí a presentar un llibre molt especial i ens ha fet arribar aquesta notícia. En Pere Jordi Monar ens ha fet arribar la notícia de la presentació del seu llibre Col·làgen per a l'ànima, la gratitud, a càrrec de Carme López Pagan. El lloc serà Espai de Consciència Jurídica, Avinguda Barcelona 165, baixos de la nostra vila. En Pere Jordi Monar, coautor amb Tolo Alsina de Col·làgen per a l'Ànima, ens parlarà del seu llibre i serà a les 19 hores, divendres, dia 12 de juny. És a dir, recordeu, el divendres, dia 12 de juny, a les 19 hores, podreu anar escoltar aquesta presentació d'un llibre molt interessant en aquest espai, l'Espai Consciència Jurídica, Avinguda Barcelona 165, baixos de la nostra vila. Dit això, també us vull dir una altra cosa, i és un dels escriptors que també va molt, és molt afiliat a l'Ateneu Barcelonès, en Miquel Lluís Montaner, doncs ens va enviar també, perquè ho comuniquéssim, que ens fa arribar la nova edició del Premi de Poesia Mossèn Narcís Seguer, aquest 2026. O sigui, comença l'edició d'aquest concurs de poesia. Qui estigui interessat en participar-hi, es posi en contacte amb l'Ajuntament de Vallgorguina, perquè, clar, si nosaltres hem de dir totes les bases, no acabaríem mai. Que es posi en contacte amb l'Ajuntament de Vallgorguina, i està dotat, hem de dir, aquest premi de 1.500 euros. I inclou la publicació de l'obra guanyadora. Les bases són llargues per fer-ne doncs la lectura, per tant, teniu la possibilitat de contactar amb l'Ajuntament de Vallgorguina, o bé us poseu en contacte amb mi, jo us les puc fer arribar, amb un WhatsApp, us la puc fer arribar al vostre mòbil, si deixeu el vostre número de mòbil aquí, a l'atenció doncs de l'Eli, i ella ja m'ho faria arribar. Bé, dit això, també haig de dir-ne una altra, la Glòria Bosch i la Mariona Martín. La Glòria Bosch, poetessa, la Mariona Martín, cantautora. Del 12 al 14 de juny, a la fàbrica Fabra i Coats, doncs, si les voleu acompanyar, faran un recital poètic musical el diumenge 14 de juny a les 16:20. Una mica d'hora, però bé, segurament deu ser l'espai que tenen per fer-ho. A les 16:20, Veus de Dona, carrer Sant Adrià 20, a Sant Andreu, Barcelona. Torno a repetir, per si voleu prendre nota, Glòria Bosch i Mariona Martí, del 12 al 14 de juny, a la fàbrica Fabra i Coats. Si les voleu acompanyar, faran un recital poètic musical el diumenge 14 de juny, a les 16:20, Veus de Dones, diu aquest recital, i és al carrer Sant Andreu 20 de Sant Andreu de Barcelona. I dit això, ara sí, passem a escoltar una altra cançó, que en aquesta ocasió doncs és la mateixa veu del Josep Andújar, i la cançó es diu Atansa't la

La barca. Hi ha una barca ran de mar que no tema les onades. Il·luminant-la un vell far i té les hores comptades. La fusta és plena de corcs. No té rem ni porta xarxa. Va ancorar-se tots els ports i ara jau sol a la platja. Encara es llegeix el nom. Es diu així, Marinada. I ara l'esguarda tothom mentre dorm mig soterrada. El seu destí l'ha portat a la costa de Calella i una mà l'ha dibuixat fent-la que sembli més vella. La barca ja s'endevina, no té les hores comptades. Ara viu a la marina perquè tu li has posat ales.

Ara escoltem per el grup Crema Catalana la cançó La balada del Lucas. Aquest grup el coneixeu molt bé perquè formen part de la nostra vila.

La barca avui no ha tornat. Tothom al port va esperar-la. Com cada alba, el mariner, plena de peix, va calar-la. Bufa fort el temporal, les ones prenen alçada. Els pescadors tenen por, sols es creuen les mirades. Avui no torna el fill gran, avui no torna amb la barca. La claror d'un vell fanal il·lumina la nit parca. El mar retruny embravit, fins la lluna ve a cercar-la. Més la barca aquesta nit no torna i ningú parla. De bon matí l'endemà, a la sorra de la platja, un cor se sent bategar i una veu d'un jove parla. Esgotat per tant d'esforç, el fill jau a prop la platja. Du l'empremta al seu cos d'un naufragi, un mal viatge. Però la barca no ha tornat. L'ha engolit la mar irada. El pare abraça el seu fill, el més gran abraçada. La barca no era important, li diu el pare mirant-se'l, amb els ulls negats pel plor, amb gust de sal i esperança.

Em plau el vol d'una gavina, com la remor del mar i el cel tan blau, i aquell vaixell perdut, tal com joguina, que navega en solitud cercant la pau. Em complau la claror de la lluna quan deixa d'argent les ones del mar i el murmuri de la blanca escuma quan recula vençuda a la llar. Si em complau el silenci, una posta, un vaixell dins les onades silents, i la lluna suspesa em conforta, és per viure gaudint del present. I a trenc d'alba m'agrada el nou dia, i està alerta quan la lluna es fon, resseguint amb els dits l'herba humida i deixar que el sol besi el meu front.

Rafael Llop i Casanova va escriure una preciosa poesia que es va convertir en un èxit espectacular en tots els grups d'havaneres. I la va musicar en Josep Maria Roglan. Us la vaig a recitar i després l'escoltareu per al grup Els Pirates. La barca xica. Amb l'esclop d'un pescador n'he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica d'un retall de mocador. Els rems els he fet tallar dels boixets d'una puntaire i per poder-la ancorar un ham que no pesi gaire lligat amb fil de pescar. Amb l'ala d'un papalló i una agulla de pinassa faig la canya i el timó per si cas hi ha maregassa no es posi gens al gairó. La xarxa la fa un follet amb tela de mosquitera que jo conec un indret per quan surti de pesquera a on només hi ha xanguet. La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solqui el blau marí tindrà la llum de la lluna il·luminant-li el camí. I el dia que arribi a port, carregat de proa a popa, vela inflada i remen fort, tot el poble farà tropa pregonant la meva sort. Tothom dirà, Déu-n'hi-do, tanta pesca no s'explica, 3 unces de peix millor amb una barca tan xica com l'esclop d'un pescador.

Bé, vull fer memòria que podeu trucar, si voleu, al 93-668-61-61 i pel sol fet d'entrar amb aquesta trucada tindreu un CD que és música molt bonic del Josep P. Costa, que forma part de grups de maneres i en aquesta ocasió és en solitari amb el seu acordeó i algun acompanyament. Val la pena aquest CD, ja que ens en va donar un parell per sortejar, doncs avui és el dia adient per fer-ho, 93-668-61-61. Bé, ja ho sé que avui doncs, tenim les televisions molt ocupades amb l'arribada del Papa, no? Però bé, aquí hi ha una mama de fa molts anys que també us espera per si voleu trucar i participar. Vinga, endavant. I ara ho farem amb una poesia que difereix una miqueta. Com és l'Alexandra? Diu així, m'agrada. M'agrada la gent que és bona, carregada d'emocions, que ajuda a la persona i té bones intencions. M'agraden les coses clares, dir-les sempre pel seu nom, sense embuts a la paraula ni utilitzar cap pronom. M'agrada la senzillesa, l'ordre i puntualitat, la paraula compromesa i els drets per la llibertat. M'agrada l'amic sincer, aquell que truca a la porta i s'ofereix el primer quan tens l'ànima revolta. M'agraden les tradicions, el meu país, Catalunya, sense que ens doni lliçons qui no la vol i s'allunya. M'agrada ser independent perquè la terra és la mare on hi tinc el sentiment i on m'ha fet créixer el meu pare. M'agrada sentir la pau, gaudir del mar i de l'aire i no sentir-me esclau del emigrant renegaire. M'agrada la vida, l'amor, el paisatge, la muntanya, aquell mot que surt del cor i aquell ser que no t'enganya. Resumint, el que m'agrada, com us dic, la bona gent, que sense dir cap paraula, els seus ulls parlen per ell.

0: Voldria ser poeta.
1: Doncs sí, sí, sí, jo també voldria ser poeta. I ara estareu escoltant una bonica manera, Ulls Verds, per al grup Xató.

Bé, i ara doncs farem una altra poesia. Una poesia, en aquesta ocasió, és de Miquel Martí Pol, la lletra. És una miqueta llarg, però és un poema molt bonic que m'agradarà doncs recitar-vos-el. Segurament ja l'haureu sentit en alguna ocasió. Es diu Mare, si fos mariner. Diu així. Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, m'aniria mar endins tot sol amb la meua barca. El vent fora un crit de goig, la vela coloma blanca, el cor d'un blau com d'encís i els ulls d'un verd d'esperança. Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, m'aniria mar endins tot sol amb la meua barca. Us faria adéu al port, m'enduria goig de l'aire, la verdor fina dels pins, la llum de les vinyes clares. Mare, si fos mariner, tot sol amb la meua barca, iria a cercar l'amor per ports, cales i llunyanes. Doncs on aneu, mariner, tot sol amb la vostra barca? Cerco l'amor, ai, companys, per això m'empeny l'esperança. Mare, si fos mariner, iria amb la meua barca cercant amb delit l'amor per mar de somnis i rondalla. La vela de lluny en lluny cridaria l'arribada i el vent desfaria en llum les trenes d'or de la tarda. Amor, li diria jo, goita la mar, ampla i clara, ella em farà de companya. Tu tindràs el cabell pur, jo la pell un xic colrada, i el nostre retorn al gust d'una música llunyana. Mare, si fos mariner,

I aquesta és la veu de Neus Mar amb Mare, vull ser pescador, una lletra de l'Antònia Vilàs, que ens va deixar ja fa temps.

La bonica i dolça veu de la Neus Mar, que ens va dir que miraria de venir abans d'acabar la temporada. A veure si ho podem, si ho podem aconseguir, perquè ara està ella fent bastants espectacles de dansa i de cançó. Parlant, doncs, de la seva veu, de la cançó que ens ha cantat i de què us he dit que la lletra era de l'Antònia Vilàs, una gran amiga que havia fet moltíssimes lletres de maneres i que vivia a la Barceloneta, just enfront al mar. Doncs li vull dedicar a aquesta poesia que parla cant a la Barceloneta i que l'envio, doncs, a l'univers perquè li arribi. I diu així: quin pas és que t'enamora? Qui és que et fa de coixí, Barceloneta senyora, que tants cors tu fas glatir? T'acarona la mar blava i et deconen els vaixells, i el teu do, la teva saba, és la gent i els teus joiells. Un passeig que t'engalana, un port que encisa el teu mar, i l'orgull de la sardana, i la manera i el far. Aculls a la gent forana i engresques el Vietnam, la ciutat tens per germana, per això ets tan, tan important. Barceloneta estimada, Déu te guardi sempre més, per seguir tan envejada pel poble i els estrangers.

0: I tenim una trucada i em sembla que és el Jordi. Hola?
1: Hola, com l'has encertat, eh?
0: Oh, perquè ja veig que tu no deus mirar el papa, no?
1: És que avui vaig tard en tot.
0: Bueno, acostumes a anar tard sempre que ens truques al final del programa.
1: Bueno, encara he d'engegar cap allà a les 9 perquè he tingut una trucada que atendre, he baixat el volum i quasi no he sentit res, però això de sentir havaneres a mi sempre m'ha agradat.
0: Doncs aquest programa d'avui és dedicat al món de l'havanera amb tots els grups que han passat per aquest programa quan cau la tarda.
1: El son de l'havana jo vaig veure una vegada o dues allà al Parc de les Palmeres.
0: Sí, sí, sí.
1: I sempre un de més baixet fent la broma i això.
0: Sí,
1: i...
0: sí, sí, sí. Escolta una cosa.
1: Els CDs tinc marca mitjana, els Llobagos i Pirates. I quan m'agrada relaxar-me, me poso això i quedo com un rei.
0: Molt bé, doncs ara quedaràs com un rei doblat perquè et donarem un CD per tu.
1: Ah, moltes gràcies. Sí. Jo no ho faig per això.
0: No, no, és que he dit que la primera entrada, de la primera trucada que entrés, tindrien, tenim dos per donar. Però de moment has trucat tu. Aquí hi ha un CD que és música de Josep P. Costa, que tocava l'acordeó i a més també toca amb grups de maneres, i és música d'ell. I em sembla que t'agradarà molt.
1: Què tens ara aquí a l'estudi?
0: El deixarem... No, no, avui no hi ha convidat. Avui és un recopilatori dels grups que han anat passant pel programa.
1: I això de quin grup estava, aquest senyor?
0: Quin? Aquest que et dic ara? El Josep P. Costa? Bueno, és que el Josep P. Costa intervé en diferents grups. Llavors, ell toca l'acordeó...
1: És una recopilació, no, Alessandra?
0: No, no, és música d'ell només, d'acordeó, però amb altres acompanyaments...
1: No, sempre m'ha agradat molt. Doncs pues ja posaràs el meu nom i a partir de demà ja passaré a buscar.
0: Sí, precisament el Josep P. Costa va sortir ahir per TV3 amb un reportatge que van fer. Llavors m'ha fet gràcia i per això he agafat aquests CDs que ell ens va oferir per poder-lo sortejar. Però bé, no sortegem, sinó que te'l regalem d'entrada ja. D'acord?
1: Vale, moltes gràcies, Alexandre, que acabis a fer bé el programa, com sempre.
0: Gràcies a tu per participar. Adéu, bon vespre.
1: No, no, no, a mi, saps?
0: Molt adéu, bé. Adéu, bon vespre. Adéu, adéu.
1: Adéu, bona tarda, adéu.
0: Doncs bé, continuem i ho farem amb un altre poema i després escoltarem una altra cançó molt bonica que és del grup Cavall Bernat i és Girona m'enamora, que és preciosa. Ara anem a fer una poesia que es diu Juliol i que està escrita el 2007 i que diu així: Juliol meixa fogós, cor d'estiu, pell socarrada, catifa, temps de repòs i uns aires de matinada, barca senzilla i humil, un fanal, lluna de plata i una xarxa enmig del mar i unes mans plenes d'escata. Tot és silenci de nit, sols el murmuri de l'aigua s'escolta de cap al tard i un xiulet gronxa per l'aire. Torna a la mar, pescador, torna, torna sempre, tens i sents enyorança. No retinguis l'horitzó dins els teus ulls d'esperança. Abraça el teu pit tan gran, contra el veler rem i xarxa i surt de bell nou al mar, que és temps de posar-te en marxa. No temis el temporal, ni el retruny del cel que brama, ni la gavina del port, que festeja el peix de plata.

Bé, el temps aprèvia i volíem acabar, i volem acabar amb una de les dues, el meu avi o la vella Lola. Jo penso que podem fer amb la vella Lola, que és la que tenim més a mà. Ens acomidem pel mateix grup, cantada, i espero i desitjo que us hagi agradat el repertori que us he fet, el programa. Gràcies a la Paquita per acompanyar-me, al Jordi per participar i a l'Eli per estar al registre de so. Que passeu una bona setmana, un bon cap de setmana, i la setmana que ve us passaran un programa enregistrat en el qual doncs hi va prendre part el Josep, el Pep Genés, sí, Josep Genés va fer un programa molt bonic aquí a Quan Cau la Tarda, i hem pensat, ja que jo no hi podré ser per motius personals, doncs us passaran aquest programa. Gràcies, amics, i de bell nou fins d'aquí un parell de setmanes.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
3: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
2: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
4: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
2: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
5: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
2: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció Informació Càncer Molins. PICAM, associació de pacients al servei de pacients.

0: Avui entrevistem i tenim amb nosaltres a la Berna Moreira, presidenta de la nostra associació PICAM, Prevenció i Informació Càncer Molins, que ens parlarà de les activitats que hi ha previstes per aquest últim trimestre de l'any, de setembre a desembre. Bon dia, Berna. Ja tornem a ser de nou aquí i en marxa. Espero que hagi anat bé aquest mes d'agost de descans. Vull així amb moltíssima calor.
1: Sí, amb molta calor. Bon dia, moltes gràcies de nou per invitar-me a obrir aquesta nova temporada de la ràdio d'aquest últim quatrimestre del 2026. No sé si us heu adonat, però l'any passa que vola, eh?
0: Sí, i tant.
1: Ja comencem de nou les activitats. De fet, ja hem començat, perquè aquest és el programa de ràdio. Dir-vos que els bancs de perruques a Molins de Rei ja han començat aquest mes. El dia 1 ja vam tenir pacients. També hem començat el programa de ràdio i ara el dia 14 comencem el banc de perruques a Barcelona, al carrer Providència, on també estem gràcies a la Generalitat de Catalunya. Bé, la programació de les activitats ordinàries, com són els tallers, que moltes persones ja veig pel carrer i em pregunten quan comenceu, quan comencem? Doncs bé, començarem a partir de l'octubre. Us les recordo, els divendres, començarem divendres, comencem amb el tall i confecció, que ja sabeu que és divendres i dilluns a la tarda. Després tenim el taller de memòria, els divendres, i la musicoteràpia. Tot això començarà el primer divendres de mes, del mes d'octubre, aquest últim trimestre, i acabarà doncs a mitjans de desembre, quan ja seran la setmana abans de la festivitat de Nadal. Bé, aquest any, al mes d'octubre, també començarem la marxa nòrdica, però entre cometes, perquè encara no ho sabem. No sabem ben bé com han quedat les coses. Sabem que el senyor alcalde ens va dir que hi hauria, que es relaxarien les normatives per poder anar a caminar, però no sabem finalment com ha quedat això. Esperem les novetats. Si és així, doncs tan bon punt puguem, doncs començarem un altre cop la marxa nòrdica els divendres al matí, que ja sabeu que anem pel camí de la riba, no?
0: Del riu.
1: Propet del riu, que és molt planer,
0: moment,
1: és un camí fàcil.
0: De moment encara hi ha el problema de la pesta porcina africana, que s'allarga, perquè hem trobat altra vegada. Vull dir que no sé quan començarem.
1: Per això mateix. Llavors, també començarem, esperem, el taller aquàtic per la millora del linfedema, que no sols va bé pel linfedema, sinó per relaxar tota la part afectada de la musculatura que s'ha tractat el càncer de mama. I de moment això són les activitats ordinàries que faríem fins a Nadal.
2: Fins a novembre.
1: No sé si me n'en deixo alguna, perquè ja sabeu que la meva memòria no és el que hauria de ser.
2: Perquè toques moltes tecles.
1: Sí, em sembla que m'he deixat la musicoteràpia.
2: No, l'has dit. L'has dit. Taller de memòria i musicoteràpia, ho has dit tot alguna.
1: Doncs perfecte.
0: A Molins de Rei, has dit això, les activitats ordinàries a Molins de Rei, has dit tall i confecció, memòria, musicoteràpia, també exercici aquàtic per l'infedema, això també ho has dit, marxa nòrdica també.
2: Marxa nòrdica que depèn del senyor alcalde que ens dongui l'autorització.
0: Algú de patchwork?
2: Exacte, perquè clar, depèn la Generalitat el que diguin una cosa o l'altra.
0: Algú de patchwork?
1: Llavors, per apuntar-se a Sabadell, per exemple, també començarem a l'octubre, a l'1 d'octubre, amb la nostra voluntària, la Plàcida, fa el taller cada dimarts i dijous al matí, de 10 a 11 fa
0: el patchwork, no?
1: Com es diu, el taller de ioga suau.
0: Sí.
1: Eh? per millorar la flexibilitat, sobretot, i les articulacions.
0: Uh-huh.
1: I després, els dijous, de 11 a 12 i mitja, doncs fa el taller de patchwork. D'acord? Uh-huh. Per apuntar-se a aquests tallers, doncs res, va, o en truquen o enviant un WhatsApp millor, o que després ja direu el número, sí, a través del WhatsApp, per posar-se en contacte directe amb la monitora del taller corresponent. D'acord?
2: Yeah. En quant als tallers ja que es faran a Molins, a Sabadell, a Badalona i a Barcelona...
1: A Badalona, de moment, doncs, per circumstàncies, compte que estem passant per un procés que ens hem... ens han deixat, perquè... Mm. Sabeu què passa? Que costa molt trobar voluntaris.
2: Bueno.
1: Llavors, malauradament, aquest any, el que és el banc de perruques i activitats que fèiem a Badalona, doncs, de moment, s'han hagut de deixar.
2: S'han anul·lat.
1: D'acord?
2: Vale.
1: Però a Barcelona sí que començarem una activitat de coaching i, de fet, el dia 1 d'octubre hi haurà una xerrada de coaching per presentar aquest programa. És una nova voluntària que tenim, que es diu Anna, que és una... ella és especialista en coach, i, bueno, ja és una coach, no? I, bé, va adreçat sobretot a tota la gestió emocional del pacient.
2: Ah, molt bé. Quan dius a Barcelona, llavors, és allà Gràcia?
1: És allà Gràcia, al carrer Providència, carrer 42. Providència. Aquesta xerrada serà el primer dia d'octubre, l'1 d'octubre. És una xerrada pública, pot entrar tothom. Vull dir, és oberta. Val? I que cal inscripció. I la inscripció serà a través del nostre, del nostre WhatsApp, que la gent s'anirà apuntant. Però, bueno, segurament hi haurà un formulari que passarem també a totes les nostres pacients, però si algú vol anar-hi, sols ha d'enviar-me un missatge i ja està. Què més?
0: Temes extraordinaris.
1: Ens apropem el 19 d'octubre, ja sabeu que és un mes molt important pel càncer de mama. No és que nosaltres ens dediquem realment al càncer de mama, perquè ja sabeu que ens diem prevenció i informació càncer Molins, no de mama. Però resulta ser que cada any hi ha més casos de mama. Cada any hi ha més casos de mama amb persones més joves, d'acord? I ara ja no estem parlant sols de dones, sinó que cada vegada es detecta més casos de càncer de mama en homes. Llavors, en aquest entorn que estem vivint de diversitat de gènere, el que farem serà, com sempre, el dia 19, que aquest any cau en dilluns, tindrem un punt d'informació que on sempre donem el dia 7 i també podreu comprar la loteria de l'entitat, que aquest any són dècims. Bueno, informarem d'això, del càncer de mama, de qui us se vulgui apropar, doncs allà hi serem. Les recaptacions aquest any suposo que aniran destinades a comprar perruques. Ja us ho avanço, perquè ja anem a les perruques de color negre, castany fosc, anem molt curtes d'elles, i sobretot destinades als adolescents, val? Llavors en necessitem. Ja hem tingut aportacions, també, per aquest tema, i bueno, pensem comprar-ne bastantes. Què més? Us anava a dir. El dia 16, uns dies abans, i en relació al càncer de mama, el que farem serà una jornada de sensibilitat gràcies al casal cívic de la Riera Bonet, que ens deixarà una sala on farem, es pintarà amb un llaç rosa, així com un estèncil, en una bossa d'aquestes que compra, una tote bag, que es diu, i es pintarà cada participant per 5 euros podrà pintar i personalitzar la seva bossa amb un llaç rosa i s'emportarà la bossa.
2: Molt bé.
1: Llavors,
2: 5 euros solament,
1: esperem,
2: no?,
1: que hi vinguin moltes persones.
2: Clar que sí.
1: I això, i que aquests diners que podem recaptar, doncs aniran, doncs, en aquest sentit, que ja he dit abans, no?
0: Sí, sí.
1: Que més? El dels tres, gràcies a l'Ajuntament d'aquí, de Molins de Rei, doncs, bueno, ens van proposar ara fa poc, que veure si podíem fer unes jornades, no?, uns dies, de parlar, de trencar aquest mite del càncer de mama i el rosa, no?, i de parlar més del càncer de mama i la diversitat de gènere, no?, i el trencar, doncs, una mica tots aquests estereotips que hi ha amb dones, tal, clar. Evidentment, doncs, hem dit que sí, els hem fet unes propostes i segurament seran els dies, també em sembla que serà el 14 d'octubre, el 20, però les dates estan per confirmar i ara no voldria jo pas dir unes dates i després que en fossin unes altres, no? Però que sabeu que aquest any farem unes tres xerrades, dues a l'octubre i una al novembre, doncs relacionades amb aquest tema. I, bueno, donar-li les gràcies a la regidora, a la Jèssica, i a en Marçal, que és el tècnic, i en el CAP, per haver comptat amb nosaltres per aquest tema, no?, i per poder organitzar, doncs, unes xerrades que esperem que siguin no diré del gust de tothom, però que abarquin un ventall de persones que moltes vegades se senten excluïdes, no? I que siguin, doncs, això, inclusives.
2: Exacte, no excluïm a ningú aquí, ni home ni dona. Em sembla genial.
0: També et volia preguntar les col·laboracions que fa PICAM amb els diversos hospitals, no?, que també m'havies comentat algú de Camalico, algú de neuropaties, sí, alguna cosa, no?
1: Sí, sí. Llavors, amb l'ICO, i, bueno, nosaltres tenim dues col·laboracions mensuals amb l'ICO, que també comencem. Un és amb l'Institut Català d'Oncologia, l'altre és amb el Pere Virgili, suposo que també començarem amb el Moisès Brogi, on fem, a partir del 17 de... el 17
0: novembre,
1: de setembre,
0: no?,
1: comencem a fer també els tallers de perruques i mocadors, on ensenyem, doncs, bueno, què és una perruca, pacients que comencen de nou, ensenyem què és una perruca, com posar-se-la, diversos tipus de mocadors que es poden comprar, no?, barrets, perquè, clar, és un món completament desconegut, un no va per la vida preocupant-se d'una perruca o quin mocador o turbant s'ha de comprar, fins que no li cau o li donen la notícia de que té un càncer, no? Llavors, aquests tallers van molt adreçats a pacients, doncs, que tenen la inquietud de voler-ne saber més per comprar-se, per estar informats a l'hora d'anar a comprar o de no, a l'hora d'escollir algun d'aquests productes, no? Comencem, com he dit, el dia 17 d'octubre al matí en l'Institut Català d'Oncologia i en el Pere Virgili comencem també a l'octubre, a final de mes, perdó, el dia 17 de setembre. Comencem a l'Institut Català d'Oncologia i l'octubre comencem a el Pere Virgili.
2: O sigui, el 17 de setembre el Pere Virgili?
1: No, el 17 de setembre comencem a l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospitalet.
2: A l'Hospitalet, d'acord. Vale.
1: I l'octubre
2: sí,
1: en el Pere Virgili.
2: En el Pere Virgili. Va.
1: Sí, generalment és l'última setmana de mes quan comencem. D'acord?
2: D'acord.
1: En l'Institut Català d'Oncologia, doncs, si algun pacient que no sigui encara d'aquest hospital, que per exemple pugui ser del Moisès Brogi, doncs també pot trucar i pot anar amb aquests tallers. D'acord? També començarem a l'octubre en l'Institut Català d'Oncologia, cada dilluns fem marxa nòrdica. I si hi ha dels voltants algun pacient que vulgui apuntar-se, que no sigui encara del, que no sigui del mateix hospital, doncs també pot trucar a l'atenció al ciutadà i dir-li, mira, doncs jo soc del Moisès Broggi, però me vull apuntar als tallers de marxa nòrdica. Doncs també ho pot fer, d'acord? Uh-huh. És cada dilluns i normalment és de 10 a 12.
0: Uh-huh. D'acord, d'acord.
2: Uh-huh. Molt bé.
1: D'acord. I què més comencem? Bueno, hem comentat les activitats extraordinàries, les col·laboracions amb els hospitals, però també segurament farem unes col·laboracions amb metges de l'Institut Català d'Oncologia que bueno, sempre estan col·laborant amb nosaltres i segurament farem difusió i col·laborarem amb el que puguem amb ells, que es tractaran els temes de les neuropaties en concret.
2: Molt bé.
1: Informarem bé del que és, sí. I que haurà, suposo que hi haurà una xerrada sobre neuropaties, com tractar-les, com identificar-les també, i també amb els peus. O sigui, farem una altra col·laboració fent difusió d'uns tallers que es faran sobre les neuropaties en els peus, que és molt important, sí. Que moltes pacients senten, no? Sí. Sobretot quan hi ha tractaments on que estan afectant a les articulacions.
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
1: Bueno, que això és més o menys tot el que farem. També a Barcelona, doncs, com ja he dit, començarem aquesta part del tractament emocional amb la nostra coach, l'Anna. Uh-huh. I bueno, està també una miqueta per definir, compte que estem molt als principis de setembre, i el que ens passa és que a vegades el setembre encara és un mes de vacances,
0: sí,
1: no?
0: Clar.
1: I algunes d'aquestes coses doncs encara les hem d'acabar de definir, sí. De concretar dies, horaris. A mesura que tot això ho anem tenint, doncs us anirem dient perquè ho aneu anunciant i també ho comunicarem a través de les xarxes socials i si més, no? Qualsevol persona que tingui qualsevol dubte que m'enviï un WhatsApp al telèfon nostre, uh-huh. I serà respost. Per què sempre insisteixo amb el WhatsApp? Pues perquè igual estem atenent a pacients,
0: clar,
1: i no,
0: clar,
1: puc respondre. Llavors me truquen i truquen i truquen a trucar.
2: No, això ho diem, pues sí, nosaltres, clar, per activa i per passiva, que per favor,
0: doncs,
2: l'enviïn un WhatsApp i que no truquin. No?
0: Recordem però,
1: el telèfon. Que tinguin una miqueta de paciència, que tots els responem, que no s'amoïnin, que tots els responem, i que això...
0: Recordem el telèfon de PICAM, que en aquest cas, per enviar un WhatsApp, és el 672021403.
1: Perquè, exacte, doncs molt bé. Per què no dic el correu electrònic? Doncs perquè generalment és més lent. No tinc tant de temps a mirar el correu electrònic.
0: Clar.
1: És molt, molt més fàcil i molt més àgil la comunicació per WhatsApp. I entenem que en aquests moments que generalment les persones doncs, estan en un moment emocional, a vegades crític, no? És molt més eficient la rapidesa i que no un correu electrònic.
0: El WhatsApp és molt més ràpid.
1: Sí, més ràpid, més càlid, sí, també, sí, més de tu a tu.
2: Sí, sí, sí.
1: I en canvi un correu electrònic que a vegades és molt més professional, no? És per enviar cartes.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, doncs, per la meva part, doncs això és tot de moment.
0: Bueno.
1: Si necessiteu alguna informació més, encantada respondré.
0: Pues molt bé,
2: moltes gràcies, com sempre. Escolta'm una cosa, ja per acabar, com tu ja saps, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó,
1: sí,
2: que li dediquem, i una frase. Quina, sí, frase o quin llibre ens portes i quina cançó t'agradaria que et dediquéssim?
1: Mira, la cançó, un èxit de l'estiu que m'ha agradat molt, que és de Quevedo, que es diu La Graciosa.

0: viure i gaudir el moment. Perquè
1: i tant,
2: té tota
0: la raó. El
2: temps
0: passa molt curt i sempre estem pensant en l'ahir i en el demà i mai ens parem a disfrutar i a gaudir el moment present.
2: Sí que és veritat.
1: Tens tota la raó. I fem grans programacions a 2 mesos vista, 3 mesos vista, però no ens parem de l'aquí i ara. Tens tota la raó.
0: Exacte. I res, veig que encara fa, sento millor dir, que encara fa molta calor.
1: Molta.
0: Protegiu-vos del sol i gaudiu el que aquest mes de setembre.
1: D'acord? Molt bé, igualment.
2: Molt bé, gràcies. Igualment.
0: M'heu de perdonar.
2: Digues.
0: Que m'he oblidat una cosa important, però sé que es farà un altre programa de ràdio,
2: sí.
0: I és la col·laboració,
2: sí.
0: I que he de donar un milió de gràcies a la Guàrdia Urbana de Molins de Rei,
2: sí.
0: I al senyor alcalde per haver-ho autoritzat, i a la regidora,
2: sí.
0: Pel parche que es farà sobre el càncer de mama,
2: sí.
0: Que el podrem portar tots enganxat a la moixilla o on vulguem, i que estarà a un cost de 5 euros, i que es pot comprar els divendres es podrà comprar en el casal cívic.
2: Sí.
1: Però solament els divendres.
0: De moment els divendres,
2: divendres a la tarda,
0: i durant el dia 19 també es podrà comprar.
1: Vale.
0: A veure si podem trobar algun col·laborador que ens ajudi també a vendre'ls.
1: Molt bé.
2: Ara farem un dia d'aquests, la setmana que ve sortirà l'entrevista amb el guàrdia urbano que ha fet el José Pulido. José Pulido, que és el que ha fet el parche aquest,
0: sí.
2: que la veritat és molt bonic, molt maco.
0: Sí.
2: I també farem l'entrevista i sortirà i anirem també recordant-ho.
0: D'acord, molt bé. Sí.
2: Perfecte.
0: Doncs espero veure-us molt aviat, carinyos.
2: Segur
0: molt
2: que sí,
1: bé,
2: aviat
1: que
2: es veiem. Moltes gràcies.
1: Adéu, gràcies per tot, una abraçada.
2: Gràcies, Berna.
1: Adéu,
2: una abraçada. Adéu.

Fins aquí el programa d'avui. Agraeix l'entrevista a la Berna Moreira i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, jo mateixa, la Marisa, les companyes que també col·laboren per fer les entrevistes, la Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 1:15. Que tingueu molt bona setmana.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit. Comencem el curs 2026-2027. Soc la Fermina Recio i bé, aquesta és la sintonia que ja saps que dona entrada al Quan comença la nit, el programa que dediquem bàsicament a música feta amb veu de dona. Músiques que canten dones, que moltes vegades també són les escriptores, les compositores, les que fan els arranjaments, què més? Doncs les que estan al 100% amb la seva música. Vull començar amb dues pèrdues que hem tingut aquest estiu. La més recent, la de Cassandra Wilson, però anteriorment Dolly Parton. I bé, vull dedicar la primera estona, els primers minuts, potser els primers 7 minuts de programa, a elles dues, tant a Cassandra Wilson com a Dolly Parton. Comencem amb un tema que parla de sororitat, parla de dir-li a algú que estàs allà pel que necessiti. També podria interpretar-se com amor romàntic, però bé, jo prefereixo pensar que ens la cantava les dones també, i es diu Here I Am. Està dintre un àlbum que es diu Coat of Many Colors, i bé, és la senyora Dolly Parton qui canta. I després un tema al·lucinant amb la superprofundíssima veu de Cassandra Wilson, que es diu Death Letter, i que està dintre de l'àlbum New Moon Daughter. M'ho segueixo posant difícil, això de l'anglès, tot i no saber pronunciar-lo, jo segueixo. Here I Am, Death Letter, Dolly Parton, Cassandra Wilson, entraran de cop, sense fer cap mena de presentació més entre les dues cançons.

La senyora Cassandra Wilson versionant el cantant estadounidenc Son House, un tema de l'any 1965 i que ella reversiona tan meravellosament bé i posant-li aquesta veu profundíssima i meravellosa. Per qui acabi d'arribar, això que ha començat amb Dolly Parton i Cassandra Wilson és la nova temporada del Quan comença la nit. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada. També podeu escoltar aquest programa a través de la web del programa, anant-vos a emissió online. I com us heu adonat, doncs hi ha hagut un canvi de dia i d'hora aquesta temporada, però bé, ens serveix que sigui quan comença la nit i ens segueix servint que sigui un aparador per escoltar músiques amb veus de dona. I qui és el torn ara? Doncs ens anem a l'any 1988 amb la senyora revolucionaríssima Ángela María, es deia Ángela María Di Franco, i la coneixíem com Annie Di Franco, o la coneixem com Annie Di Franco, a punt de fer els seus 56 anys durant el llarg d'aquest mes, i un tema que es diu Fuel. Fuel forma part d'un àlbum que es diu Little Plastic Castle. I de què ens parlava en aquest tema? Doncs d'un tema que encara el tenim allà en el candelero, eh? Ella parla de la pena de mort als Estats Units i en altres països, de la música pop. Jo de la música pop no tinc res de què queixar-me, perquè hi ha música pop que m'agrada força, ja ho sabeu, però també parla de les eleccions presidencials als Estats Units, dels èxits de taquilla de Hollywood que posen en dubte, de les campanyes de màrqueting sense cap mena d'escrúpol. I bé, ella diu que tot això, si ho poséssim en una pira, en una, doncs seria combustible per tirar-lo una miqueta de fuel i calar-li foc i començar la revolució. Doncs bé, han passat uns quants anyets, imagineu-vos des del 98-99, que és aquest tema, doncs si ens anem fins ara, i la veritat és que no arriba la revolució, tot el contrari, cada cop és tot una miqueta més descarat, més absurd, més incongruent. Però escoltem aquest tema que es diu Fuel, d'Annie Di Franco, i que ens ajudi a encendre la guspira de la revolució que hauríem de fer entre totes.

així, mig en rapsòdia... Ui, quasi entra la següent, mig en rapsòdia, que, o en rapsòdia total, que ens cantava Annie DiFranco. I ara és el moment de... Dresden Dolls. Dresden Dolls, la veu cantant, és de... Ai, que avui se me'n van els noms. Amanda Palmer. I bé, ella explora, doncs, des de traumes familiars per un pare que no hi era per problemes d'addicció, i un moment que fa servir una metàfora que diu half Jill and half Jack, que parla de la dualitat de la identitat. Se sent dividida entre la mare i el pare, el femení i el masculí, i per, en realitat el que fa és qüestionar els rols de gènere dirigits i imposats per la societat. I bé, la cançó va evolucionant i acaba com amb un crit que vol reflectir el col·lapse mental que en un moment donat, doncs, ella mateixa va arribar a tenir. El Jack és el títol de la cançó, és d'un àlbum que es diu The Dresden Dolls, que és el seu primer àlbum de l'any 2003, i comença ja.

I ara és el torn de la senyora Sharon Van Etten amb un tema que es diu Your Shadow, que vindria a explorar les dinàmiques de les complexes relacions amb persones que intenten imitar o ser l'ombra, per això es diu Your Shadow, ser l'ombra d'una altra. Però també en alguna part de la cançó ja veureu que hi ha un missatge d'acceptació, com de guia. I en comptes de ser un rebuig absolut, la lletra ofereix un consell de bondat i d'apertura mental. I és, ofereix una manera de trobar l'autenticitat i de saber on soc. Senyora Sharon Van Etten, que va sortint en totes les temporades, en quasi bé totes les temporades des de fa uns anys, perquè m'encanta la música que fa, com ho fa, i és per això que la comparteixo aquí, al Quan comença la nit, amb totes vosaltres.

0: Bé, ja sabeu que tradicionalment quan comença la nit, a part dels directes, una de les coses que més m'agrada són les versions. I no perquè siguin millors ni pitjors, sinó perquè són una altra manera de refer un tema que ja existia. Ara, abans hem escoltat a Cassandra Wilson fent una versió d'un tema, i ara escoltarem a Cecile McLaurin-Salvin. Ella és una cantant franco-americana, o franco-estadounidenca, com vulgueu, que fa una versió del tema originari de l'any 1964 de la cantant francesa Bàrbara. Le mal de vivre és el tema que escoltarem, que es vindria a traduir com el mal viure o l'angúnia d'existir, perquè parla d'aquella melancolia sense motiu aparent, aquella melangia que sentim de coses que no hem viscut, i com pots enyorar quelcom que no has viscut, no? Doncs parla de tristor molt profunda, del pes del quotidià, del que fem cada dia, i ella ho representa com una guerra, com una misèria extrema. I també parla de la dualitat i l'acceptació, que malgrat tot seguim vivint, i amb una miqueta d'esperança. Diu, qu'il faut bien vivre, baile que vivre. És la frase amb la que ens ho resumeix. La mal de vivre, dintre un àlbum de 2015 que es diu For Once to Love, i és la senyora Cecile McLaurin-Salvin.
1: Ça ne prévient pas,

I ara és el torn de quedar-nos a casa amb remei de Calafresca. I dues cançons que les revisa, que normalment les canta juntes, és tal qual com jo us les posaré, i són Aiguaneu, de Quilo de la Neu, que us he dit abans, i L'Insurrecció, que ve. De què ens parla remei de Calafresca en aquestes dues cançons? Com us deia, estaven publicades originàriament el seu àlbum homònim de l'any 2021, però que ha revisat ara en 2026, i parla de, doncs, això, del que és l'aiguaneu, que és quelcom que es desfà ràpidament, tan bon punt toca terra, no? I bé, parla una miqueta, doncs, això, de l'il·lusionisme d'estat i com les esperances col·lectives topen amb la realitat que són les estructures de poder. I després La Insurrecció, que ve, que continua amb aquesta crítica política i social, i parla de les trampes, dels paranys que ens para el poder, aquesta mena de parada d'estat universal, i parla de dominació, intenta fugir de discursos normatius, ho planteja des d'una rebel·lió necessària, i callo, l'escolteu, i segurament que la gaudireu més que no escoltant-me a mi. Aiguaneu i La Insurrecció, que ve, amb remei de Calafresca.

Gràcies, Oliva. Sempre entra gol avall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa. Oliva, sota, ens veses les mans. Deixem marxar, d'acord? ¿Vale?

és una meravella el que fa aquesta gent de Remei de Calafresca. Realment m'encanta les guitarres, les percussions, tot. Ara ens anem a escoltar un tema que forma part de la banda sonora. És de tota aquesta temporada, la temporada que es diu La caza guadiana. Doncs és l'única cançó que és cantada. La composició és de Juanjo Javier i la veu de la cantaora Sandra Carrasco. Sandra Carrasco és una de les considerades millors veus del flamenc actualment. Què us haig de dir d'aquest tema? Doncs la tonada de l'Osno, que és el tema que escoltarem, té un sentit. Tot passa a la província de Huelva aquesta temporada, perquè és que m'ha aficionat aquesta temporada durant les vacances. Aquesta temporada, vull dir, aquesta sèrie. És una sèrie que comença amb Monte Perdido, després em sembla que és... se m'ha anat. Però bé, són diferents jocs i van per diferents jocs del territori espanyol. I aquest en concret, que es diu... us ho diré, que es diu Guadiana, passa a Huelva. A l'Osno és el lloc, està considerat com una mena d'illa, entre cometes, de conservació del folclore més pur. I el que fa Javier i Sandra Carrasco, doncs, és portar-nos a el que és una tona que és un dels pals més antics i primitius del flamenc. No em vull ficar en aquesta... pues en aquest embolic que es parla dels pals del flamenc, perquè segur que em perdo i seria una irreverència que no vull cometre. La tona de l'Osno, interpretada per Sandra Carrasco i composada per Juanjo Javier. Espero que us agradi. Soy...

una perla en el quan comença la nit d'avui, aquest La Tona de Alós, no? Interpretada per Sandra Carrasco. Quina meravella de tema. Ara ens anem amb la cantant britànica Laura Marling, que amb el seu tema Only the Strong, així amb un puntet folk, ens parla de que potser dur viure, no? La cruesa de la supervivència qüestiona i alhora accepta allò de que només les persones fortes sobreviuen, però també ens convida a trobar amb força també el que és molt necessari, que és la força per continuar endavant tras les desil·lusions o les ferides que ens pugui portar a la vida. Dit això, que ja em queda molt poquet temps per seguir posant música, se m'ha passat l'hora volant. Only the Strong està dintre un àlbum que es diu Song for Our Daughter i canta la senyora Laura Marling.

que és està coescrita per Maddie Díaz, que és la interpretació que escoltarem avui, per Gravel i per Jamie Floyd. Parla sobre el creixement silenciós i destructiu de la rancúnia amb una relació trencada. Qui va fer famós aquest tema? Potser us sona quan l'escolteu, però potser amb una versió més mogudeta. Va ser la senyora Kesha. Kesha ho va incloure un any abans de que Maddie Díaz la popularitzés. Però bé, és la coautora del tema. Callo, us la poso perquè si no donarà temps a sentir-la sencera. Recentment, Maddie Díaz, dintre d'un àlbum que es diu History of a Feeling.

Bé, i havia de passar el que passarà ara, i és que s'acaba el programa d'avui. Primer programa de la nova temporada. Moltíssimes gràcies per fer-me companyia un cop més. I acabarem el programa d'avui, a part de mon petó, amb un tema de Norah Jones. Es diu Miriam, i és un tema que va d'una venjança cap a una tal Miriam, a la que li diu que té un nom molt maco, però que li repetirà fins al dia que es mori, d'una manera així una miqueta fosca, que sona estrany, no?, tractant-se de Norah Jones. Doncs bé, el tema Miriam és el que donarà el punt final al Quan comença la nit d'avui. Gràcies per ser-hi.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie. Un programa ja tradicional a la graella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: La vida del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
6: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. En Rosent ens traslladarà fins al 1907 amb el Fem Memòria i el que farem per últim és el repàs de les llistes dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Doncs bé, començarem ja amb la primera de les novetats discogràfiques que va a càrrec de la banda valenciana Los Cigarros, que el proper 30 d'octubre publicarà aquest àlbum que estem esperant amb candeletes, que es diu Carne con patates. Tot seguit us deixem amb aquest Mundo Mágico.

I aquí en el Highway 61 que estem escoltant aquesta cançó que es diu Unwanted i que posa a disc el nou treball discogràfic del Dave Watson. Tot seguit aquí en el nostre programa continuarem presentant-vos més novetats discogràfiques com aquesta que va a càrrec dels 49 Winchester que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Change of Plans. Tot seguit us deixem amb Slowly.

I aquí en el Highway 61 estem en aquell moment en què t'estem presentant novetats discogràfiques com aquesta del Ryan Birgham, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu They Call Us The Lucky Ones. En aquesta ocasió ve ben acompanyats dels de Texas Gentlemen i ens canten aquest Blue Skies. Tot seguit us presentarem el que serà el nou treball ja per fi del George Rose, que el publicarà el proper 23 d'octubre i que es dirà Museums and Women. I tot seguit us deixarem aquí en el nostre programa amb aquesta cançó que es diu Things Are Looking Up.

I aquí en el Highway 61 us estem presentant el nou treball discogràfic del Kevin Morby, que es diu Little White Open, i estem gaudint d'aquesta cançó que es diu 100,000. Tot seguit us deixarem amb el més nou dels The Back Club, que es diu Every Single Muscle, i us deixarem amb la cançó que dona títol a aquest àlbum.

i els Wizard, que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Wizard The Golden Album. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Nowhere. Tot seguit el que farem ja és presentar-vos la darrera de les novetats discogràfiques per aquesta setmana, que va a càrrec dels The Lemon Twigs, que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Look For Your Mind. Us deixarem amb aquest tema que es diu Two or Three.

benvinguts a la Fem Memòria, un espai que pretén fer-vos recordar els fets ocorreguts al llarg d'un any en concret. Avui el protagonista és 1907. Comencem, doncs. L'1 de gener, el president Theodore Roosevelt en un sol dia va encaixar mans 8.513 vegades. Tot un rècord. El 4 de gener, George Bernard Shaw estrena a Londres el seu Don Juan a l'Infern. El dia 6, Maria Montessori obre a Roma la seva primera escola i centre de guarderia per als nens de la classe treballadora. El mateix dia, Edward Hyrton descobreix la tomba KV-55 a la Vall dels Reis d'Egipte. El dia 7 de gener, a Rio Blanco, Mèxic, el govern ordena matar a tots els obrers vaguistes. El 14, un terratrèmol mata més de 1.000 persones a Kingston, Jamaica. El 15, Lee Forrest inventa l'amplificador termoinòica Trioda a partir del desenvolupament de l'electrònica com a tecnologia pràctica. El 18, a la vall de Cozcoz, a l'actual Panguipulli, a Xile, es realitza l'últim Parlament Mapuche, convocat per Manuel Cupirangui Treulen. El 23 de gener, Charles Curtis de Kansas és el primer nadiu americà que es converteix en senador als Estats Units. El 28, Aurel Stein descobreix a les coves de Mongao a la Xina un text budista imprès en fusta datat de l'any 868. Es tracta del Diamant Sutra, el llibre imprès més antic del món. L'1 de febrer a Bilbao, Blasco Ibáñez estrena la seva obra L'Intrus, que constitueix una gran manifestació anticlerical. El 5 de febrer a Madrid succeeix una onada de fred, es registren temperatures de menys 13 graus centígrades. El 7, a Monte Carlo, Jules Massenet estrena la seva òpera Terès. Es celebra la Mood March, que és la primera gran desfilada organitzada per la Unió Nacional de Societats per Persones i la Dona, i Honduras i Nicaragua trenquen les relacions diplomàtiques que tenien. El dia 13 de febrer, 60 dones sufragistes angleses són arrestades per assaltar el Parlament Britànic. El 17, a Ciutat de Mèxic, s'inaugura el Palau Postal, conegut també com la cinquena Casa de Correus, per ser la cinquena seu a la capital d'aquest servei. El mateix dia, a Itàlia, es fan manifestacions anticlericals amb motiu de l'aniversari de l'assassinat per la Inquisició Catòlica a Roma de religiós filòsof, astrònom i poeta napolità Giordano Bruno. El 20 de febrer, a Sant Petersburg, Rússia, Rimsky-Korsakov estrena la seva òpera La ciutat invisible de Kiteix. El mateix dia, a Barcelona, Santiago Rusiñol estrena la seva obra La mare. El 21, a Berlín, Alemanya, Frederic Delius estrena també una obra, l'òpera Un Romeu i Julieta de Llogaret. El 25, Estats Units proclama el seu protectorat sobre la República Dominicana. El 26, Royal Oil and Shells uneixen per formar la British Petroleum. El mateix dia, el Congrés dels Estats Units va elevar el seu propi salari a 7.500 euros. Perdoneu, euros, dòlars americans. L'1 de març, la revolta dels camperols romanesos causa fins a 11.000 morts. El 2, el general Luis Botha és nomenat primer ministre del Transvaal. El dia 5, a la inauguració de la nova Duma Estatal de Sant Petersburg, les tropes russes dispersen 40.000 manifestants. El 9, a Indiana, es va promulgar la primera llei d'esterilització no voluntària dels Estats Units. A l'11, a l'estat de New Mexico, a USA, el Chaco Canyon és declarat monument nacional. El 16, 19 dones són triades en les eleccions per al nou Parlament de Finlàndia. Aquestes són les primeres en el món amb candidatura femenina, així com les primeres a Europa on s'aplica el sufragi universal. El 21, als Estats Units, envaeix Honduras. El 22, a Londres, comencen a operar els primers taxis amb taxímetre. El 24, es publica el primer número del diari bolxevic georgià Dro. I el 31, l'exèrcit romanès posa fi a una revolta de camperols moldaus. El 3 d'abril, l'autocrom de Lumière és el primer procés comercial de la fotografia en color. El 9, Henri Matisse comença a fer classes a París. L'Acadèmia Matisse és una escola d'art privada i no comercial. El 14 d'abril, a les costes del sud de Mèxic, té lloc un fort seisme de 7,9 graus de l'escala Richter. El posterior tsunami afecta el port d'Acapulco. El 15 d'abril, a la ciutat de Santa Fe, d'Argentina, es funda el Club Atlético Unión, pioner en el futbol de l'interior del país. El 17 d'abril, també, 11.745 immigrants arriben a Ellis Island, la porta d'entrada dels Estats Units de Nova York. El 21 d'abril, a Santa Fe, aquest cop de Bogotà, a Colòmbia, després de moltes tentatives per establir la frontera entre Colòmbia i Brasil, es signa el Tratat de Bogotà. El 30 d'abril, Honolulu, a Hawaii, esdevé una ciutat independent. El 6 de maig, Ross Harrison inicia el cultiu de teixits in vitro. El 17 de maig, a Rússia, la Duma aborda la situació de l'ensenyament, sens dubte insuficient a causa de la falta d'escoles. El 19 de maig, inicia a Perpinyà la revolta dels vinyaters, que duraria tot l'any al Rosselló i al Llenguadot, Occitània. Aquest fet fou novel·lat pel Johann Daniel Bensonov a la revolta dels Japaruts.
El 23 de maig, el Parlament unicameral de Finlàndia es reuneix per a la primera sessió plenària. El 27, la pesta bubònica apareix a San Francisco. I el 31, a Nova York, entra en circulació el primer servei de taxis. L'1 de juny, a Colòmbia, es funda l'escola militar de cadets General José María Córdoba, el principal centre de formació de l'Exèrcit Nacional de Colòmbia. El dia 4, la rentadora automàtica i la secadora surten al mercat per primer cop. El 6 de juny, en ple centre de Tbilisi, un grup ben entrenat de bolxevics atraca en un banc on moren 40 persones. El 14, el govern del Transvaal envia a casa 50.000 jornalers xinesos. I a Noruega, tot i restringir els drets de vot de la dona, adopta el sufragi femení. El dia 15, a la Haia, s'inaugura la segona conferència de pau, amb assistència dels representants de 44 estats. El 21, E.B. Scripps funda la United Press. El 26 de juny, Mark Twain rep un doctorat honoris causa en dret per la Universitat d'Oxford, a Anglaterra. El 28 de juny, l'Ajuntament de Barcelona adquireix un cotxe perquè l'alcalde es pugui traslladar amb rapidesa als punts on freqüentment és necessària la seva presència. L'1 de juliol, l'exèrcit dels Estats Units crea la primera força aèria del món. El dia 2, l'italià Felice Nassaro, conduït un Fiat, és el guanyador del segon Gran Premi de França, organitzat per l'Automòbil Club de França. El dia 3, el papa de Roma prohibeix la modernització de la teologia. El 7 de juliol, a Espanya, Alfons XIII concedeix el títol de ciutat a Miranda de Ebro. El 18 de juliol, les tropes franceses ocupen Casablanca. El 20, un xoc de trens al ferrocarril de Pere Marquet, prop de Salem, Michigan, causa 30 morts i més de 70 ferits. El 21, victòria electoral de Solidaritat Catalana. Enric Prat de la Riba esdevé president de la Diputació de Barcelona. El 25, Corea esdevé un protectorat del Japó. I el 29, Anglaterra, Sir Robert Baden-Powell forma els Boy Scouts. L'1 d'agost, el Banc d'Itàlia obre la primera sucursal al 3433 de Mission Street, a San Francisco. El dia 3 es constitueix Solidaritat Obrera a Barcelona. I al mateix dia, i també a Barcelona, s'expedeix la matrícula número 1 d'automòbils. Es tracta d'un cotxe de la Hispano-Suïssa. El 9 d'agost, el primer comandament de Boy Scout conclou a l'illa de Bromsey, al sud d'Anglaterra. El dia 10, el príncep Scipione Borghese guanya el ral·li d'automòbils Pequín-París, de 7.500 milles de recorregut. El 14 d'agost, els sionistes adopten el Hara Tikka com a himne oficial. El 16, Abdelaziz és proclamat sultà del Marroc. El 26, el mag de l'escapisme Harry Houdini s'escapa de les cadenes que el mantenien lligat sota l'aigua a l'Aquàtic Park en tan sols 57 segons. El 29, la superestructura parcialment acabada del pont de Quebec s'esfondra completament, costant la vida a 76 treballadors. El 30, comença una missió arqueològica i jurídica a la Franja d'Aragó, organitzada per l'Institut d'Estudis Catalans. En van formar part Josep Puig i Cadafalch, Guillem Maria Brucà, Josep Gudiol, Josep Maria Godall i Adolf Mas. I el 31 d'agost, dues coses. Gran Bretanya i Rússia signen un tractat amb l'Afganistan, Pèrsia i el Tíbet. I per l'altra, Anglaterra, Rússia i França formen la Triple Entesa. I al setembre, el dia 2, a Amsterdam es realitza el Congrés Internacional Anarquista, on participa el reconegut militant llibertari Enrico Malatesta. El dia 7, el vaixell de passatgers de Lusitània fa el seu viatge inaugural sortint de Liverpool a Anglaterra per anar fins a Nova York. El 12 de setembre, a Sevilla, es funda el Sevilla Balompié, no relacionat amb l'actual Sevilla, sinó el precursor de l'actual Betis Balompié. El 13 de setembre, a Filipines, en el mar de la Guerra d'Independència contra els Estats Units, l'exèrcit invasor executa a la forca el president democràtic Macario Sakai i León. El 26 de setembre, Terra Nova i Nova Zelanda s'independitzen de l'imperi britànic. El 28, a Cantàbria, es funda la Real Societat Gimnàstica de Torrelavega, el club de gà de la regió. El 29, es col·loca la primera pedra de la Catedral Nacional de Washington. I el 30, a Xile, es crea la Reserva Nacional de Malleco, primera àrea silvestre protegida de tot Llatinoamèrica. L'1 d'octubre obre el Plaza Hotel de Nova York, a la 5a Avinguda i la 59 Street. L'1 d'octubre, Pacific Fruit Express comença a operar amb una flota de 6.600 vehicles frigorífics. El mateix dia, al Saló de la Tardor de París, George Braque fa exhibir Viaduct a l'Estanque, una obra protocubista, ara a l'Institut d'Art de Minneapolis. Alhora, hi va haver una exposició retrospectiva de 56 obres de Paul Cézanne en homenatge a l'artista recentment traspassat. A l'últim dia, i per acabar, Japó completa la nacionalització dels 17 ferrocarrils privats del país. A l'octubre, el dia 13, un comitè de delegació per l'adopció d'una llengua auxiliar internacional
integrada per als acadèmics Otto Jespersen, Wilhelm Oswald i Roland Edros, es reuneixen a París per seleccionar un idioma d'ús internacional. El comitè decideix, en última instància, reformar l'esperanto. El 17 d'octubre, Guglielmo Marconi comença el primer servei sense filtres atlàntic comercial entre Glace Bay, al Canadà, i Clifden, a Irlanda. El 19, Robert Snow Peltier es converteix en el primer pilot a volar amb una palanca de comandament, a Buc, França. El 21, el Tajikistan, a l'Àsia Central, un terratrèmol de 8,1 graus a l'escala Richter destrueix la ciutat de Karatag, 50 quilòmetres a l'oest de Dushanbe i 360 quilòmetres al sud de Samarcanda. Mor la totalitat dels seus habitants, entre 12.000 i 15.000 persones. El mateix dia, a Mauer, a Alemanya, Daniel Hartmann troba la mandíbula de l'Homo heidelbergensis. El 27 d'octubre, a Cernova, Hongria, durant la consagració d'una església catòlica, 15 persones són tirotejades. El 9 de novembre, el rei Eduard VII rep com a regal d'aniversari el diamant Colina. El 16 de novembre, Oklahoma es converteix en l'estat 46 dels Estats Units. El mateix dia surt en viatge inaugural de Liverpool a Nova York a la Mauritània que havíem dit abans. En aquest cas, el transatlàntic de passatgers més gran i ràpid del moment. El 28 de novembre, Louis B. Mayer, un comerciant de ferralla, obre la seva primera sala de cinema a Haverly Hill, Massachusetts. En un parell d'anys tindrà la major cadena de cinemes a Nova Anglaterra. I el 1907 fundaria la seva pròpia companyia de producció, que eventualment es va convertir en part de la Metro-Goldwyn-Mayer. El 6 de desembre, als Estats Units, l'explosió d'una mina de carbó a Monongah, West Virginia, mata 362 treballadors. El dia 7, Eugene Corry es converteix en el primer àrbitre en un ring de boxa. El 8, el rei Gustau V de Suècia accedeix al tron suec succeint el seu pare, Oscar II. El 10 de desembre, Rudyard Kipling rep el Premi Nobel de Literatura. El mateix dia, a Londres, té lloc la pitjor nit dels disturbis de Brown Dog, quan 1.000 estudiants de medicina s'enfronten a 400 agents de la policia per l'existència d'un monument commemoratiu als animals que han estat vivisaccionats. L'11 de desembre, els edificis del Parlament de Nova Zelanda queden completament destruïts pel foc. El 13, l'emperador alemany Guillem II visita Amsterdam. El 16, Eugène Farrar és el primer cantant en actuar en directe per la ràdio. El 17 de desembre, Eugène Wangchuck es converteix primer en el primer rei hereditari del regne del Bhutan. El 19 de desembre, una explosió en una mina de carbó a Jacobs Creek, Pensilvània, mata 239 miners. El 21, a França, la llei de separació Església-Estat, aprovada el 9 de desembre del 1905, és ampliada per la cambra francesa amb la reversió dels fets de l'Església. El 21 de desembre, a Iquique, Xile, el govern nacional mana matar tots els obrers del Salnitre reunits al pati de l'escola de Santa Maria d'Iquique. El 28 de desembre es confirma l'extinció de l'Uia, una au passiforme endèmica de la illa nord de Nova Zelanda. El 30 de desembre, la comissió Abraham Mills declara Abner Dulevey l'inventor del béisbol. I el 31 de desembre, per acabar l'any, per primer cop una bola cau a Times Square per assenyalar el nou any. Bé, ara anem pel món de la literatura. I aquests són alguns dels millors títols literaris editats durant 1907. El llibre blanc, de Delmira Agustini, Les 11.000 verges, de Poliner, Els interessos creats, de Jacinto Benavente,

Pastor dels Turons, Darrow Devil Wright. I ara és el torn del cinema. El Prou Ballarí, pel·lícula anònima francesa, on un porc antropomòrfic gegant vestit d'humà balla amb una noia. El fill pròdig, de Michel Carré. L'espectre vermell, dirigida per Segundo de Chaumont i Ferdinand Zecca. Vancouver, del director William Humbeck, que filma la vida als carrers del centre de la ciutat a través d'una càmera muntada a la part davantera d'un tramvia elèctric. La casa del lleó, del director suec Viggo Larsen. La tonalització del canal de Georges Méliès, la trama segueix el rei Eduard VII i el president Armand Falliers somiant amb la construcció d'un túnel per sota del canal de la Mànega. 20.000 llegües de viatge submarí i l'eclipse, també totes dues del Georges Méliès. Ben-Hur, de Sidney Olcott. Moonshiners, de Louis Sparre, considerada la primera pel·lícula de ficció feta a Finlàndia. La curta carrera dels policies, dirigida per Ferdinand Zecca. Primer premi per El Cello, una comèdia francesa distribuïda per Pathé Cinema. I per últim, El Sartorio o El Satario, una de les pel·lícules pornogràfiques més antigues, produïda a Argentina, inclou possiblement el primer ús de primers plans. I ara, per acabar, com sempre, un llistat de les millors cançons i els seus intèrprets. A Flower from Home, Sweet Home, de John Bielling. A Little Bit, d'Arthur Collins. On the Road to Mandalay, de Peter Dawson. My Gal Sal, de Byron Harlan. My Wild Rose, de Hayden Quartet. I Just Can't Make My Eyes Behave, d'Ada Jones. Almost Persuaded, de Harry McDonoghue. Harrigan, de Billy Murray. An Evening at Mrs. Clancy's Bowling House, de Steve Porter. You Got to Love Me a Lot, de Len Spencer. In the Wildwood Where the Blues Bells Grew, de Frank Stanley. Because You're You, de Lee Stevenson. And Then I Loved It, de Cole Stewart. I tanca la llista Ideale, d'un dels més famosos tenors de la història, el napolità Antic Caruso.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
8: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
7: Un kit d'emergències?
8: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i el que farem tot seguit és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Doncs bé, és una llista que tenim moltes ganes ja de començar a repassar. En el primer lloc trobarem els The Rolling Stones amb aquest àlbum que es diu Foreign Tongues. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu In the Stars.

doncs aquí en el Highway 61 que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. En el número 1 tenim els de Rolling Stones amb Foreign Tongues, i en el 2 està el Jack White amb aquest magnífic Florid Charlotte. Estem escoltant aquest Derecho de Mónico. Al tercer lloc tenim els de Black Crowes amb A Pound of Feathers, i us deixem amb aquest Profane Prophecy.

i aquí en el Highway 61 que ens troben al moment que estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Estem escoltant la música, la nova música del Beck, que ocupa la posició número 4 de la nostra llista amb aquest àlbum que es diu Ride Lonesome. Estem escoltant la cançó que dona títol al disc i baixarem una posició més. A la 5 estan els Alabama Shakes amb Must Be Dreaming. Us deixem tot seguit amb American Dream.

Doncs sí, sí, aquí en el Highway 61, que estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Ens havíem quedat a les 5 amb els Alabama Shakes i Must Be Dreaming. A les 6 trobem el Charlie Musselwhite amb Lookout Highway. Estem gaudint d'aquest Ready for Times to Get Better. Baixarem més posicions. A les 7 està la Lucinda Williams amb Walls Gone Wrong. I a les 8 trobem els canadencs de Sheepdogs amb Keep Out of the Storm. Tot seguit us deixarem amb la cançó que dona títol a l'àlbum.

I en el repàs de la llista que estem fent aquí en el Highway 61, la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, baixarem una posició i a la 9 trobem el Tom Morello amb aquest Everyone Gets Everything They Want. Estem escoltant Date Night. Tot seguit baixarem més posicions. A la 10 estan els Dread Black Keys amb Pitches. A la 11 estan els Foo Fighters amb Your Favorite Toy. I a la 12 trobem els Weezer amb Weezer The Gold Album. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Nowhere.

Doncs ens trobem ja en l'Equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, la llista del Highway 61. Ens trobem a la posició 13 amb el Willie Nelson i aquest àlbum que es diu Dream Cleaser. És la cançó que hem escoltat. Baixarem més posicions. A la 14 trobem el Whiskey Myers amb Grown Greg Thunder. A la 15 trobem el Robert John and the Wreck amb Heartbreak and Last Goodbyes. I a la posició 16 trobem els Cordobas amb l'àlbum Back to Life. Tot seguit us deixarem amb aquesta cançó que es diu Wings, on venen acompanyats de Kamasi Washington.

Doncs sí que el temps ens ha passat volant i ja encarem la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment, la llista del Highway 61, la llista del mes de setembre. Ens havíem quedat a la posició 16 amb els Córdobas i aquest Back to Life hem baixat una, a la 17 està el Curvile, en Philadelphia has vingut to me, estem escoltant aquest tema que es diu Change to Bleed. Baixarem més posicions, a la 18 està el Zach Bryan amb With Heaven on Top, a la 19 el Luke Winslow amb Quest of Light, a la 20 trobem a la Courtney Barnett amb Creature of Habit, a la 21 de Marcus King Band amb Darling Blue i a la 22 trobem el Ringo Starr amb Long Long Road. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu It's Been Too Long.

Com us dèiem, el Ringo Starr, que ocupa la posició número 22 de la llista del Highway, amb aquest àlbum que es diu Long Long Road, i estem escoltant aquesta cançó que es diu It's Been Too Long. Baixarem més posicions. A la 23 trobem a la Neko Case amb Neon Grey Midnight Green, a la 24 el Willie Nile amb The Great Yellow Light, i a la 25 trobem els Kula Shaker amb Warmwell Ayer. Us deixarem tot seguit amb Lucky Number, i així posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que fem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. En Rosent ens ha traslladat fins al 1907 amb el Fem Memòria i per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. No tenim temps